0: Per part de la policia local, s'ha desplegat un dispositiu específic format per 10 agents amb vigilància a la sorra i al passeig marítim per garantir la seguretat, prevenir incidències, donar suport a la ciutadania i vetllar pel compliment de les ordenances municipals. La pell té memòria, protegeix-la avui. Xerrada a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, aquesta mateixa tarda de dimarts 2 de juny, a partir de 6:15 de la tarda i fins a les 7, amb inscripció prèvia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ens acomiadem fins d'aquí una hora amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall de Castelldefels. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Mariona, enhorabona. M'ha agradat molt com us ha quedat la botiga.
2: Oi que sí? És més gran que l'altra i la decoració és més actual.
1: Sí, a mi aquest estil de decoració m'encanta. Us va bé aquí?
2: Doncs sí. La veritat és que arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. Aquest carrer és més comercial i hi passa més gent.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió arran de vol dir com a conseqüència de. Per exemple, arran del canvi d'ubicació, les vendes han augmentat. O bé, vaig canviar de feina arran del nou horari i no arrel de. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som!

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Anem a començar amb una secció que vaig encetar la setmana passada i que avui necessita, doncs, donar continuació perquè no vam poder escoltar a l'Andreu a les seves tres cosetes que jo li demanava. Per tant, avui el primer que anem a fer és escoltar el que ens ha passat. Ho escoltareu, això sí, de la meva boca, perquè jo pensava que ho gravaria al tall de poesia i no va ser així. Recordeu que era, si nosaltres poguéssim ser uns grans artistes, que ens agradaria signar en el camp de la música, en el camp de la pintura, etc, etc. L'Andreu va triar dirigir Rumble Fish, La llei de la calle, del Coppola, compondre ni més ni menys que El cant dels ocells, del nostre gran Pau Casals, i escriure Un hivern fascinant, d'en Joan Margarit, que algun dia ell ja ho ha comentat, i si no ja us ho dic jo, és un dels poetes de capçalera de l'Andreu. Diu també signar La dona i l'ocell, d'en Miró, cosa que al Martí li fa molta il·lusió. El Martí avui no el tenim aquí, recordeu que el tenim sempre al 2.0. I acaba l'Andreu amb dissenyar i executar una de les obres capdals de la història, que és, ni més ni menys, del senyor Antoni Gaudí, La Sagrada Família. I un cop dit això, encetem el Crit a la Terra, que ja estem en el capítol 21. Bé, doncs, avui tinc un programa una mica més complex que altres, perquè diria que és el primer cop en aquests 21 programes que acabo de conèixer la persona amb la que xerrarem. Maribel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I bé, doncs, per això tinc la inestimable ajuda de la Lourdes, que m'ha passat una sèrie de punts i intentarem tenir una conversa ben maca i fluida amb la Maribel. La Maribel és sociòloga, ha exercit poc perquè de seguida li va venir la inspiració del que volia fer a la vida, que tu mateixa ens ho pots explicar, Maribel.
1: Bueno, sí, vaig descobrir el món del ioga quan era molt jove, tenia 20 anys, però em vaig formar 3 anys a posteriori, i la veritat és que d'alguna manera jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, no? Llavors ja no hi havia marxa enrere, i finalment em van sortir classes de ioga i unes més van continuar sortint, i bueno, ja em vaig dedicar del tot a això, deixant el tema de la sociologia.
0: Què li podries dir a la gent sobre què és, sobretot, l'essència del ioga, perquè ho entenguem, perquè algun moment donat pot tenir una carrera acabada, pot descobrir, com qui diu, passa per un carrer, veu un taller, tal, vaig al taller i vas i t'enamores. De què et vas enamorar? Què és el ioga per tu, un cop portes ja, crec que al voltant de, des de que ha passat això que us hem dit, han passat 30 anys, no? Si ho tinc ben entès.
1: Mm-hmm. Fa 30 anys que faig el
0: que coincideix, que coincideix, diguéssim, amb l'època en què, de fet, vas arribar a Castelldefels.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Doncs et deia que...
1: Bueno, jo vaig descobrir el ioga com a alumna al meu barri, no? Amb unes professores, tres dones, que van ser les primeres alumnes del meu mestre de ioga. Llavors, em va agradar tant el que feien que els vaig preguntar on havien après això, i elles em van dir el nom del seu mestre, que és el meu, a dia d'avui. Llavors, en aquella època, clar, no hi havia internet ni hi havia res, i em van dir, bueno, aquest senyor es mou per aquí i per allà. I el vaig anar seguint amb conferències, amb xerrades, amb tallers que feia, i realment em va agradar molt tot el que explicava de què era el ioga, que, bueno, té moltes, potser moltes definicions, no? Però a mi m'agrada la de que és un conjunt de tècniques psicofisiològiques que bueno, repercuteixen a nivell de ment, de cos, a nivell físic i a nivell energètic, bàsicament, i té molta profunditat, no?, en tots aquests tres aspectes del ser humà.
0: Mira, hem pensat, que ho hem parlat ara mateix, abans de començar, que podíem fer una mena de prova de com, per exemple, com comences tu les classes, no?, i a veure si això ajuda una miqueta al nostre públic, als nostres oients, a entendre una mica més què és el ioga, i anem a escoltar de fons, que no té res a veure, m'has dit, un mantra, però és per ambientar una miqueta, i escoltem el que ens posa el nostre estimat tècnic, el Sebas, i tu mateixa, jo et segueixo, farem una cosa curteta, d'un minut o escaig.
1: Ok, doncs bueno, podem començar de la manera tradicional, que és cantant el mantra Om tres vegades, el mantra Shanti, que significa pau, tres més, i tancar aquests dos mantres amb un Hari Om, un només. ¿Vale?
0: Jo et segueixo.
1: Vinga, doncs inspirem d'entrada.

0: Moltes gràcies. Jo l'Ariom, com que encara no ho tinc, no molt per la mà, però em deies que aquest Ariom és com a demanar la pau. O...
1: Sí, el Shanti és pau, no? És pau a dins, a fora i a tot l'univers, no? Per això és, a l'Om té molts significats. Des de l'origen de la creació fins al principi del principi manifestat amb so, és l'absolut, és una síl·laba sagrada que té a veure també amb el sisè chakra, Agnya chakra. Tots els chakras tenen un so, no? I bueno, té molts significats, pots agafar el que més et ressoni. I el Shanti sí que significa pau i el Hari Om és com un tancament, no? Dels altres dos, o sigui, com...
0: Tot això, una mica ja ho has comentat ara, pot servir a la persona que ho practica per sanar, no?
1: Bueno, a veure, el ioga té... o sigui, el ioga, d'entrada, hem de ser realistes, el ioga milagres no fa, òbviament, no? El ioga és una ciència mil·lenària, que ve dels Vedas, que tenen més de... són els escrits més antics que hi ha de la humanitat, no? Llavors, els seus orígens estan aquí, amb aquests llibres sagrats.
0: Continent?
1: De la Índia. Llavors, a partir d'aquí, clar, a dia d'avui, imagina't, no? Després de 5.000 anys i en l'època en la que estem, i sobretot el lloc amb el que estem, la part occidental, pues que tot es comercialitza d'una manera brutal amb aquest, dins d'aquest món sistema capitalista i etc., que tots sabem, no? Doncs hi ha moltes rames i hi ha moltes branques, moltes maneres d'entendre el ioga, i s'han fet moltes línies, hi ha molts mestres, i vull dir que no podem materialitzar amb el sentit de que sigui sanador. No podem vendre coses que no són reals, no? Però sí que ens ajuda, si tu connectes, òbviament, és una eina que està a l'abast de tothom. Tothom pot fer ioga, que això no vol dir que...
0: No ho dius tu, però intentaré dir-ho jo com una mica com a resum. Diguéssim que una de les malalties actuals més comuna en l'ésser humà podria ser l'estrès.
1: Exacte.
0: I diguéssim que qui connecta amb aquesta teràpia, amb aquesta forma de vida, el que està fent és uns moments de pau que reduirien aquest estrès, no?
1: Una Exacte. Miqueta. Sí, perquè el ioga treballa... La meva línia, que és el Hatha Yoga, perquè n'hi ha molts tipus de ioga, treballa l'aspecte del cos a nivell físic i a nivell energètic. A nivell físic, doncs clar, dona flexibilitat, enfortiment a totes les parts del cos. A nivell energètic, equilibra el sistema de nadis i chakras, que són tots el que, per exemple, diuen els meridianos, no? Nosaltres els diem nadis, no? Tot aquest sistema també s'equilibra. A nivell mental, perquè treballem moltíssim la respiració, que no s'ensenya enlloc, bàsicament, pues, també la respiració està molt vinculada al sistema nerviós i també, pues, òbviament, es treballa la part mental perquè estiguis, pues, en un nivell més de relaxació, no?
0: Anem amb els tòpics o amb les realitats, no ho sé, espero que siguin tòpics per la compte que em té. S'ha d'estar molt flexible per poder fer ioga?
1: No.
0: Vale.
1: No. La flexibilitat es guanya practicant ioga, això sí. Però el ioga no força res. Cada persona tenim una naturalesa, no? De flexibilitat, doncs, d'un nivell a un altre. I comencem treballant amb molta consciència. No són moviments que tu hagis de forçar. Sempre has de respectar els teus límits perquè tots els tenim i el cos a poc s'anirà donant fins on s'hagi de donar i no necessàriament hem de fer tot el que ens proposa.
0: Això seria finalitat o no? O sigui, seria la finalitat o no té res a veure, diguéssim que algú que no, per exemple jo, que no és gaire flexible o gens flexible, diguéssim que tendiria pel que dius a poc a millorar, però a millorar aquesta flexibilitat no és la finalitat, no? Entenc no. que és a connectar aquests xakras que deies.
1: Exacte, és que és un conjunt de coses. És, o sigui, no, la part física és una més, la part energètica és una altra, la part mental és una altra. L'objectiu és entrar amb el teu propi autoconeixement en aquests tres sentits.
0: I... aquests tres sentits, per entendre-ho tots, es va treballant part a part, mentre fas els exercicis, és una cosa que es va aconseguint a poc alhora les tres coses? O...
1: sí, amb una sessió de ioga, d'una classe d'una hora, treballes tots aquests aspectes, perquè es fan el que diem postures o asanes, que si bé són postures físiques, també cada postura té beneficis a nivell físic, però també a nivell energètic, a nivell també mental. Saps?
0: Perquè vindria el fet de fer això físic, perquè al fer l'exercici estàs obrint o estàs camí d'obrir aquests xakras al... moure el cos d'una manera o d'una altra concreta, no? O sigui, també és buscar-ho, entenc, no?
1: Sí, és una proposta d'una postura, treballar-la fins al nivell que cadascú, cada persona pugui, i a partir d'aquí assimilar aquests beneficis, sent conscient de lo que estàs fent i fent-lo sense forçar. Llavors...
0: aquesta consciència és la que portaria... anar acumulant aquesta feina sessió sí. rere sessió?
1: Sí, clar, o sigui, el treball del ioga és picar piedra, o sigui, perquè tu t'apuntis a un curs de ioga i vagis quan et vagi bé, pues no, clar, és sí.
0: És com això del que demana els seus desitjos i li demana al senyor, doncs tenir paciència, però ja...
1: clar, això no funciona així. És dedicació, és entendre-ho, és viure'l des de dins i des de fora i bueno, connectar amb això, creure amb això i veure que si tu ets regular a les classes i vas, pues, jo què sé, un trimestre, un curs sencer o el que sigui, donar-te compte de quins canvis s'han produït amb tu, no?
0: Imagineu si aneu 30 anys... com la companya que tinc al costat que ens està explicant això, tan interessant. Jo d'entrada ja, bé, doncs se m'han acumulat tantes preguntes que anem a posar una miqueta de música i després seguirem amb la conversa.
1: Molt bé.

0: doncs esquirols meravellosos, s'escolta molt poquet d'esquirols, una llàstima, el grup de pop folk català dels anys 80, i aquí us convidem doncs, a sentir aquest crit d'aquesta gent meravellosa. Maribel, ara et preguntava cap a on volies que anéssim xerrant de tot el que tinc aquí al teu currículum. Abans, amb el tema encara del ioga, et deia que han passat 30 anys des d'aquell dia que vas veure aquell anunci, que et vas anar a les primeres classes. Tu pensaves que això aniria així? Tenies...
1: No, la veritat és que no. Perquè jo volia fer la formació... però no per dedicar-me professionalment. Jo la volia fer per mi. Era... Però és el que et deia abans, que jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, perquè després les meves primeres mestres, com que ja estava aquí visquent, em van avisar de que hi havia... estaven buscant una professora a l'Ajuntament de Gavà. I llavors doncs, va ser que vaig començar i...
0: De seguida et vas veure com preparada, no? Això que dius que et vas escollir, vas veure que era una cosa que entenia, no només que sí. Tu t'anava bé, sinó que l'havies entès tant com començar a transmetre-ho, no?
1: Sí, vaig pensar, bueno, eren poques classes al principi i vaig pensar, bueno, doncs provo a veure... I la veritat és que em va agradar el fet de fer les classes, que mai m'havia plantejat això... I bueno, les classes van augmentant i, bueno, i fins avui.
0: Suposo que al principi, que tu que venies d'una feina més o menys estable, com a sociòloga, bueno, he suposat, el temps que vas estar, al principi deu fer una mica de vertigen, dir, ostres, d'això em podré guanyar la vida, no?
1: Perquè, sí.
0: Perquè, clar, jo m'he anat formant, he après, veig que m'encanta, veig que és el meu ara. Clar, és un, com molt, des de fora sembla una mica inestable, no?
1: A veure, sí que és veritat. De totes maneres, he tingut la sort també de treballar per una empresa, que treballa per un ajuntament. Vull dir que en el món del ioga doncs, és difícil trobar aquest camí més
0: això de... Això t'ha donat l'estabilitat.
1: Exacte. I en aquest sentit, doncs, bueno, molt agraïda també d'aquesta oportunitat i de que han anat creixent les classes i s'han consolidat molt.
0: És evident que és una oportunitat que vas aprofitar i que ho deus fer molt bé quan ja portes tants anys, no? Vol dir que...
1: Bueno, no, o sigui, vull dir, el que sento és el que tracto de transmetre i que la gent doncs, li vagi bé.
0: Jo estic en un altre programa de ràdio, a Ràdio Vilamajor, els diumenges, al Mercadillo, ja fa 7 o 8 anys. Ja tenim una secció dintre del Mercadillo de l'ànima i hi ha una persona que ens estimem molt, que és la Rosa, que sempre ens porta aquests temes. Ha portat molts convidats i moltes convidades del camp del ioga. I realment això, doncs sempre, a la gent que he escoltat, a la Rosa, a tu, us veig gent que transmeteu molta pau, això queda clar. No sé, suposo que per les zones també es pot captar això. I dona aquesta pau i dona una confiança, no?, de que el que digueu ho viviu.
1: Sí, realment el meu mestre en concret sempre diu que el ioga és una forma de vida. I la veritat és que el ioga t'ajuda a les coses més quotidianes. I el veritable ioga, sempre ho diu el meu mestre, i és real, comença quan surts per la porta de fer la classe de ioga. Ahí comença el ioga
0: que,
1: real.
0: Aplicar el que
1: perquè,
0: has estat...
1: Perquè, clar, ja és un espai que és tot segur, tranquil i és fàcil, no? Però
0: després
1: la vida...
0: els atacs de l'estrès.
1: Exacte, després el dia a dia, les coses... Bueno, tot el que passa, no?, amb el món no és fàcil.
0: Se'm ve al cap pensar que a les famílies... Doncs a les famílies hi ha molt d'amor, no? Els pares s'estimen els seus nens i nenes i estic pensant que una demostració d'aquest amor podria ser... des de ben petits, no?, intentar conèixer aquest camp.
1: Sí, per sort s'està estenent molt a les escoles i estan fent molt ioga per nens i per famílies, ja fa molt que s'ha obert tant aquest camp que bueno, és fantàstic, no? El tema del ioga, la meditació des de la infantesa, pues la veritat és que és molt convenient, penso.
0: Em deies fa un moment que això, que quan vas començar el camp de la sociologia, canviant una mica de terç, et va portar a aquest camp que fa que avui ens coneguem, perquè tu coneixes a Lourdes via Pau Solidaritat i llavors és perquè quan vas començar la sociologia, vas conèixer també al mateix temps o gairebé alhora el món de la solidaritat.
1: Sí.
0: A Montres, explica'ns una miqueta.
1: Sí, allà el Montres, que és una ONG universitària, quan estava a l'Autònoma fent la carrera, doncs col·laborava molt amb aquesta ONG i vaig anar a El Salvador amb ells, bueno, no amb ells. Ells van gestionar amb coordinadora d'ONGs d'aquí de Catalunya una brigada que vam anar després de l'any 92, quan van acabar els conflictes després de 12 anys de guerra al Salvador, no? Va acabar tot el conflicte i estaven totes les concentracions dels guerrillers i guerrilleres, i vam anar 5 persones que no ens coneixíem com a primera brigada internacional allà, i vam estar allà 4 mesos a diferents comunitats rurals.
0: Què fa un sociòleg en aquests casos?
1: A veure, aprendre, bàsicament. Aprendre i obrir, t'obre molt els ulls, al cap i al cor. Una experiència així que et canvia i t'obre moltes perspectives i veus unes realitats que desconeixes si no les vius des de dins, perquè a la premsa posen coses i t'informes i ta-ta-ta, però compartir amb famílies tota aquesta problemàtica, tota la seva manera de viure, d'entendre les condicions amb les que estaven, doncs és molt, molt gratificant i molt valiós.
0: D'alguna manera després transmetre-ho aquí.
1: Exacte.
0: Fer campanyes per, diguéssim, poder d'alguna forma donar un cop de mà a les necessitats que detectéssiu, no?
1: Sí, sí.
0: Que fan les ONGs en general.
1: Sí, vam estar durant molt de temps, vam fer moltes diapos i treballàvem amb una, o sigui, vam estar amb una ONG local salvadorenca i era un projecte d'educació que anàvem a segons quin, estàvem a diferents aldees fent com formació als mestres populars. Llavors, a partir d'aquí, és que crees una xarxa sense pretensió ninguna, no? Surt de manera espontània, natural, i quan tornes aquí, doncs comences a fer allò, xerrades de sensibilització, de donar coneixement de com estava aquell poble i com se'n va sortir.
0: No t'espantis d'això que sentirà Sara, que és una cosa que ens agrada molt posar i que... És un crit en tota regla de la pel·li Tomàquets Verds Fregits, de la prota, que és una autèntica heroïna. Quan tu estàs per allà, nosaltres a Solidaritat Sense Mons, que aquesta setmana hem fet el comiat oficial després de 30 anys, nosaltres estaríem molt a prop per allà a Nicaragua i conec una miqueta tot aquest camp que m'expliques. Què penses de l'actual Salvador, aquesta animalada de govern que...
1: Molt heavy, eh?
0: Que tenen...
1: Increïble tot el que està passant. És aquestes presons, aquestes mides són un polvorín que no sé com acabarà el tema.
0: Com des de la sociologia i des del ioga fins i tot, com podríem evitar que potser s'ha acabat avances amb aquesta línia, no? Des del col i l'educació, com podríem fer que aquests nois i noies que acaben a les mares trobessin altra sortida, no es veiessin abocats, no es veiessin obligats moltes
1: Exacte.
0: Vegades a ser part d'aquest ser carn de canó, no? que, que són moltes vegades la joventut salvadorenca i en general a Llatinoamèrica i més a Centroamèrica, no? Què podem aportar quan ja la cosa està tan, diguéssim, fosca, que o ets d'una mare o ve el govern i et tanca
1: amb una presó, amb unes fet, condicions,
0: o només o no, perquè... pensat o ni tan sols això.
1: Sí, sí, perquè hi ha persones completament innocents allà dins, amb les mateixes condicions que si fossin de les mares. O sigui que, pues, ojalà que, no sé, no tinc ni idea quina seria la solució, però de, ojalà que hi hagués alguna persona, grups de persones que puguin reconduir totes aquestes situacions tan injustes i tan demoledores per un poble que ha lluitat tant i que després de 12 anys de guerra es vegi d'aquesta manera, quan van aconseguir que totes aquelles grandíssimes desigualtats que hi havia, bueno, que l'1% de la població, el que era l'oligarquia, tenia el 99% de la propietat, els camperols no en tenien res.
0: Segurament el Bukele és, no?
1: Sí.
0: Ha vingut, doncs, a intentar recuperar això, no? Que sempre buscant les excuses, però ha dit, ei, que no ens toqueu la pera, que això ho volem per nosaltres, i el poble, com sempre, obeir, sí, sí, manar, i car de presó en aquest cas, que és una volta de... Ja és el nou mar dintre del que és el món de la repressió.
1: I tant.
0: En aquesta onada que estem veient a tot el món de pujada de l'ultradreta novament.
1: Uf,
0: no?
1: Terrible. O sigui...
0: Serà complicat, tenim una tasca per davant. Els que tot això no ho veiem clar, tenim per davant una tasca molt gran. Primer, doncs, crec que denunciant-ho, no? I després, doncs, buscant aquestes alternatives de primer de pau interior per poder estar forts.
1: Exacte.
0: És això que diuen, que tens malalts a casa de gent gran, doncs primer cuidar-se per poder cuidar.
1: Sí,
0: doncs,
1: completament d'acord.
0: Estar una mica en pau per poder transmetre aquesta pau i... Però bé, la veritat és que és complicat.
1: Molt.
0: Tu, per això mateix, igual que les persones que solem convidar, portes també molts anys, això a part de Montres, vinculada a les xarxes socials de Castelldefels, com et dic, des de fa 30 anys que vas arribar. A més d'aquest món solidari, també vas estar en el món més cultural, amb la xarxa d'intercanvi de coneixements.
1: Sí, vaig estar molts anys a la xarxa d'intercanvi de coneixements i va ser una etapa preciosa, bueno, coneixent només que ja el que és la idea i que es mantingués tan viva en aquella època de, bueno, de tantes activitats que fèiem, de tantes persones supervàlides a tots els nivells i que no hi hagués diners pel mig, ja això és un gran triomf. I va ser molt bonica aquesta experiència. Després ja se'm va complicar perquè i vaig haver de deixar-ho perquè ja havia de cuidar els meus pares i bueno, hi havia altres prioritats, però vaig estar 20 anys llargs aquí, sí, molt contenta.
0: Maribel, ara que et vas a parlar amb una amiga que l'hem trucada i que crec que podem saludar ja. Lourdes, bona tarda, bona nit.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Doncs hola. Mira,
0: ja l'he explicat una mica a la Maribel com va això.
2: Sí.
0: Aquí la tens.
2: Que has dit que ha de ser ràpida.
0: Tota teva.
2: Molt bé. No sé si primer, abans de començar les preguntes del ping-pong, vols que digui les meves joguines i així no ens oblidem.
0: Mira, aquesta tarda, aquesta nit, aquest programa, li demano a tots els col·laboradors i a la Maribel també ja l'he explicat, col·laboradors, col·laboradores, quines són les tres joguines que ens han marcat la vida, a veure què pensava cadascú, què recorda cadascú. Per tant, com tu vulguis, si vols començar amb això, perfecte.
2: Vinga, doncs començo amb les meves tres. La primera de totes era la caseta de la família Ogarín. Tenia 6 anys i va ser un regal de Reis al·lucinant, no? Únic.
0: És la foto és espectacular.
2: Que va caure la caseta,
0: espectacular,
2: però
0: la tens molt ben cuidada.
2: Però el recordo perquè moltes hores i moltes hores de jugar amb ella amb aquella caseta. Moltes aventures. El segon, encara que no sigui una joguina com a tal, però és una, un... De fet, per mi sí que va ser un joc. La primera bicicleta meva, perquè nosaltres érem set i compartíem les bicis i compartíem moltes coses, i aquella va ser la primera bicicleta meva. I després, una cosa que tinc un record molt especial i divertit, és l'helicòpter dels Madelman, que no era meu, però que jo li robava al meu germà. I sempre tenia unes bronques que no vegis. Però m'encantava jugar amb aquell helicòpter. Així que aquestes són les meves joguines de la infància, que recordo amb molt d'afecte.
0: Molt bé.
2: I dit això, doncs passem al ping-pong.
0: Vinga,
2: Maribel.
1: Vinga.
2: Recorda que has de ser breu, ràpida. No has de pensar massa, d'acord? ¿Vale?
1: Val.
2: Vinga. Primer de tot, un lloc que t'agradi molt de Castelldefels.
1: Un lloc al castell.
2: La truita de patates amb ceba o sense?
1: Amb ceba.
2: Un color per vestir?
1: El blau.
2: Un moment del dia?
1: El matí.
2: Un lloc per desconnectar?
1: La platja.
2: Un viatge que fa molt temps que somies?
1: La Índia.
2: Una beguda per la calor?
1: L'aigua.
2: Una olor de la infància.
1: Una?
2: Una olor de la infància.
1: Ah. Buah. Pues no sé, la veritat, una olor o colònia de la meva mare, no sé.
2: Bé. Una pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades, aquella que no et canses mai.
1: Pues mira, he vist la de Los Domingos 2 vegades.
2: Uh-huh. Molt bé. Què li demanàs a la jubilació?
1: Què li demano? Sí. Doncs, poder disfrutar de viatjar.
2: Uh-huh. Un llibre que hauries volgut escriure?
1: Un llibre?
2: Sí, que fa molta enveja, que dius, aquest l'hauria d'haver escrit jo.
1: Ah, un llibre que ja està escrit però que m'hauria...
2: Sí, sí.
1: Ah, mira, ah, sí, vale, no t'entenia, perdona. El viatge del ioga.
2: Uh-huh. Una cançó per ballar?
1: Per ballar? Buah. No sé, ara no em ve cap, la veritat.
2: Doncs, mentre penses la de ballar, digue'm una per escoltar.
1: Una per escoltar, un mantra del Sam Garrett, que m'agrada molt.
2: Molt bé. Després, quan et vingui al cap, em dius la de ballar.
1: Val.
2: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n.
1: Poma,
2: m'agrada. I per la contra, doncs, un que t'avorreixi molt.
1: El plàtan. I la cançó ja la tinc. 80 sí, veces de la Rosalén.
2: Molt bé, bonica. El mar o la muntanya?
1: El mar. I la muntanya també, eh?
2: Un dia festiu o tradicional, no? Aquestes festes que fem variades, que t'agrada especialment celebrar?
1: Sant Jordi.
2: Molt maco. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps?
1: Uf. No sé què dir-te.
2: Doncs vés pensant, ja hi tornarem. I mentre penses l'època on voldries viatjar, quin personatge històric t'agradaria haver pogut conversar amb ell, si fos possible?
1: Amb l'Antoni Gaudí.
2: Antoni Gaudí, anda, mira, molt interessant. Una mica més seriosa ens posem. Un defecte en una altra persona que t'incomoda molt?
0: Jo faig aquí un apunt, eh? Espero que no torni a dir tenir les coses molt ben preparades, com va dir fa 2 setmanes el convidat, perquè no seria jo precisament el cas.
1: Un defecte que no m'agradi,
2: sí,
1: no?
2: Que no t'agraden els altres.
1: Sí, sí, sí. No sé, la falsedat.
2: I en tu mateixa?
1: Que no m'agradi a mi, a un defecte meu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, algun defecte teu que no t'agradi, d'aquelles coses que sempre dius, això ho hauria de millorar.
1: Doncs... saber pronunciar-me més amb el que vull.
2: Uh-huh. Aquest és bo.
0: Profund, això,
2: eh? Tens ja present l'època a la que t'agradaria viatjar, si poguessis, en el temps? T'ha vingut al cap?
1: Pues, no sé, als 60, segurament.
2: Uh-huh. Molt bé. un quadre, una pintura que t'encisa, que pots acertar hores mirant-la.
1: El Guernica, lamentablement.
2: Uh-huh. A mi també em passa. Algú a qui posaries el racó de pensar?
1: Ah. Vale. Uf, hi ha només un?
2: Una llista, no?
1: Sí, sí, bueno.
2: Pots dir dos o tres, si vols. Vinga,
1: sí, va. Bueno, ja, pues, jo què sé, el senyor Trump, el Netanyahu, i suma i sigue, no?
2: I seguimos. Molt bé. Una dita popular que t'agrada? O sigui, és igual, en català o en castellà, és igual. Una dita.
1: Una dita.
2: Un refrán.
1: No deixis per demà el que puguis fer avui.
2: Molt bé, molt bé. Un valor humà que et representa, que dius, aquest és el meu valor, aquest és tot el que jo lluito. O...
1: La solidaritat.
2: Molt bona. A qui convidaries en aquest programa?
1: Aquí a la ràdio?
2: Sí, bueno, el programa que està fent el Miqui.
1: Ah.
2: A qui portaries de convidat? Qui li suggereixes que pot portar de convidat?
1: A la Carolina Ackermann.
2: Molt bé, doncs apuntada. Apuntada. I res, amb això ja hem acabat el ping-pong. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Lourdes.
2: Ha estat molt entretingut. I res, que continuïs gaudint de l'entrevista amb el Miqui i de tot el que l'envolta, eh? Perquè el Miqui ens posa de tot. Poesia, música, opinions... Eh? És fantàstic.
1: Moltes
2: doncs res,
1: gràcies.
2: M'acomiado de vosaltres. I...
0: Moltíssimes gràcies, Lourdes, com sempre. Una abraçada.
1: Una abraçada. Bona nit. Adéu.
0: Molt bé, doncs mira, ja que estem, ja aprofito per dir les joguines del Martí. El Martí ha pensat exactament, és meu, que era molt mogut perquè diu una bicicleta, un skate i un escalèstric.
1: Ai, que
0: diu el clàssic. Doncs molt bé, doncs mira, anem a posar una miqueta més de música. A veure ara, ja veuràs que aquí, com deia la Lourdes, som molt eclèctics, a veure què et sembla això.

0: Memory de la immensa Barbra Streisand, que jo ara amb el micro tancat li deia a la Maribel que he anat descobrint amb els anys que potser per mi és la millor cantant de tots els temps, almenys és a mi la que més m'emociona sense tenir gairebé ni gota d'anglès. Imagineu si l'entengués, ja seria... I aquesta, quan la sento, gairebé em fa plorar.
1: És que és molt potent.
0: Molt potent. De fet, és això, no? És, comença amb aquesta tristor i després va pujant i pujant una força. Em recordo una mica a Los Miserables, les dues o tres cançons de la banda sonora són també, no?, molt colpidores, amb una força, un increixendo.
1: Sí, és que hi ha bandes sonores que, puf... Tela, eh?
0: Què escolta una persona que tan tranquil·la i tan pacífica com tu quan no escoltes aquests mantres? Ara que la Lourdes està posat en aquest brete de en què ballaries.
1: Bueno, la veritat és que m'agrada tota la música, eh? M'agrada el rock, per exemple, també m'agrada. M'agrada la música pop, en general la música clàssica... M'agrada tota la música.
0: Quan hi ha música de qualitat, per què escollir, no?
1: Sí, exacte.
0: Hi ha un temps una mica per tot. Sí, la poesia, sí. T'agrada?
1: També m'agrada.
0: Doncs mira, anem a escoltar a l'amic Andreu Martí, que com cada setmana vol col·laborar amb nosaltres amb la seva fantàstica secció.
2: Bon vespre a tota dona i a tothom i us dono la benvinguda a una nova estona de poesia. Avui parlarem d'una poeta en una edat esplèndida i desesperadament activa. Ha estat una de les dues conductores del darrer Barcelona Poesia, el d'enguany, juntament amb Manuel Forcano. Us estic parlant de la vilafranquina Anna Gual.
3: La passió. Llegia llibres. Comprava llibres. Subratllava llibres. Doblegava les pàgines dels llibres. Anava a la biblioteca i demanava llibres. Acariciava llibres. Es masturbava amb llibres. Escrivia sobre llibres. Passejava amb llibres. S'adormia amb llibres. Somiava que escrivia llibres. Es despertava i escrivia els llibres. De vegades només feia veure que escrivia llibres. Enviava llibres, rebia a casa llibres, deixava llibres, reclamava els llibres, intercanviava llibres.
2: Acabo de sentir un fragment del poema La passió, com podeu veure, una enamorada dels llibres, com un servidor. Ha publicat diversos poemaris. La trilogia de l'arrel de la Trinitat, formada per Molsa, el Tubercle i altres semideus. Un segon poemari, titulat Ameba, amb el qual va aconseguir el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, que no és poc. Sentim-lo ara.
4: Vença la claror amb més llum i allatar la ment amb el pit de vidre que s'esberla amb el temporal, que tot ho mou, que tot ho sacseja, que fa vessar dies en blanc per un esglai que diu que es queda, que té facilitat per obrir parets de marbre, ser de marbre i reencarnar-se en la destral que odia el marbre. Tot en un, tot junt, tot ben junt. Perquè quan vull la llet amb fel, en queda un tel que ens dignifica i que recorda que tots som cecs, malgrat els ulls que criden, mira. Perquè aquest embrió que duc a dins és més viu que tots nosaltres. I poc hi veu, i poc hi sent, però és tan viu que m'ennuega.
2: El poema que acabo de sentir es titulava Tacte. Dispenseu que se m'ha passat de dir-ho. També ha publicat L'ésser solar, amb què va aconseguir el Premi Pare Colom, i poc després el llibre també de poemes Les ocultacions. I aquí, com ja és un llibre important, agafo una cita textual que m'agrada molt. Diu, és un llibre que recorre els llocs ocults de la geografia personal de l'autora i que intenta posar llum als misteris de l'existència. Amb aquest llibre, l'Anna Gual va guanyar el Premi Miquel de Palol de Poesia l'any 2022. Escoltarem ara un fragment del poema La simbologia.
3: Doncs sí, el poema que he escollit del meu llibre Les ocultacions és un poema que per mi és molt important perquè està vinculat a la meva història personal, a la meva biografia personal, concretament doncs, a una vinculació molt estreta amb el meu avi, que ja no hi és, i Les ocultacions parla d'allò ocult de totes aquelles persones, però també estats d'ànim i sensacions, no? Que potser doncs, no les percebem amb els cinc sentits, però les sentim a prop. La simbologia. Qui traduirà els versos del meu territori? Qui desxifrarà les paraules incrustades als terrossos? Plorava l'aixada de ferro quan la guardaven a la paret i plorava el remolc en acabar-se la verema. Hi haurà algú que enregistri la música de les branques quan el vent esclata a mitjanit i les exalta? Arribarà el dia que algú s'adoni de les danses ocultes, de les arrels vigoroses que s'allarguen pel subsol. El dit, i tinc una cicatriu de 2 centímetres de quan, amb 8 anys, collia raïm amb l'avi. Aquella sang pintava els gotims i així els meus sanglots, les meves mans tremoloses, la meva diminuta mala sort. Odiaven el moment, odiaven les tisores, però ell, serè, amansia el desconsol tot prement el tall amb un pàmpol. Qui sabrà mai que això ha passat si l'avi ja és mort i la ferida tancada? Potser aquella soca ho recorda. Potser en aquell punt concret del paisatge

0: 2020 una antologia, l'antologia es titula Innombrable, i que a més ha participat, com la immensa majoria de poetes, en festivals de traducció poètica per tota Europa. Res més sobre ella. Anna, molta sort des d'aquí. Tens un futur força prometedor. I Miqui, em demanes tres joguines. La primera, uns cotxets molt petits, de quan era molt petit jo, que tot just començava a caminar. Més endavant, sembla ser que gaudia moltíssim amb els Madelmans i els Big Jims. I després va arribar, com la resta de companys, la primera bici, que la vaig combinar molt amb el primer monopatí, un de molt rudimentari, però sí, vaig combinar bicicleta i monopatí. Res més, fins aquí. Molt bona nit i moltíssimes gràcies per l'audiència.
1: Molt bé, Martí, doncs... molt bé, Andreu, perdona. Andreu Martí. Molt bé, Andreu, moltes gràcies un cop més. Doncs aprofito ara jo també per dir-vos les meves joguines. M'ha sorprès quan he anat recordant quan era petit, que és el que més recordo, que és el que més m'agrada, perquè no té res a veure avui en dia amb mi, que són un pack d'esposes, una placa de policia i una pistola. Això, a més, era una cosa molt senzilleta, que venia en un tros de cartró plastificat.
2: Recordo haver vist això com a joguina, sí.
1: No? I clar, la vinculació que jo li trobo és que m'encanta el cinema, les sèries, i suposo que des de petit veus en teoria qui són els bons i tens bastant clar qui són els dolents, els que has de detenir, i suposo que aniré una miqueta per aquí. Després jo també m'assumo al tema del moviment amb un monopatí taronja que m'encantava, d'aquest de plàstic dur, i doncs el Cinexin, que fent aquest recordatori m'he adonat compte que també era taronja. Hauré d'anar a algun psicòleg a veure això del taronja que em diuen. Doncs del Cinexin em ve una altra passió, que és avui en dia el Cinenic.
2: Sí, el conec, el vas presentar i estava la presentació... Bueno, vas fer un anunci, diguem-ne, de lo que feies, i em va agradar molt quan, amb el Cérvolo.
1: Anda, Déu-n'hi-do. Mira, sí. Jo la segona persona que em diu això en pocs dies.
2: Sí, sí.
1: Si te'n recordes seves, no sé qui, amb qui va passar fa també unes poques setmanes, que també havia estat allà
2: molt
1: amb
2: xulo.
1: La presentació del gran amic... Felipe Cérvolo, que Felipe t'esperem algun dia aquí, ben aviat, que saps que ens encanta la poesia, per tant, ets més que benvingut, és una obligació ja que vinguis, ja fas tard. Maribel, anem a una mica acabar aquesta conversa. Com veus, aquí tot és molt ràpid, tot passa de seguida. A vegades cantem amb els oients, però tu t'ho he canviat una mica per la juguesca aquesta de fer a l'OM i de veure com prepares la classe. A nivell de Castelldefels, et deia abans que has estat a moltes... Quina és la cosa que més t'agradaria ressaltar del que has fet aquí, a la nostra ciutat, en aquests 30 anys que fa que aquesta ciutat, que jo, per mi, sempre serà poble, com sempre dic, què t'agradaria del que no ha sortit que hagués sortit... De parlar o del que, sobretot, el que trobes més rellevant, que podíem haver estat una estona comentant.
2: És que no entenc bé la pregunta.
1: Sobretot les coses que has fet aquests 30 anys a Castelldefels,
2: sí?
1: Que per el que sigui no hagi sortit a la conversa, què t'agradaria dir que creus que val la pena remarcar del que tu...
2: Ah.
1: Has fet aquests 30 anys, ha sortit el tema de la xarxa d'intercanvi, el tema del ioga.
2: El ioga també el vaig estar fent aquí, i bueno, el record més xuli que tinc és dels intensius que fèiem a la platja del ioga i a Cal Ganxo, amb les meves companyes de teca, que vam estar molts anys... pues allò, no?
1: Teca no ha sortit, és una cosa que amb el micro tancat em comentaves. Teca és potser de dintre de tot el que has fet allò que Castelldefels té més solera, no? De les entitats més antigues.
2: Sí, és molt antiga, és una associació molt antiga que vaig conèixer quan vaig arribar i bueno, vaig contactar amb elles, que hi havia dues persones en aquell moment, la Maria Èlida i la Carme Saumell, que encara està aquí i continua amb Teca. I la veritat és que vam fer moltes coses, elles

0: de tai chi, de qigong i jo de yoga i espais molt bonics com a Cal Ganxo, que fèiem intensius els dissabtes i a la platja. I la veritat és que és un record molt, molt maco aquest. L'etapa teca va ser molt bonica per conèixer gent d'aquí del poble.
1: Ara que em dius platja i ara que em dius poble, aquí hi ha una cosa que ens agrada molt, que com ens va dir en el seu dia la nostra amiga uruguaiana, la Matilde, el Sant Marcament Pirata. Doncs pensant una mica en això, a veure què us sembla la tercera i darrera cançó abans d'acomiadar-nos. Terra!
2: El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni desenllà.

0: I amb aquest himne que el poso perquè el vam destrossar fa unes setmanes, volem cantar, acomiadem a la Maribel. Maribel, què tal? Com t'has sentit?
1: Molt bé, molt còmoda.
0: Una mica curt, no? Tot plegat.
1: S'ha passat molt ràpid, la veritat. Sí, sí.
0: La segona temporada us tornarem a convidar tots els que heu vingut aquesta primera, eh? I serà un plaer tornar a rebre't. Ja tindrem altres coses de què parlar.
1: Molt bé.
0: Això, transmets molta pau, m'han donat moltes ganes d'apuntar-me. El Seba, si jo que sàpies que ens apuntarem a fer...
1: Vinga, clar que sí, així m'agrada.
0: Doncs res, un plaer i igualment, fins molt aviat.
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres i a tu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Hola de nou, amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parlo, Ramon. Començo avui amb The Mavericks. Don't be cruel. No siguis cruel. Saps que sóc a casa. Truca'm. No siguis cruel amb el meu cor. Oblidem el passat. El futur el tenim brillant al davant nostre. No siguis cruel. Jo no vull un altre amor. No deixis de pensar en mi. Vine i estima. Ella vol sortir d'aquell embolcall amorós i ell només té unes guspires d'esperança. Don't be cruel, amb The Mavericks.

Dolly Parton ens canta ara Before the next teardrop falls, abans de que caigui la següent llàgrima. Si ella et fa feliç, et desitjo el millor. Però si un dia et trenca el cor i plores, avisa'm, doncs jo seré amb tu. Et desitjo molta felicitat, però abans que et caigui una llàgrima, pensa que jo sí que et faré feliç i no et deixaré mai. Ella continua esprement amb tossudesa el poc que li queda per dir-li que l'estima. Before the next teardrop falls, amb Dolly Parton.

Continuarem ara, amigues i amics, amb els tabaris amorosos de Dolly Parton, acompanyada ara per Ben's Girl. No us dic el títol, doncs tot lo coneixeu. Me'n vaig, però sempre pensaré en tu a cada pas del meu camí. Jo sempre t'estimaré. No ploris, els dos sabem que jo no sóc el que tu necessites, però sempre t'estimaré. Vull que la vida et tracti bé i que tinguis allò que sempre has somiat. Però per damunt de tot, vull que estimis tant algú com jo t'estimo a tu. Clar que sí, ho heu adivinat. La cançó és I Will Always Love You. Dolly Parton amb Ben's Girl.

Ara, la Mary Chapin Carpenter ens porta de festa a un salon. Down at the Twist and Shout. És dissabte a la nit. Vaig al club Twist and Shout. Escoltaré el ritme que juny. Estaré tota la nit a la pista ballant. Els violins m'envolten i m'arrosseguen. Vull anar a New Orleans, al club Baton Rouge, per ballar cada nit. Us enviaré una postal, doncs no penso tornar a casa. Vull ballar sempre i viure a Louisiana. Pues vinga, a ballar, doncs. Down at the Twist and Shout, Mary Chapin Carpenter.

En Dwight Yoakam ens canta ara Ràpid com tu. Fast as you. Potser un dia seré ràpid com tu. Seré fort. Començaré a fer bé les coses. Però ara el dolor em va sacsejant. Però potser un dia seré ràpid com tu. Trencaré cors i tot ho faré com tu. Un dia, un dia. Potser no falta gaire temps per ser tan ràpid com tu. Dwight Yoakam i Fast as You.

Amigues i amics, tanco el programa avui amb un perfecte vals texà. Un momento allà. Ens la canta Enric Trevino, en espanyol. Us deixo aquest vals texà a les vostres mans i us deixo fins a la setmana vinent, tot i desitjant-vos molta salut. Adeu. Un momento allà. Enric Trevino.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Una setmana més amb vosaltres, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parlo Ramon. Tots coneixeu a les cantants femenines de country més populars. Avui m'he proposat que en descobriu alguna de nova. Començo amb Gail Davis i amb Unwed Fathers, Pares no casats. La va composar en Johnny Cash. Ella li diu al seu germà: digue-li a la mare que l'estimo i que algun dia l'escriuré. Sóc un adolescent que per un dia que vaig estimar em vaig quedar embarassada. Tot ara és un malson per mi. Ara tinc que marxar. Ella té el seu fill i li va dir en a cau d'orella: el teu pare mai et faria mal, però no és ni serà mai amb tu. Unwed Fathers, amb Gail Davis.

The Cowboys Riders Away. Els Cowboys se'n van. I ens la canta Ronnie Dunn. Quan es varen repartir les cartes, vaig apostar al meu cor. Vaig perdre. I ara jo sóc un cowboy que se'n va amb el cor molt ferit. Tindria que haver fet moltes coses que no vaig fer i no fer-ne d'altres que sí que vaig fer. Ara, el cowboy té que marxar. Faig l'últim adéu, que és el més difícil de fer. I després, el cowboy se'n dirà. The Cowboys Riders Away. Ronnie Dunn.

That's important to me. El que és important per a mi. Ens la canta Joy Rory. Mai passar el dia davant de la tele. Mai tenir deutes. Sempre obro la finestra, que entri l'aire fresc. Això és l'important per a mi. Compartir amb tu la meva vida. Ser una bona mare i esposa. Això és important per a mi. Tu, els fills, i fer-nos vells junts amb tota la felicitat. Això és important per a mi. Joy Rory, i that's important to me.

This one's for the girls. És per les noies i ens la canta Martina McBride. Per a totes les adolescents, la secundària és difícil i a cops cruel. Mantinga't ferma, noia, doncs els demés aniran cedint. Les noies de 25 també ho poden passar malament dins la seva habitació de lloguer i mirant de tirar endavant. Aquesta cançó és per totes les noies que tenen el cor trencat i que han demanat un desig a un estel. Tu ets preciosa, segueix estimant. També és per les noies de 42 que tenen somnis de joventut. Totes hem estimat i continuarem estimant, malgrat tenir el cor trencat. Martina McBride i These Ones for the Girls.

La simpàtica Terry Clark ens canta Les noies també menteixen, Girls Lie Too, i ens diu que les noies també mentim. Vosaltres no sou els únics. Ho vàrem aprendre de vosaltres i ara potser ho sabem fer millor i tot. Sempre perdonem i us diem que oblidem les flors mai enviades, els regals mai fets i els aniversaris que sempre oblideu. Això és el que us diem. Us perdonem. Oblidem. Però sí, no és veritat. Les noies també mentim. Girls Lie Too, Terry Clark.

Agafa'm la mà. Hold my hand. Per Brandy Clark i Dwight Yoakam. Ella és preciosa. Li podria prendre l'home a qualsevol dona. Té els ulls més blaus que mai ha vist. Es va apropar i em va dir: ha passat molt de temps. Abans érem més que amics. Ara és un bon moment. Dóna'm la mà. Aquest moment pot ser molt durader. Potser ens hi juguem el futur. Agafa'm la mà i enredem els nostres dits. Ara és el moment. Agafa'm la mà. Us la canta Brandy Clark i Dwight Yoakam. Hold my hand.

Joe D. Messina us canta ara Hits Carolina Tales, California. Amigues i amics del country, m'estan tocant el crostó. Vaig fora de temps. Us desitjo molta, molta salut i us espero la setmana vinent, si voleu. Espero hagueu descobert alguna cantant que no coneixíeu. Adeu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs. Parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre sona en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni plorreu.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Sí, escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó, però no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brianzo, i serem també a 11:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: Benvinguts a un nou matí, avui en ruta per Catalunya. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
0: I amb què setmana dormir als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
0: I en què dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes. Les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil, i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ja ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa. Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias.
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
0: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes, la ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura
4: que algunes forces polítiques pues, deberien un poc estudiar i superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació porta un va Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
0: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també ha convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya esteu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La conferència episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
0: I us ho expliquem també al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
1: No, el tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó però no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maria Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
25: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
26: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagin el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
25: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cicle d'aturada d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
27: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.000 docents.
0: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
0: Passen 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
28: Bon dia.
0: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
0: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
29: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
4: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelí ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
0: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
7: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
8: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
9: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
8: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
10: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
11: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
13: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
11: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
4: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
0: Londres, Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
15: Què t'ha passat, amic?
28: M'han apunyalat.
15: T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
7: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
30: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
7: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys, que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
0: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
10: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
5: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roquer, de Saja.
1: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvingut i siguin. Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
2: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
5: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí, de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
4: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
0: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
7: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
0: La primera.
16: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu.
12: Avui arrenca el Primavera Sound amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Ubinet a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
0: La segona.
17: Per moltes

0: a Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamaduixa o Els Tiets. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera. If tomorrow never
0: comes, will she know how much I love? I el cantant de música country, Garth Brooks, estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia penjada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final. Un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica. Vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé. I, per tant, hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades, en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga, el tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir, i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això. Em van insultar, em van cridar 2 cops «vaya usted a la mierda», i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país. Els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us parlarem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre Lleó XIV d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
8: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó XIV.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Xavarria, una de les portaveus de la CGT.
11: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
8: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
12: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
0: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
8: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Wineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa. Avui, com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
13: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí, Albert Pes, refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El Periódico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El Periódico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan, exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria, també al continent.

0: amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
2: no,
1: això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa?
3: Va, Lara, sisplau.
2: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
2: És que de veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 12:45 del migdia al Centre Luis, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 6:15 de la tarda al Casal de la Gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc i a 6:00 de la tarda al Casal de la Gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va d'allavar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
4: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico que va enamorar
1: Punch.
4: Tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch.
4: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquell pobret, el petitó.
4: Que anava amb un orangutada de peluix.
1: Aquest, el Punch.
4: Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch.
4: Rescatat a Kenya, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kenya després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: Home, pobret, a trobar la seva mare morta.
0: Sí.
4: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
4: No, és un hipopòtam.
0: Ah, hipopòtam.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
7: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més. Perquè jo no recordava haver-me vist abans del punt habitual, doncs em veig normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havia bastant més.
6: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants. A Tòquio, el Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, i remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
11: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
5: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
11: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
11: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
12: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
4: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
19: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
20: Vamos a hablar de cosas serias, vamos.
17: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
4: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
21: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
22: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
23: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
17: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que fos totalment en castellà.
4: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
24: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
17: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
4: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
25: No, el tinc ja cobert.
26: No, un temps balcó per no el llogaré.
27: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
28: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
4: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara, Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
17: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
29: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
4: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.200 que ho poden fer.
17: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
4: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%. 7%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
17: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
4: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
0: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
4: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
17: 2:03 del matí, tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
17: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
4: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
17: Marc Ruiz.
2: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yardact, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que converteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
4: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
17: Berga, Nàtia Dell.
5: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
4: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
6: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
17: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
4: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals i ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
17: Bruno Forte, ja mires.
7: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
8: I really feel the weight and the responsibility.
9: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
8: Of course, lighter and lighter.
9: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
7: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
10: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
7: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Forte, a Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I una...

0: Que ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. Al cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que hi va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també

0: la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
8: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'Església de Betlem.
7: A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó.
8: A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
10: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de rebre el Papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
11: Hola, Sagrada Família.
12: Sí, molt bé.
11: Aquí el Papa.
10: Bueno, impecable.
12: No,
10: saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment tècnicament no s'ha mullat.
12: Impecable.
11: I aquí la missa.
10: Molt bé.
12: De moment impecable. Res de moment impecable.
10: Missa 100% en català.
11: Aquí.
12: Sí.
11: La Bíblia.
10: Sí, la Bíblia, bé, sí.
11: I aquí.
12: Sí. Aquí.
11: La lectura de la Bíblia.
12: Bueno, és que... No, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
10: Més.
11: La Sagrada Família.
12: Sí, senyor.
11: És alta.
10: Bé.
11: Hola!
12: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
11: Maria!
12: Sí?
11: Maria!
10: Sí. Maria.
11: És amor.
10: Maria és amor, sí.
11: I exclama. Carrilbús.
10: Carrilbús és català, sí.
12: Què més dirà ara en català?
11: El mar.
12: Sí. Senyor, el mar.
11: La vida.
10: Sí. Sí.
11: Patata.
9: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
13: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. 200, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
9: I el segon, el Joan Foguet.
14: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons, perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I, si voleu, us en recomano una, però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèxtics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrils bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia, perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes que coincidiran amb el Pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre són en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor.
0: A Catena Benet XVI, el 2010, fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Parlarem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el Papa Mòbil.
3: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó però no el llogaré.
5: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
0: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1 i serem a partir de les 10 del matí.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens explicava Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. Parlarem de l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9 i 25 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Retards.
9: De mitja hora de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
0: En via morta.
10: La proposta de moció de censura instrumental que Feijóo ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
11: Sí, aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
12: Junts posa així la pilota a la taula de Feijóo, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol, anar a veure Puigdemont. El líder del PP ha evitat respondre.
9: Coses serioses, deia Feijóo a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, el líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
13: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible,
8: deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Avui, torta Sánchez.
10: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes, la ministra portaveu Elma Sáiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
17: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
10: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi. I ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
18: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig milió d'euros.
12: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
17: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
19: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Batat.
10: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al matí de Catalunya Ràdio, a la POP ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
0: 100% d'ocupació.
12: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
20: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I en contra.
17: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
10: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
21: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà havent aquesta trobada.
0: Teletreball.
17: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
10: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
0: Detinguts.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones alarmes aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
0: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
17: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
1: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: 17 de juny.
10: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la dotzena des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
2: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
2: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges de Catalunya. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El triple.
12: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
17: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
0: Sense igualtat.
10: Una testimònia al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
12: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
0: Llum verda.
17: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Lleida, Júlia Albacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
25: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui llat, benvinguda sigui. Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
26: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya.
0: Vaga general.
10: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
0: Més atacs.
12: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
17: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
27: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Es multiplicarà.
10: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
12: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
28: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
18: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajial o The Cure.
0: I a Berga, Patum.
10: Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus.
0: I ara també tenim un adeu. Just a little change.
12: Ha mort als 75 anys Peebo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney, com La Bella i la Bèstia, o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrepant.
3: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia. El primer partit de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, 68-91. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
4: Veníem amb una molt bona dinàmica. Vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé. I, per tant, hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Il·lusionat.
3: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Àjax per les dues pròximes temporades.
5: For me is a great moment in my career.
3: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Àjax.
0: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia a l'Hospital Universitari de Xeus i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passen 8:02. Us informa Marc Jurado. Tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Txell Garriga.
8: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Encentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença l'entit també ja al Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals. Comença d'anar plens, però sense problemes.
7: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos de Barcelona.
8: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
9: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
7: Estació del Nord, en Escura.
11: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
13: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures en l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
11: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada a Balsareny.
8: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
9: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
7: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió
8: que s'havien portat 150.000 euros en cosmètics.
9: Concretament, es va endur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
7: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
8: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
9: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
7: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà el febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio. We'll be right back.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca megamilionari també passa?
1: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Són les 7:20 i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però el Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
20: 2, 36, 38, 40 i 46. I els sols, el 7 i el 8.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: 7:22, i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
21: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
22: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
21: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen?
29: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
21: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
30: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
21: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
0: I a Catalunya?
21: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
31: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
21: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre, i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijóo calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si, per contra, reforçarà Pedro Sánchez.
32: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
33: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. De 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 5 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
4: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que eixen a l'examen de que els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahí es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passa temps. Ahir ningú sabia dir que es celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
0: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclava.
5: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la Cúria Romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclava està disponible en català.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
13: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
23: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:02. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
21: Bon dia, als balcons.
24: Tenc balcó, però no el llogaré.
7: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
25: Que viva el Papa!
21: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del papamòbil per la ciutat.
0: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
26: Escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
0: Però què diu, Armínia?
21: Va, home.
26: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
21: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
26: El dia del Papa, eh?
21: Sí.
26: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
21: I què ha fet? Posar un anunci?
26: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenir. Pregunte por nuestros servicios.
0: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
26: Sí. Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client. Sí,
0: però quins serveis?
1: Clar.
26: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
1: Immersiva, immersiva.
26: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
1: Això no és seriós.
26: Si es poden triar altres extras, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, uns resorts parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si es puc canviar fotos. Clar. I bueno, i després em diuen que si després de veure el papa, doncs vostè és la mama. I dic, no, jo no soy la mama. Home.
0: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
24: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: I sortirà al balcó vostè?
24: Això sí.
8: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
9: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
11: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
0: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:15. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del papa i al programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
14: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
16: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
21: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
0: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara a demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda, però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda, en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
0: I atenció a la mobilitat, perquè aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
20: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
0: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
22: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i a l'Entès també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
0: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
25: Bon dia.
0: començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen als articles d'opinió.
3: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
4: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
3: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts a aquesta moció.
4: Juan es fixa en els discursos d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
3: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
4: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
3: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó 14, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
4: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
3: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
4: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
5: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbària de convertir un col·lectiu humà en inferior. I el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres. I quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot. Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
12: Tuya, tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
25: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
27: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
28: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
29: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
30: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
31: Skoda.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
32: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real dels caçador de nazi Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'Ortodox, Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
0: I en què hem d'anar més alerta?
1: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
0: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
32: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
0: Però què feien? Tele amb xancletes?
32: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
0: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
1: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
0: sí,
1: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots, diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
0: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
32: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable, ja ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
0: Ah.
32: Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
2: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. El Frankfurter Allgemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrel les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrindt, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. Ja als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
1: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena AENA i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ONU Economia assegura que ha estat un cop de porta a AENA. Destaca que amb la baixada de taxes la Comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i AENA ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
0: I que destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat.
21: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
7: For me is a great moment in my career.
21: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona.

0: El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan García, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
2: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà el llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, saludem i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
4: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític cubà Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
4: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
4: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó al Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador a més el 3 de juny de 1996 als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
8: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
9: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
10: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
11: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públicas, Canàries, Catalunya.
12: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
0: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit els estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
0: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
0: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posaria ara tres xifres amb l'Ara García. 8.000.
10: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el Papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1.500.000 d'euros.
10: És el que pagarà Catalunya, com a mínim, per la visita del Papa a Lleó 14 a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
10: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijó, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata. I el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
3: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijó a les jornades del Cercle d'Economia, segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijó va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
3: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpte. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
13: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Gandhi de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanyen membres de la Fundació Gresol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això, abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
14: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest cas.

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar a emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa. Però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui, Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció d'atenció a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
2: Bon dia de nou. Sí, està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
1: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Fernández.
3: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix,
5: hola,
1: bon dia!
5: Xiripipis del Mucó!
1: Com estàs?
5: Benvingut!
1: Ben tornat, Manu!
5: Moltes gràcies, bonics.
6: L'audiència vol saber com estàs.
1: Clar.
5: Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
6: sí,
5: encara com que m'ofego.
1: T'has de cuidar, eh?
5: Però ara m'he de cuidar, m'ho he de cuidar molt i a poc a poc, i prendre la vida amb tranquil·litat.
1: Exactament. No facis tant esport, ara.
6: Ara.
5: No, ara ja no, ara només vaig a caminar.
6: Boia.
1: Ara, veus? T'estàs fent gran.
6: Sí,
1: això és
6: no,
1: que,
6: sí.
1: És
6: sí,
1: el que recomanen a partir de certa edat, caminar.
6: Una hora al dia.
1: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te, Manu.
5: I tant.
1: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara.
6: A la Núria!
1: Marcar el telèfon de la Núria.
6: Núria, serà el teu ull, el sol, el sol.
1: Fa 59 anys, la Núria.
6: Ai, rascant ja el pal.
1: També camina.
5: També camina, sí.
1: Núria.
7: Hola.
1: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
7: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit no, hem de canviar no sé què. Hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
1: Ah, per no sentir la ràdio.
7: M'han enredat.
1: Home, avui fa 59 anys, Núria.
7: Sí.
6: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari Caram. Molt bonic i et vol dedicar aquesta Caram. Cançó que et toca, Manu Guix, que es diu Illes dins un riu.
7: Oh.

0: quina meravella, aquesta cançó.
1: T'hem fet els coros.
2: Molt bé, hem fet ara, els coros aquí,
0: Núria, sí, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Què tal? Molt bon dia. Ja tornem a ser aquí al Castelldefels Desperta. Avui, dimecres, un nou dia amb sol que ens acompanya aquí a Castelldefels. Un bon solet per apropar-se al mercat ambulant que ja tenim en marxa. Doncs aquí estem, el company Gerard Carreras, el control tècnic i jo mateixa, Estefania González, per informar-vos al llarg de dues horetes de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat en aquest programa d'actualitat comentada, en seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes candents, com per exemple la visita ahir als serveis de platja, ja perquè començava la temporada alta, recordem que ja ho hem estat comentant, el dilluns, dia 1 de juny, començava la temporada alta de la platja de Castelldefels. Ahir era aquesta visita als serveis i equipaments de la platja, que estan plenament operatius. Ahir mateix, aquí al Desperta, parlàvem amb Protecció Civil sobre el dispositiu de salvament i socorrisme, que aprofito per recordar-vos que des del dilluns i fins al 6 de setembre està operatiu tots els dies a partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. I avui seguim amb aquestes entrevistes entorn als serveis de la platja. En aquesta ocasió, en poc més de 30 minutets, tindrem a l'estudi a la tècnica de medi ambient Montse Coronas, que també participava ahir en aquesta visita als serveis de la platja. De fet, concretament, ella feia les presentacions respecte a les guinguetes que ens ajuden a gaudir plenament de la platja, que a més també tenien una novetat enguany, ja ho vam parlar amb el regidor de platges, Marc Soler, que ens explicava que amb aquesta nova licitació es permetia que una vegada al mes puguin fer actes amb música. Això sí, s'ha de fer els permisos, s'ha de coordinar també amb la resta de guinguetes per només que sigui en aquell dia només una de les guinguetes qui ofereix aquests serveis musicals i en un horari també delimitat. També la Montse Coronas participava en les explicacions sobre els serveis de Biblioplatja, Naturaula i l'Espai Dunar, un espai que també compta amb moltes visites a Castelldefels. Està localitzat dins de l'oficina de turisme de la platja i es tracta d'una museïtzació de l'espai en format exposició activa i immersiva. D'això ens donarà tots els detalls la tècnica de medi ambient. Aquesta serà la primera entrevista del dia, això sí, la farem després de la crònica amb el Servei Català de Trànsit, que de seguida ens portaran l'actualitat en termes de mobilitat des de Castelldefels i cap a Castelldefels, a veure com estan les principals vies. I a la segona hora tindrem la secció de la Biblioteca de Butxaca, amb la directora Míriam Huguet, que ens portarà les darreres novetats, ens farà, com cada setmana, també recomanacions, una recomanació per públic adult, una per públic infantil. Parlarem també de les novetats que han arribat a les col·leccions de la biblioteca, si han preparat algun recull especial. La setmana passada teníem aquí el Marc Martí, tècnic de la biblioteca, i ens parlava de la setmana de la natura i diferents propostes entorn al medi ambient, la natura, també no només de lectures, de visualització, potser documentals, sinó també parlem d'activitats. I seguim també parlant d'altres notícies d'aquesta jornada, perquè hem de recordar que la transformació digital de l'Ajuntament ha estat premiada. L'Ajuntament entra al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert. Això mateix parlàvem la setmana passada amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez. I ahir també parlàvem d'aquest inici d'inscripcions per a la segona edició de l'ON Acceleradora, aquesta iniciativa que ens arriba des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació, un programa municipal d'impuls a l'emprenedoria que obre aquesta nova oportunitat per a 15 projectes amb potencial innovador. I ahir, abans d'ahir, teníem aquestes feines, aquests treballs previs per a la instal·lació d'un nou element d'ombreig a la plaça de l'Església, si ahir ens vau escoltar Recordareu que vam enviar la unitat mòbil de la ràdio per parlar allà mateix amb l'arquitecta tècnica Sandra Peláez, que ens explicava tots els detalls sobre aquesta obra civil. Les molèsties es concentraven entre dilluns i dimarts, ja que s'incloïa la demolició de paviments i la preparació de les fonamentacions. En principi, avui ens explicava que ja només era la col·locació dels registres, és a dir, de les tapes, deixar acabar de posar també el formigó i permetre que s'assequi bé fins al dilluns de la setmana vinent, que serà quan tornaran a estar fent feines, però ja de muntatge, del muntatge del que és el tendall com a tal. I d'aquesta manera, a partir de la setmana vinent, tindrem aquest nova zona d'ombreig a la plaça de l'Església, un espai neuràlgic aquí a Castelldefels, i ben important que ara que ja comença a apretar el sol, tinguem aquestes zones de refugi climàtic, també un dels temes que abordàvem ahir, que ens recordaven des de l'àrea d'espai públic la importància de seguir creant aquests espais d'ombra, espais on en poder-nos refugiar, tal qual, de les altes temperatures. Ahir també parlàvem de salut i ja també recordo això perquè estem parlant d'altes temperatures, de protegir-nos del sol. Doncs ahir a la tarda teníem aquesta xerrada, la pell té memòria, protegeix-la avui. Protegeix-la avui cada dia, no? Però ara parlem d'aquesta xerrada d'ahir a la tarda a la biblioteca, una activitat gratuïta a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Ens va parlar sobre la importància de cuidar i protegir la nostra pell, especialment davant l'exposició solar. I sobre aquesta xerrada i sobre aquesta importància de prendre consciència i, a més, també una explicació sobre una campanya que s'ha dut a terme amb el club local Voleiboom, ens parlava ahir la regidora de Salut, Paquita Cruz. Doncs tot això ho tenim per davant aquestes dues horetes. Farem seguiment també de totes les notícies que es vagin publicant al llarg d'aquestes fins a les 10 del matí, tant a la web de l'Ajuntament com a les xarxes socials, per informar-vos al moment. També farem seguiment i farem recordatori dels actes d'agenda que arriben al llarg d'aquesta setmana. I de notícies, de novetats que no hem comentat encara, ahir sortia una nova notícia a la web de l'Ajuntament sobre el pla de barris. Potser ja heu llegit més informació sobre aquesta candidatura conjunta per la nova convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Es volen presentar conjuntament els barris de Vistalegre i Can Vinader a fer aquesta sol·licitud per participar en aquesta nova convocatòria corresponent a aquest any 2026. Una línia d'ajuts als municipis per combatre la segregació urbana, reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climàtica sobre la població. Com a punt important sobre aquesta notícia, hi haurà tot un espai de participació ciutadana. De fet, aquest mateix divendres 5 de juny a les 7 de la tarda al carrer Blas Infante, a les pistes de bàsquet, hi haurà una carpa informativa i participativa presencial en aquest punt, que a més recordem que és important on es col·loquen perquè aquest divendres a la tarda comencen les festes de barri de Vistalegre. També hi ha opció de fer arribar les propostes de manera digital a través de la plataforma 311 i està l'enllaç en la notícia publicada al web de l'Ajuntament. I també hi haurà dues sessions obertes a la ciutadania. La primera, el dimecres 17 de juny a la tarda, al Centre Cívic Vistalegre. En aquest cas, se centrarà en la transformació física i sostenibilitat. I la següent, també al Centre Cívic Vistalegre, serà el dilluns 22 de juny a les 10 del matí i abordarà la reducció de les desigualtats i acció comunitària. Ja us avanço que aquesta, que és dilluns 22 de juny a les 10 del matí, ens aproparem des del Castelldefels Desperta i el magazín Així Som per donar cobertura i poder-vos informar de tot el que s'abordi en aquesta sessió oberta. I un altre punt important. Enguany s'ha decidit fer aquesta candidatura conjunta perquè a l'anterior convocatòria Vistalegre es va presentar com a únic barri i la seva candidatura va acabar en el número 24 de la llista. Això va fer que no pogués beneficiar-se d'aquesta convocatòria, ja que precisament només eren 20 els barris que van rebre subvenció. Així que amb aquestes dades esperem que enguany, fruit de tota aquesta participació ciutadana i el projecte que s'elabori des de l'Ajuntament, tant el barri de Vistalegre com el de Can Vinader es puguin beneficiar d'aquesta línia d'ajuts. Molt bé, doncs ara ja sí, amb aquesta prèvia de tot el que tenim les dues horetes, també amb aquest incís d'una de les notícies que encara no havíem comentat, que sortia tot just ahir al migdia a la web de l'Ajuntament, comencem aquí un nou Castelldefels Desperta, un Castelldefels Desperta de dimecres, que com sempre us recordo, segurament doncs, moltes persones d'aquí de Castelldefels els dimecres s'aprofiten per apropar-se al mercat ambulant, que ja deu estar començant a prendre moviment. De fet, a les 7 del matí estaven muntant tot, això sí que ho he pogut veure, i a hores d'ara doncs, suposo que també estaran acabant de preparar i serà a partir de les 9 quan la gent comenci a arribar. També recordo que a partir de les 9 estarà oberta la mini deixalleria que hi ha a la plaça Joan 23 i podem continuar fent aquest bon reciclatge dels elements que no podem dur a les escombraries habituals. Molt bé, vinga, va, comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs és moment de mirar com tenim les carreteres. Ho fem amb connexió al Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, en aquests moments tenim força volum de trànsit, sobretot els accessos sud, que són els que estan més a prop vostre, i hem de parlar d'un cinturó del litoral 1-2 amb aturades entre Molins de Rei, Castellbisbal i Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, també aturades en el cas de la C32 a Sant Boi i en dos sentits de la marxa, i pel que fa a les rondes hi ha molta mobilitat, especialment la ronda de dalt, que ha patit un accident i va més congestionada del normal. En el cas de que us desplaceu als accessos nord, us trobareu amb retencions a la zona de Parets, Barberà del Vallès i sobretot les vies que venen dels Vallesos. Això és tot. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies, Sílvia de l'Amo. Bon dia.

0: bé, doncs ja sabem com està l'estat actual de les principals vies d'accés i sortida des de Castelldefels, al nostre municipi. Així que si heu de començar el vostre desplaçament cap a la feina, ja teniu la informació més important que cal conèixer en aquests moments. I ara el que farem és acabar de complementar amb tot el que cal conèixer de l'actualitat informativa com a tal de la nostra ciutat. La notícia destacada aquests dies, des del dilluns tenim en marxa la temporada alta de platges i aquest inici de temporada, com cada any, ve acompanyat per una visita institucional als diferents serveis i equipaments que estan actius durant aquests mesos d'estiu al litoral de la nostra ciutat. I a motiu d'aquesta visita també, ahir ens visitava a motiu d'aquesta visita institucional als serveis de la platja, doncs ahir ens visitava aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el regidor de platges, Marc Soler, que ens parlava sobre aquest inici de la temporada alta.
1: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas, nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
0: Ahir a la tarda tenia lloc a les 4 de la tarda a la plaça de les Palmeres aquesta visita organitzada per la Comissió de Platges que comptava amb la participació de representants del consistori, de la gerència de la pròpia Comissió de Platges i també d'associacions veïnals, així com de personal dels serveis municipals vinculats a la gestió del litoral. El recorregut va començar amb una breu introducció de l'acte i l'explicació de les banderes. Era el moment de la hissada de les banderes als màstils de la plaça de les Palmeres. Ja les podeu veure col·locades d'aquesta manera. Primer tenim la de Biosphere, un dels segells de qualitat d'aquí de la nostra platja. Es tracta d'un segell de l'Institut de Turisme responsable a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona. Certifica les bones pràctiques en gestió i desenvolupament del turisme sostenible. A continuació tenim la bandera de Q de qualitat. Aquesta és una certificació per a la gestió de les platges, certificació específica que depèn de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. Després tenim la bandera d'Ecoplatges. Aquesta és una bandera atorgada per l'Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, que acredita l'excel·lència en la gestió de les platges en benefici de les persones usuàries i de la societat, amb criteris objectius en matèria d'equipament i manteniment. I després tenim Senderos Azules, un guardó atorgat per l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, que reconeix els municipis que recuperen, conserven i posen en valor els seus itineraris i camins. A Castelldefels tenim 2 itineraris que fomenten l'educació ambiental i la posada en valor del patrimoni natural. Tenim l'itinerari de les dunes, que ens s'endinsen al paisatge litoral, i el botànic del castell, que ens convida a explorar la biodiversitat i les vistes privilegiades del nostre municipi. I ja a continuació arriba el torn de la bandera de l'Ajuntament, acompanyada d'aquests 4 segells de qualitat de la nostra platja. Amb aquesta hissada començava una breu introducció a l'acte, l'explicació d'aquestes banderes a càrrec de l'Anna Zaguirre, que és la coordinadora de les nostres platges, amb qui de fet parlarem la setmana vinent, també aquí al Desperta. Anirem fent un repàs i anirem parlant amb totes les persones que estan darrere dels serveis i equipaments de les nostres platges. A continuació venia el torn de Protecció Civil, amb qui ja vam tenir ocasió de parlar ahir i conèixer tots els detalls sobre aquest dispositiu de socorrisme i salvament que ja està actiu, com dèiem, des del passat 1 de juny, el dilluns començava, i ja tenim en marxa tots els dies de 10 a 7 de la tarda aquest dispositiu de salvament i socorrisme. I a continuació arribava aquesta visita a una de les guinguetes amb explicacions a càrrec de la tècnica de Medi Ambient Montse Corones. Aquí tindrem els estudis en uns minuts i podrem entrar més en detall sobre tant les guinguetes, que en tenim 12 actives a la nostra platja aquest estiu, i ja amb una licitació que s'allargava. Si no recordo malament, crec que era una licitació de 3 anys, però ens ho acabarà de confirmar la tècnica de Medi Ambient. A mi ja també podrem parlar de la Biblioplatja, el servei que encara no està disponible, aquest començarà el 29 de juny i estarà disponible fins al 28 d'agost, en horari de dilluns a divendres a les tardes, a partir de les 5 i fins a 8:45. Parlarem de la Naturaula, que en aquest cas sí que ja també la tenim activa, i de l'Espai Dunar, aquest espai que, com us comentava breument a l'inici del Desperta, es troba localitzat dins de l'oficina de turisme de la platja, al Passeig Marítim 155, davant del carrer 10. En aquest centre d'interpretació es dona a conèixer el valor de l'ecosistema de l'Espai Dunar amb una museografia sostenible, moderna i avançada, centrada en viure aquesta experiència immersiva i experimental i, posteriorment, amb una proposta d'activitats lúdiques i didàctiques. I després arribava el torn de la visita com a tal a l'oficina de turisme. Una oficina municipal que facilita informació turística local i de tota la comarca del Baix Llobregat. Les informadores atenen i assessoren tant a les persones visitants i turistes com a les usuàries de la platja, en tot tipus de consultes turístiques sobre Castelldefels i el Baix Llobregat de manera general, referides a jocs d'interès, transport, allotjament, gastronomia, activitats culturals, esportives, d'oci, i bueno, tot el que també nosaltres, com a ciutadania de Castelldefels, quan fem un viatge, doncs també ens podem apropar a diferents oficines de turisme, no? I és tota aquesta informació la que ens poden oferir. I després la visita continuava a l'oficina de la zona Kitesurf, una oficina que vetlla i dona compliment al reglament d'ús i normativa d'aquesta pràctica esportiva i activitats similars establertes per la Federació de Vela Catalana. Aquí es regulen les normes d'ús de la zona, les normes de navegació, també les recomanacions a la resta de persones usuàries de la platja i es vetlla pel pla de seguretat. Aquest servei també està en marxa des del passat 1 de juny i ho estarà fins al 18 de setembre. I la recta final d'aquesta visita institucional va ser ja amb policia local. De fet, les explicacions anaven a càrrec de Leo Piqué, el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, que el teníem també aquí als estudis. Ja sabeu que acostuma a venir els dilluns de manera setmanal a parlar amb l'Anna López al magazín i ja ens avançava també sobre els serveis de vigilància i seguretat de la platja per part del cos de policia local. De fet, ahir mateix veia aquesta publicació a l'Instagram de policia local on especificaven concretament la quantitat d'agents destinats a platges i les funcions que estan complint en aquest sentit. Ho estic recuperant ara mateix sobre la marxa i de seguida parlarem d'aquest tema en qüestió. El que estic veient per ara és la publicació referent al simulacre de salvament a la platja que tenia lloc el mateix dilluns, era? Sí, perquè ahir dimarts parlàvem amb Protecció Civil i ens ho comentava el company Joan Álvarez que el dilluns havien estat realitzant aquest simulacre d'emergència i això si entreu a l'Instagram de policia local podreu veure un reel, un vídeo on s'ha fet una mica de resum sobre aquesta actuació, un exercici que recreava una situació d'emergència en una guingueta on una persona patia una parada cardiorrespiratòria. La coordinació entre tots els equips havien de participar els socorristes i policia local també i permetre posar a prova els protocols d'actuació i la capacitat de resposta davant d'una situació real, així com la coordinació entre aquests equips. De fet, també doncs, feien servir diferents persones així a moda com d'actors per complementar i fer més real aquest simulacre. I ara ja tinc també aquí l'altre vídeo que publicaven el dilluns amb tot a punt per una temporada de platja segura. Aquí ve acompanyat d'un vídeo també d'aquesta preparació, aquesta reunió informativa sobre tots els serveis, coordinació dels equips i en definitiva una jornada de coordinació per reforçar aquest treball conjunt entre els equips de salvament i socorrisme de Proactiva, Protecció Civil, Policia Local i també els agents forestals i la resta de serveis implicats. Per part de la policia local, aquí trobo ja la informació que estava recordant d'ahir, es desplega un dispositiu específic format per 10 agents amb vigilància a la sorra i al passeig marítim per garantir la seguretat, prevenir incidències, donar suport a la ciutadania i vetllar pel compliment de les ordenances municipals. I aquesta era la part ja final de l'acte, amb aquestes explicacions a càrrec de Leo Piqué, sotsinspector de la policia local, sobre el servei de vigilància i seguretat de la platja. I amb això, doncs, els propers dies, avui com seguirem amb aquesta entrevista amb la tècnica de Medi Ambient per conèixer tots els detalls, i els propers dies anirem parlant de la resta de serveis i equipaments que tenim disponibles a la platja. I, de fet, ara també, després de fer aquest repàs general a tota la visita, amb aquest detall del recorregut, continuarem recordant, també recuperant fragments d'aquesta entrevista al regidor de platges, Marc Soler, una entrevista que feia la companya Anna López al seu magazine, recordem aquest espai diari del Castelldefels Coffee, aquesta tertúlia política, on cada dia s'apropa als estudis de Ràdio Castelldefels un o una dels regidors de l'Ajuntament. Els dilluns ens acompanyen des de Som Castelldefels, els dimarts és el torn del Partit Popular, avui serà el torn de Movem en Comú Podem, demà dijous el Partit Socialista i els divendres cada 15 dies és el torn d'Esquerra Republicana. Doncs ahir teníem el regidor de platges, Marc Soler, qui també ens explicava el tipus de banderes que tenim, que hem aconseguit aquest any, tots aquests segells que també feia una mica de repàs de manera general jo fa uns instants.
1: Tenir bandera azul, ecoplayas, biosfer, tot este tipus de distintivos. Y mucha gente puede pensar que es una chorrada. No, no lo es. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo defender la preciosa y estupenda playa que tenemos, pero lo digo yo. Creo que no, ¿sabes? Yo puedo decir que tenemos una playa maravillosa y tú me puedes creer o no. Los distintivos lo verifican. Pasamos muchas pruebas, vienen comisiones, vienen muchas auditorías y auditan que esté correcto. Tanto bandera azul, biosfera, ecoplayas, todas ellas tienen sus técnicos que vienen a hacer las analíticas, que vienen a hacer la comprobación de que todos los servicios están en perfecto estado y si no, te deniegan la bandera.
0: El regidor Marc Soler destaca també la importància que té comptar amb aquests distintius i del fet que les platges de Castelldefels els vagin renovant cada any.
1: Para nosotros, que año tras año renovemos estos distintivos, es súper importante, es porque hay un trabajo detrás y porque estos distintivos dicen, ellos son los que dicen que tenemos una playa pues ecológica, que tenemos una playa limpia, que tenemos una playa cuidada, que tenemos una serie de servicios, que tenemos una playa accesible. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, que estaría muy feo en este caso, ¿no? Pero por eso para nosotros es un orgullo que nos renueven año tras año todos los distintivos, de calidad, todas las que tenemos.
0: Un dels primers punts d'aquesta visita que es feia ahir a la tarda és l'espai adaptat especialitzat del servei de salvament. Escoltem també les explicacions sobre com actua Protecció Civil per part del Joan Álvarez.
1: Visitaremos también los chiringuitos. Nosotros tenemos 12 chiringuitos en la playa de Castelldefels, en la arena. Aparte están los del paseo, pero los 12 que están dentro de la arena. Y estamos muy contentos del formato de chiringuito que tenemos. La verdad que creemos que es un motor añadido de la gastronomía de Castelldefels. Y este año hemos querido volver a implementar un poquito más para dinamizar un poquito más la playa, que pueda hacer alguna actividad de música, que todos los chiringuitos puedan tener música. Entendemos que dividir la playa en 5 kilómetros, que todos los chiringuitos puedan tener un poco de música, creemos que es positivo.
0: Sí. Estàvem escoltant el regidor de platges, Marc Soler, que ens explicava ara aquests punts clau de la platja com l'Espai Dunar o les Guinguetes. També es presentava el funcionament dels serveis de neteja i manteniment, així com els recursos destinats a garantir una platja més accessible, segura i preparada per l'arribada de veïns, veïnes i visitants. La Biblioplatja Carme Romaní tornarà a obrir al Passeig Marítim 133, això serà a partir del 29 de juny i fins al 28 d'agost, durant les tardes de dilluns a divendres. Durant el recorregut també es va posar en valor l'Espai Dunar, situat a l'oficina de turisme de la platja, un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema dunar de la nostra ciutat a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible.
1: El Espai Dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos, y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar, y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanta inversión, no? Y tanto esfuerzo para mantener las dunas. Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
0: La zona de kitesurf també formava part d'aquesta visita. Escoltem el regidor de platges, Marc Soler.
1: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más que estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
0: I ara ja sí, passem a escoltar el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, que ens donava a conèixer ahir aquest dispositiu de seguretat i emergències que estarà operatiu durant la temporada i la composició de l'equip de salvament.

0: La platja està constantment vigilada pels diferents socorristes i el personal allà sobre el terreny i bueno, estan fent una monitorització constant de la platja i qualsevol canvi que es pugui detectar, que pugui augmentar la brutícia que hi hagi, es detectin les meduses, es detectin bueno, qualsevol factor que pugui fer un canvi de bandera, no? Actualitzar, diguéssim, de la manera més àgil possible i es comunica als diferents mitjans que tenim a través de l'Ajuntament i també del platja, no? Així també, si diguéssim que també s'agraeix la col·laboració ciutadana, doncs estem detectant aquí que hi ha moltes meduses o el que sigui, pues, comunicar-ho al socorrista que en conseqüència pues, passar aquesta informació al centre de coordinació es pot valorar fins i tot de manera més ràpida que aquest canvi de bandera, no?
1: Hem fet tot un repàs a aquesta visita institucional que es va produir ahir amb aquestes veus també protagonistes del regidor de platges i del tècnic de l'àrea de protecció civil. I ara, de seguida, després d'una petita pausa musical, ja veig que tenim aquí els estudis a la tècnica de Medi Ambient Montse Coronas, amb qui podrem entrar més en detall en diferents equipaments i recursos que estan en funcionament aquí al nostre litoral. De seguida tornem, però ara farem un viatge a la joventut de Paul McCartney amb el seu nou i nostàlgic disc i aquesta cançó, Days We Left Behind.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has sentit què t'he dit?
2: Sí, sí, ho he sentit, però no t'estava escoltant.
1: No, si després diràs que no et dic les coses. Quina paciència.
0: A Punt de Sal. El verb escoltar vol dir fer atenció a allò que diu algú o al soroll que fa alguna cosa, mentre que el verb sentir fa referència a percebre un so sense posar-hi atenció. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Desperta.
1: Com us estava explicant, ahir a la tarda l'Ajuntament feia aquesta visita oficial d'inici de la temporada alta de platges, aquest recorregut per conèixer de primera mà tots els serveis, equipaments i recursos que ja estan operatius, estan en funcionament, perquè tant veïns, veïnes com persones que ens visiten puguin gaudir del nostre litoral amb totes les garanties. Per parlar-ne ara més en detall, ja tinc aquí els estudis a la tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament, la Montse Coronas. Molt bon dia, gràcies per estar aquí amb mi.
2: Bon dia, Stephanie.
1: Doncs, per començar, ja la primera pregunta bàsica és fer un balanç de com es troba actualment la nostra platja, com iniciem aquesta temporada.
2: Bé, bueno, iniciem la temporada amb molta calor, amb molta gent. Aquestes primeres caps de setmana ja la gent té moltes ganes de platja i això es nota perquè és quan hi ha més afluència de gent els caps de setmana, no? I hem arrencat amb una mica, amb tots els serveis operatius, com sempre, de l'1 de juny, des de l'1 de juny, però amb algun episodi, diguéssim, de brutícia a la platja, que, com sabeu, ve de la deriva d'altres municipis i bueno, va començar afectant les platges de Gavà i després les nostres, però bueno, aquest episodi ja ha passat. I ara tenim unes platges doncs, a punt per poder-les gaudir.
1: Uh-huh. I unes platges per a tothom, perquè aquest és com el lema que estem veient aquests dies també des de l'Ajuntament. Es parla molt d'inclusivitat. Quines són les accions que s'han fet per aquesta nova temporada i oferir aquesta platja apta per l'ús de tothom?
2: Bueno, realment tenim ja una platja que compta amb unes avantatges molt bones, perquè és una platja molt planera, però, diguéssim, des de l'equip de govern es vol fer una aposta clara per l'accessibilitat i bueno, hem començat fent amb un projecte europeu un arreglo de lo que és l'accés al passeig amb un pla inclinat i més suau. I estem fent tota la revisió dels itineraris perquè des del transport públic els usuaris de la platja puguin tenir un punt accessible completament, diguéssim, adaptat. Doncs, des del transport o des de l'aparcament ja reservat, doncs tenen un punt en el que hi ha, diguéssim, de tots els serveis que es necessiten. Les dutxes amb seient, el lavabo també adaptat, inclús un mòdul que esperem que arribi quan abans o es pugui fer, que és el mòdul, diguéssim, amb totes les característiques més ortopèdiques de camilla que puja, camilla que baixa, i també tenim tot el servei de salvament d'atenció al bany, la cadira amfíbia, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, es va comprar una cadira d'aquestes trial, també per la platja, bueno, doncs van fent passos i el que volem és acabar tenint la certificació que ens digui que ho hem fet bé, no? Perquè les certificacions serveixen per això, per la millora contínua i per veure que realment el treball que estàs fent s'està fent correctament.
1: Mm-hmm. Doncs de tot això reprendrem cap al final de l'entrevista també, perquè aquí hi ha més temes que podem comentar, però ara m'agradaria anar seguint també una mica el propi recorregut que teníeu ahir a la tarda en aquesta visita oficial, aquesta hissada de banderes, que era el tret de sortida. A continuació parlava l'equip de Protecció Civil, amb qui ja vam poder parlar aquí al Castelldefels Desperta ahir mateix, parlàvem amb el Joan Álvarez, ens explicava en detall tot aquest dispositiu que recordem està en marxa des del dilluns 1 de juny i el tenim fins al setembre amb aquest horari de dilluns a divendres de 10 del matí a 7 de la tarda. I ara doncs, passem al següent punt d'aquesta visita, que era a la guingueta, en aquest cas concret, a la guingueta Chalito. Aquí vau fer una parada i explicàveu tot aquest servei de guinguetes, en concret fèieu la parada en una d'elles, però en tenim un total de 12 guinguetes aquest estiu aquí al litoral de Castelldefels, un servei molt valorat per les persones usuàries, clar, perquè ens ajuden a fer el dia complet a la platja, òbviament. A més, enguany, amb aquesta novetat musical també, que no avanço més perquè ara ja ens explicaràs tu, quin paper tenen en el nostre model de platja aquestes guinguetes i què és tot el que ens oferiran aquest estiu?
2: Bé, les guinguetes bàsicament són serveis a l'usuari de platja, no? I com n'hi ha una desestacionalitat del que és la platja, també n'hi ha un ús per la tarda i n'hi ha pues, molta gent que passeja, pues, aquestes guinguetes pues, cada cop són serveis per més usuaris, no? I són bueno, serveis de restauració, però també tenen els lavabos i tenen altres coses que necessita l'usuari de platja. El concurs s'ha fet una altra vegada aquest any perquè les guinguetes són de temporada, tenen una llicència per 4 anys, cada 4 anys s'han de renovar, fan un concurs, doncs igual que nosaltres fem gestió de platja basat en qualitat, intentem que també les guinguetes tinguin tots aquests, diguéssim, requeriments de qualitat. Llavors, com cada any mostrem una guingueta, aquest any ha caigut que en el recorregut estava la guingueta Chalito, i bueno, vam fer una mica de repàs de tots els requeriments que tenen aquests serveis dins de la platja. Pel fet d'estar en el sistema de qualitat, tenen analítiques microbiològiques de superfícies de superfícies, d'aliments, o sigui, cada mes els fan un seguiment des del punt de vista sanitari. També el tema de la música. El tema de la música, ara diguéssim que s'ha fet una microcirurgia, diguéssim, del que és el nivell de so, que ha permès que, bueno, amb uns requeriments i uns certificats des del punt de vista de la sonometria, les guinguetes, diguéssim, dintre del que és la normativa de soroll, poguessin fer aquestes activitats que, a més a més, eren molt demandades per la gent, no? I bé, cada 4 anys, ja et dic, tenim renovació. En aquest any no hem tingut massa. Hem tingut alguna renovació, però diguéssim, de gent que ja havia estat altres anys. I cada vegada és més difícil el triar perquè tenen un nivell de qualitat molt alt.
1: Mm-hmm. Montse, estava pensant que a la nostra platja, bueno, en general a totes les platges, no? Però ara concret estem parlant aquí a Castelldefels, tenim moltes activitats molt diverses, perquè tenim el bany, tenim esport, tenim la restauració, com ara estàvem comentant, el passeig marítim, els espais naturals, tot el que s'està fent des d'un punt de vista sostenible i amb educació ambiental, també, perquè ja parlarem de l'espai d'onar, la naturaula, no? Tenim moltes activitats en marxa, i tu, justament abans d'entrar aquí al directe, estàvem comentant que tu ja portes 30 anys aquí a treballant a l'Ajuntament, bueno, treballant a l'Ajuntament uns anys més, però en l'àmbit de platges ja són 30 anys, o sigui que ja tens molta experiència, molt bagatge aquí al darrere. Com es gestiona, i formant part d'aquesta comissió de platges de l'Ajuntament, com aconseguiu que tots aquests usos, totes aquestes activitats siguin compatibles entre si mateixes?
2: Bé, és que realment, en aquest sentit, nosaltres funcionem amb aquest equip, i tot el que és la gestió de qualitat. I això es nota molt perquè estem, crec molt ben coordinats, i a més, cada tècnic es responsabilitza, diguéssim, del que més coneix, no? Per exemple, aquí es fan moltíssimes activitats esportives i la companya, la Maria del Mar, és la que... Aquí, diguéssim, et podria explicar absolutament tot. O sigui, de fet... N'hi ha una programació d'activitats esportives, principalment amb les associacions de la ciutat, i dintre d'aquest, i això es fa ja a principis d'any. O sigui, estem treballant tot l'any perquè quan arribi a l'inici de temporada estigui tot ben coordinat amb els companys de policia, amb tothom, i el que ells pugui, diguéssim, debatre dintre de la comissió, es parla i es decideix, pues, que pot ser millor per als usuaris, que pot ser millor per la platja, no? Sí que és cert que n'hi ha serveis com el de la neteja i el manteniment, que són tot l'any, amb la freqüència, diguéssim, adaptada a la temporalitat, i després n'hi ha altres serveis que són de temporada. Però tot l'any, tot l'equip està treballant tot l'any amb el que diem la millora contínua, no? Agafar dades durant tot l'estiu, els indicadors, i després a l'hora de temporada baixa fer tot el, diguéssim, el recull del que es pot fer per millorar per l'any següent. Uh-huh. Aquestes de satisfacció i tot el que calgui, perquè cada vegada anar avançant i anar veient dintre de les possibilitats, no? Perquè la platja és molt gran i necessita de molta atenció, pues que tot vagi com, com ha d'anar.
1: Uh-huh, amb totes les garanties. Estaves parlant de tota aquesta coordinació entre els propis equips de l'Ajuntament, aquesta coordinació transversal, però hem de pensar, també m'explicaves, em posaves en aquest context de la llei de costes i també dels diferents interventors, no? Els diferents, hi ha aquestes col·laboracions amb l'AMB, amb el Ministeri, no? També aquí entra en joc aquesta coordinació.
2: Sí. Nosaltres, de fet, això a vegades costa de creure, perquè diuen, home, això és de l'àrea, això és de... No, això, diguéssim, sí, cadascú té la seva competència i dintre de les seves competències l'Ajuntament, segons la llei de costes, nosaltres tenim competència en neteja, manteniment, algo de gestió ambiental i, sobretot,

0: que no es veuen, que no són de servei, però que també es tracten, com és la regressió de les platges o com pot ser el tema de la draga que ens visita cada any, que nosaltres estem fent diguéssim, al·legacions i observacions des de fa molts anys. I bé, nosaltres que estem al dia a dia veiem que això possiblement prosperarà. Jo tinc esperances de que prosperi, que arribi un moment en què ja no es deixi de dragar o es dragui al mínim aquí al costat del Port Ginesta, perquè amb tanta gent que hi viu i que un barco vingui, pues això no... Això, quan es va posar la mesura pel Port de Barcelona, tenia un sentit. Ara ja estem veient que això no ha de ser. No? I el mateix ministeri ho ha acceptat i estem en converses, tenim reunions, bueno, es fan coses.
1: Doncs aquest és un... Acabes de treure un dels temes també candents a xarxes els darrers dies, són temes d'aquests que van sortint de manera recurrent, que com tu mateixa deies, hi ha desconeixement, no? I potser no se saben les accions que s'estan fent des de l'Ajuntament, aquestes al·legacions que ens estaves explicant ara mateix. I un altre dels temes que em ve al cap és aquesta passera elevada per protegir les dunes, que també ha generat dubtes i crítiques, i però fruit d'aquest desconeixement. Sí. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
0: Val, doncs aquest projecte realment és una prova pilot, i és una prova pilot que hem tingut la sort de poder-la fer, perquè, bueno, és el que diem, en converses amb l'àrea metropolitana, ells han vist també la necessitat, o sigui, avui hem estat parlant moltes vegades, que en una zona de platja que tenim, que cada vegada el nivell del mar és més alt, tenim una zona que és més inundable, i que la continuïtat de les dunes era molt important. Llavors, aquesta prova pilot ens permetrà veure a veure quina diferència suposa per la protecció, diguéssim, del que és el darrere d'una, el que la duna sigui més contínua, més compacta, no? I el fet de passar, diguéssim, per sobre, permetre que la duna estigui, diguéssim, funcioni per sota, és una cosa que volíem provar, perquè i ja no només a nivell de la passera, sinó que possiblement a nivell serveis. Nosaltres tenim, igual que tenim els serveis dels xiringuitos, nosaltres tenim els serveis de lavabos tot l'any instal·lats, excepte en aquest punt, perquè és inundable. Aleshores, bueno, també és una manera de veure si amb aquest sistema funcionaria que també estigués elevat. Bueno, anem treballant, anem pensant i anem mirant a veure en què es pot millorar.
1: Mm-hmm. Per tant, una altra iniciativa que posteriorment s'haurà de fer aquesta avaluació, aquest seguiment d'indicadors, veure com funciona, i potser més endavant...
0: No, a més, és el que dèiem, era una oportunitat perquè és una subvenció europea, és un Next Generation, això, diguéssim, no sé, bueno, ha estat també per la Diputació i l'àrea metropolitana, que han apostat per això, i diguéssim, l'Ajuntament ha pogut fer aquesta prova pilot, o sigui, veurà els resultats d'aquesta prova pilot, i no ha sigut una despesa per l'Ajuntament.
1: Mm-hmm. Doncs em sap greu perquè amb aquest tema ja hem acabat d'esgotar el temps que teníem per aquesta entrevista i veig moltes més coses que podríem acabar de parlar.
0: Quan però, tu vulguis, quan, Estefania.
1: Sí, ja et dic que et convidaré. Moltes gràcies, Montse Coronas, tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans, per haver-nos acompanyat
0: bon
1: avui.
0: Dia, bon dia a tothom.
1: Molt bon dia.
2: Castelldefels desperta.
3: Són les 9.
4: Ràdio Castelldefels.
1: Segueix amb vermell això.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan

0: punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
5: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
7: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: Continuem aquí al Castelldefels Desperta, tot just encetant aquesta segona hora. Fins les 10 del matí continuarem en directe des dels estudis. El company Gerard Carreras, que m'acompanya al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González. Aquesta primera hora s'ha centrat molt a les platges, a conèixer aquest inici de temporada alta amb tots els serveis operatius. Ja us estava comentant al principi, amb aquesta prèvia inicial a les 8 del matí, que aniríem fent un repàs a tots els equipaments, aniríem parlant amb les persones que hi ha darrere que fan possible aquests serveis. Ara mateix teníem aquí els estudis a la tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans Montse Corones, amb qui hem pogut parlar sobre el servei de guinguetes, sobre també els aspectes de sostenibilitat, i hem pogut acabar també aquesta conversa parlant del projecte de la passera elevada, un projecte que ens arriba marcat en una subvenció amb fons Next Generation i que ha permès crear, construir aquesta passera que protegeix les dunes i facilita l'accessibilitat. Un projecte que vindrà acompanyat d'una avaluació per conèixer exactament com funciona, com si realment és efectiva per aquesta protecció i dins d'aquesta estratègia per adaptar el litoral als efectes del canvi climàtic i fer-lo també alhora més accessible i resilient. De les platges seguirem parlant els pròxims dies, ja que per ara hem fet aquesta entrevista amb Protecció Civil, ara aquesta amb l'àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans ens quedarà. Avui aprofitarem, tenim en aquesta segona hora, tindrem la secció de la biblioteca i aprofitarem també per conèixer com va ser per la part que respecta a la biblioplatja i la naturaula, com va ser aquesta visita, aquestes explicacions. Sí que recordem que la biblioplatja encara no està oberta, estarà disponible a partir del 29 de juny i fins al 28 d'agost, però sí que tenim en marxa les jugateques ambientals dins d'aquests dos espais de naturaula que tenim al nostre litoral. També haurem de parlar amb la tècnica de Medi Ambient sobre l'espai dunar, un tema que ens ha quedat pendent en aquesta entrevista. Ens ha faltat temps per poder entrar més en detall sobre aquest espai que ens permet fer una exposició, és una exposició activa i immersiva que ens permet conèixer aquest ecosistema dunar. I també parlarem de l'oficina de turisme i l'oficina de la zona kitesurf i del servei de vigilància i seguretat. En aquest cas, doncs, ja ho havíem comentat també aquesta setmana amb el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. En aquest cas, al magazín, així som. Molt bé, doncs després de tota aquesta informació sobre les platges ja només em queda dir-vos que comenceu a gaudir del nostre litoral, comenceu a aprofitar aquests bons dies que ens estan acompanyant aquí a Castelldefels, a donar-vos un banyet i gaudir de tots els serveis que tenim en marxa. Doncs de seguida seguirem amb més notícies. A més, també farem una connexió a peu de carrer, ja que els companys, el tècnic Miguel Navarro i la companya Patricia Bazaga, que serà qui ens informarà, s'han desplaçat al mercat ambulant, en concret davant de la mini deixalleria, perquè avui és dimecres, avui ja tenim en marxa aquest mercadillo habitual de la nostra ciutat cada matí de dimecres. I també, coincidint amb el mercadillo, està oberta la mini deixalleria que tenim a la plaça Joan 23. Ara ja fa dies que no parlem d'aquesta taxa de residus, dels residus que hem de portar per fer el bon reciclatge en aquestes mini deixalleries. Doncs la Patricia ens portarà tota la informació allà en directe. I entremig d'aquesta connexió a peu de carrer, d'aquesta secció que tindrem també en una estona amb la biblioteca, anirem fent el repàs, com sempre, a les notícies que cal conèixer de la nostra ciutat. Vinga, va, quedeu-vos aquí amb nosaltres, que com cada dia tenim la informació que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: Doncs confirmadíssim que ja tenim allà a peu de carrer, on us deia, a la plaça Joan 23, aquest accés, aquesta entrada al mercat ambulant i on tenim ubicada la mini deixalleria. Allà tenim el company Miguel Navarro i a la companya Patricia Bazaga, que de seguida ens informarà. I a més em comenten també que estan amb un dels operaris de la mini deixalleria amb qui podrem entrar en matèria sobre aquest servei i sobre aquesta taxa de residus i com continua aquest reciclatge en aquests espais de la ciutat. Molt bon dia, Patricia. Bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Doncs, Estefania, com deies, estem aquí al barri El Castell, al Poble Vell, amb aquesta mini deixalleria, un model que permet aprofitar els espais urbans ja existents i al mateix temps acostar el servei de recollida selectiva als barris. I tenim amb nosaltres el Josep, l'operari d'aquesta mini deixalleria, que em confirma doncs, que hi ha molt ambient. Com ho viviu el dia a dia aquí?
3: Sí, bueno, treballem amb un alt volum de productes, de ciutadans que col·laboren i, a més, amb la tarxa que té el poble, pues, també hi ha descomptes amb els residus, targeta de l'AMB i la targeta d'aquí del municipi. I bueno, és important perquè amb aquest tema els residus no van als contenidors de l'exterior i els reciclem i anem a la deixalleria i després es tracten i aquests residus pues, tenen un valor per tots, per la societat.
2: I quins productes s'acostumen a portar als veïns?
3: Pues porten piles, petits electrodomèstics, CDs, bombetes, pintura, vull dir, una mica de tot, cafeteres, televisions petites, microones petits també, tot aparatos electrònics d'un tamany petitet. Vull dir, no, quan és gran s'envien a la deixalleria.
2: Que és un altre servei, la deixalleria. O sigui, ara esteu localitzats en mini deixalleria, però també esteu allà.
3: Correcte. Sí, la deixalleria, diguéssim que quan un producte és molt gran, ja van cap allà amb els cotxes, vehicles, ho descarreguen allà i també se'ls hi passa la targeta del municipi també, per descompte dels residus.
2: Aquesta targeta de descompte dels residus la poden fer aquí o han d'anar a un altre lloc per demanar-la?
3: Sí, la targeta es demana al costat de l'Ajuntament, a la República, a qualsevol ciutat del municipi se la donen allà i també a part d'aquesta targeta n'hi ha la de l'AIGA que també es fa online i també fan descomptes també.
2: I he vist que feu horari de matí a partir de les 9 i ja teníeu cua aquí d'una desena de persones i comptat. Més o menys quanta gent ve a portar deixalleries?
3: Home, jo calculo que un dematí de dimecres, com està el mercadillo, pot ser que vinguin 500, 600 persones. Treballem un volum alt, vull dir, és el punt, el dimecres és un punt més alt de tots. Altres ja comença a baixar una mica, però jo crec que de 180 a 200 no baixa. I a més, hi ha dies que el volum puja una mica més. Sí, sí.
2: Que de fet aquí mateix sou dos operaris, no?, per fer front a aquest volum. No sé si a totes les mini deixalleries també aneu dues persones. Com està organitzat?
3: Quan anem a altres mini deixalleries anem un operari perquè el volum no és tan alt i de moment pues, es cobreix amb un operari, però en aquest cas el dimecres cobrim el dematí de 9 a 2 i a la tarda estem a la plaça de l'Església de 4 a 7. Depèn ja dic, el dimecres és un dia important perquè està el mercadillo.
2: Sí, de fet, molta gent aprofita que estic veient per aquí a deixar residus i també fer un passeig pel mercat, per la zona.
3: Sí, correcte. Correcte, sí, perquè molta gent d'aquí aprofita això, el que comentes, que van al mercadillo, aprofiten ja per deixar les càpsules de cafè, l'oli també, que és uns pots que els diem craquis, i fem intercanvi quan estan plens els porten, nosaltres donem 8 i així constantment l'oli s'aprofita per fer biodiesel o per fer altres productes.
2: I aquest tipus de reciclatge d'oli, veus que està funcionant bé? La gent us porta aquest container petit?
3: Sí, jo veig que la gent col·labora molt amb el municipi. Jo, a part, amb aquesta ciutat és impulsor d'altres municipis que ho estan adaptant al medi, perquè això és molt important. Ja sempre heu dit que Castelldefels és pioner en aquest tema i a més s'està ampliant a altres municipis. No, jo no puc dir en altre municipi perquè no ve en concret algú ara al cap, però jo he escoltat que n'hi ha dos o tres municipis que estan implantant això de les miniseries. Que a la llarga crec que és el millor per tots, però no solament això, per fer un bon reciclatge dels petits domèstics que no vagin al contenidor de l'exterior.
2: O sigui que és una garantia realment d'aconseguir fer tot aquest tractament dels residus i que pot ser que s'acabi estenent a altres municipis. Personalment, tu quant de temps portes dedicant-te a la gestió de residus?
3: Bueno, jo porto uns 3 anys amb aquest tema i vaig fer un curs d'un any de monitoratge mediambiental i vaig tocar alguna cosa de tècnic mediambiental també. I és un tema que cada vegada va evolucionant amb el tema de residus, que és important perquè n'hi ha cosetes que van variant, però per millor, per intentar reciclar-les i que no es facin un mal ús.
2: I ara, preguntant més en el dia a dia, com és un dia a dia aquí? Perquè he vist que heu col·locat containers, com ho teniu distribuït, més o menys?
3: Home, tenim preparat uns containers petitets, que en un hi ha pots de cuina, peroles, sartens, després altre pot n'hi ha petit electrodomèstic, després tenim un pot de piles, un altre de càpsules de cafè, l'altre és d'oli, de pots d'oli dels famosos crackies que fem intercanvi, i l'últim són bombetes, i altres pot ser que hi ha, també n'hi ha fluorescents també que porten també de les botigues, que això és important, i pot ser altres coses petites com microones, petits també, i televisors petits que també agafem. Sí, sí, és el que hi ha aquí, menys o menys. I cables també agafem de petits electrodomèstics, radiocassetes, cintes de VHS, de vídeo també, i pots de pintura petits també agafem.
2: Perfecte, i he vist que suposo que després també feu un recorregut, quan acabeu la jornada aquí, al voltant de les 2 estic veient que esteu, no?, avui aquí. Després, què feu amb aquests residus?
3: Aquests residus agafem el camió que tenim aquí al costat, el portem a la deixalleria i ja els organitzem en el seu lloc. O sigui, tot el que tenim als pots aquests els posem ben posats perquè una empresa vingui, se'ls emporti i faci un bon ús, un bon reciclatge.
2: Doncs amb aquesta informació ens ha quedat claríssim, no?, tota aquesta, la importància de les mini deixalleries. Estefania, et passo a tu la paraula, que no sé si tens alguna cosa en ment.
1: Amb el Josep m'ha quedat tot claríssim. Sí que això, estava comentant que els dimecres és el dia de gran moviment perquè està el mercat ambulant. De fet, ja estem escoltant. Jo no estic allà, no ho puc veure, no? Però ja el soroll ja m'està situant en aquesta entrada, aquest accés al mercat ambulant i aquest inici de la vida, perquè recordem que són les 9 del matí, fa un sol espectacular, i de ben segur que us espera un matí de molta feina. Diries, Josep, que realment els dimecres al matí és el moment allà a la plaça Joan 23 on més ús es fa de la mini deixalleria?
3: Sí, correcte. És el dia que més treballem perquè, com està el mercadiu, comentàvem abans, molta gent ve al mercadiu, aprofita per deixar càpsules i distints tipus de productes per reciclar i, a més, passar la famosa targeta pels descomptes que tenen.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Josep.
3: A vosaltres.
1: Amb això ja, per la part de mini deixalleria, ja estaria, Patrícia, una mica, com és el voltant, com t'ho has trobat quan has arribat? Ja comentaves també que havíeu vist que hi havia una cua per la mini deixalleria i pel que respecta al mercat ambulant està tot llest, hi ha moltes persones ja que estan començant a apropar-se a les botiguetes, als llocs que s'han posat allà.
2: El mercat, doncs, ja des de les 9 que està actiu i les persones van passejant, tot està una mica vinculat també a la mini deixalleria, o sigui, és un volum de gent que va, no?, que va arribant, marxant, o sigui, és bastant fluctuant. I pel que fa a les mini deixalleries, també recordar que aquesta que tenim aquí és una d'un total de 8 mini deixalleries i que l'última que s'ha instal·lat és al barri dels Canyars. Fa poquet, fa uns mesos.
1: Perfecte, Patrícia. Sí, això de, ara que menciones dels Canyars, era un dels barris on es reclamava també aquesta mini deixalleria, ja s'obria aquesta, i això permetia que l'altre servei que també tenim en marxa, aquesta deixalleria mòbil, que això ja pertany a l'AMB, que pogués donar també servei a altres barris. En aquest sentit, tota la informació la podrà trobar la ciutadania i les persones que ens estiguin escoltant al web de l'Ajuntament, aquest apartat específic de taxa de residus, que també ens recordava el company de la mini deixalleria, Josep, ens feia aquesta explicació sobre l'ús de les targetes, així que important, si avui us apropeu al mercadillo, al nostre mercat ambulant, que la gent aprofiti i agafi les dues targetes, no, Patrícia?
2: Sí, totalment, el Josep també em diu que sí amb el cap.
3: Sí, sí, important, que vinguin amb la targeta de l'AIGA, que també es fan descomptes, i amb la targeta del municipi de Castelldefels. correcte.
1: Molt bé, perfecte. Ai, no sabia que encara teníem el Josep aquí escoltant. Perfecte, perfecte. Sí. Doncs amb això jo crec, Patrícia, que ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a Miguel Navarro, que fa possible la connexió tècnica d'aquesta unitat mòbil, Patrícia, per aquesta cobertura, i també gràcies, Josep, per atendre'ns. Molt bon dia.
3: A vosaltres, moltes gràcies també.
1: Adéu.
2: Gràcies, retornem la connexió.

0: I d'aquesta connexió a peu de carrer tornem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i continuem amb més notícies importants a conèixer de la nostra ciutat. Repassem, fem aquest recordatori d'unes obres que estan en marxa a la plaça de l'Església. La part com a tal d'obra, de moment de soroll, que finalitzava ahir, teníem el dilluns i el dimarts unes feines, una obra civil que incloia la demolició dels de certes parts de paviment entre Palmera i Palmera, la preparació del que són les fonamentacions i després també aquesta reposició dels espais afectats. Avui el que toca és col·locar els registres, col·locar aquestes tapes per deixar els forats tapats i permetre que ara hi hagi uns dies on el formigó s'assegui qui ve, aconsegueixi la màxima de la seva capacitat i el dilluns de la setmana vinent està previst que ja es faci la finalització d'aquests treballs i ens permeti tenir un nou element d'ombreig a la plaça de l'Església. D'aquest projecte en parlàvem ahir amb l'arquitecta tècnica Sandra Peláez i també fa uns dies el cap de la unitat d'espai públic Jordi Serret ens explicava de manera general què ens permetrà aquest projecte d'un nou sistema d'ombreig a la plaça de l'Església.
1: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt i aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que, a partir d'aquí, fixarem també les columnes, i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic, i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
0: També amb el Jordi Serret, cap de la Unitat d'Espai Públic i Serveis, ens detallava aquestes fases, el que us estava comentant, aquests dos primers dies d'obra civil, avui amb la continuació pel que respecta als registres i com acabarà tot aquest procediment per obtenir el nou sistema d'ombratge.
1: Les fases, la primera fase, diguéssim, que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són dos dies de feina.
0: Aquesta darrera fase serà la setmana vinent, en principi el dilluns 8 de juny. Està previst aquest muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran que ja puguem gaudir d'aquest nou espai de protecció solar a la zona.

0: Castelldefels Desperta.
1: Parlem ara d'un premi que rebia la nostra ciutat fa uns dies. Parlàvem aquí també al Desperta amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que ens explicava aquest assoliment per primera vegada de la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la Síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. Amb aquest segell, amb aquesta màxima puntuació en l'avaluació anual, Castelldefels quedava reconeguda per la seva transparència. Escoltem ara aquestes declaracions del gerent municipal que reconeixia, en primer lloc volia reconèixer l'esforç de l'equip que hi ha darrere, que ha permès assolir aquest grau de compliment del 100%.
2: Aquí estem fent un esforç per ser un ajuntament molt transparent amb les decisions que es van prenent, amb com es van procedint tots els expedients, i intentem respondre d'una manera el més àgil possible a totes les sol·licituds que hi ha d'informació. I, bueno, i aquí un organisme com el Síndic de Greuges que valori aquest esforç amb aquesta puntuació, doncs implica que s'estan fent les coses com s'han de fer, no? Que tampoc és que hauria de ser una notícia, sinó que totes les administracions hauríem de funcionar de la mateixa manera, amb un 100% de l'efectivitat en aquest àmbit, no? Hem de ser transparents i la ciutadania ha de tenir confiança en que les coses que fan a l'administració es fan de la millor manera possible.
1: Aquest sistema avalua cada any el grau de compliment de les administracions públiques en aquestes matèries de transparència i d'accés a la informació pública. El que fan és posar a prova de forma directa els canals i els procediments que tenim a disposició de la ciutadania. Escoltem de nou el gerent municipal, Miguel Ángel Vázquez, que ens explica com es dona resposta a aquestes necessitats de transparència a la nostra ciutat.
2: Hi ha dues maneres de comprovar-ho, no? Accedir a aquesta informació. Una és la que posem nosaltres de forma ja proactiva a la nostra web. Nosaltres estem obligats a posar tota una sèrie de continguts de manera pública a la nostra web i ho fem habitualment, i es poden trobar tant a la web municipal en qualsevol de les seves àrees o seccions. I també hi ha un àmbit específic de transparència on també retem comptes amb la ciutadania, i d'altra banda, doncs, demanant-nos la informació que consideri necessària respecte a qualsevol expedient que l'Ajuntament està tramitant o qualsevol decisió que s'hagi pres, no? Aquestes dues maneres, doncs, certifiquen la forma en què l'Ajuntament està donant resposta a tots aquests requeriments de transparència.
1: Cal tenir en compte que s'avaluen diferents aspectes. Estem parlant de l'eficàcia, la qualitat de la resposta, també si és comprensible. Cada vegada més s'aposta per aquest llenguatge planer, un llenguatge accessible i que no ens passi com, per exemple, amb la factura de la llum, no? Que a vegades, doncs, hi ha conceptes que són difícils d'entendre. Cada vegada més les administracions i les empreses també que hi ha darrere diferents d'aquestes comunicacions que rebem treballen en aquesta línia d'assolir la màxima comprensibilitat d'allò que s'està comunicant. Aquí també s'avalua, en aquest cas concret, de la nostra transparència de l'Ajuntament, doncs la garantia del procediment, la reutilització de la informació i, en termes generals, aquesta accessibilitat. D'aquesta manera també ens ho destacava el gerent municipal, Miguel Ángel Vázquez.
2: L'Administració de Catalunya té una sèrie d'ítems que valora cada any i que valora tots els ajuntaments, els diferencia en diferents categories. Nosaltres estem en els municipis de més de 50.000 habitants, o sigui, estem competint amb els municipis grans de Catalunya, la qual cosa fa que el nostre resultat tingui més valor, i nosaltres li donem molt valor perquè, a més, estem fent un esforç per transformar digitalment la nostra administració. Teníem una web molt antiga fa uns anys, s'ha fet tota una gran inversió tant de recursos de personal com de recursos econòmics per transformar aquesta web i transformar el servei, i a partir d'aquí, a més, estem fent una sèrie de projectes vinculats a l'Smart City, a la transformació digital, doncs, que puguin afavorir la relació del ciutadà amb l'Ajuntament. Entre d'altres, doncs, hem fet un esforç per aconseguir que es puguin pagar online les taxes i impostos que tenim ara mateix que es poden tramitar a través de la web, i també en simplificar tràmits, no? Sabem que l'administració pública és molt complicada, molt complexa, que els tràmits de l'administració són farragosos, i estem intentant, doncs, que tot això es simplifiqui, i si un tràmit es pot fer en dos passos, que no es faci en 10.
1: Durant el 2025 s'han avaluat més d'un miler d'administracions públiques de Catalunya i la nota mitjana obtinguda era d'un 73 sobre 100. En aquest context, Castelldefels, aquí a la nostra ciutat, hem aconseguit la màxima qualificació possible, un 100 sobre 100. I un altre dels reconeixements cap a l'Ajuntament també ha estat per l'aposta que fa en favor de la transformació digital pel que fa als tràmits i la relació amb la ciutadania. Aquest segon reconeixement demostra que l'aposta de l'Ajuntament, l'aposta que està realitzant per transformar digitalment el servei cap a la ciutadania, la simplificació dels tràmits i potenciar totes les eines de govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. El guardó va ser recollit també pel gerent de l'Ajuntament que assistia a l'acte en representació del mateix, i ens explicava en aquest sentit quan parlàvem sobre aquest altre guardó, sobre aquesta transformació digital. El gerent municipal Miguel Ángel Vázquez també parlava de l'atenció presencial, que no desapareix.
2: El que tenim clar és que l'atenció personal no desapareixerà mai a l'Ajuntament, o sigui que nosaltres tenim encara una oficina d'atenció ciutadana que fa moltíssims tràmits, tots els tràmits de forma presencial, i estem intentant clonar tots aquests serveis que es fan de forma presencial, clonar-los a l'apartat digital, també perquè des del mòbil o des de l'ordinador a casa puguis fer qualsevol gestió. Aquest esforç sí que hem posat molts recursos perquè enteníem que era millorable i que doncs, havíem d'aconseguir que la gent, que si avui dia pots comprar qualsevol cosa en 4 segons, doncs havíem de fer que l'Ajuntament també qualsevol tràmit pogués acabar també dins de, en breu temps i des del teu mòbil, no? I aquest esforç és el que hem estat fent aquests darrers anys i bueno, que s'ha valorat i que ens ha ficat dintre del top 10 dels municipis més digitals dintre de tot Catalunya, dels municipis de més de 50.000 habitants. Crec que el número 1 va ser Reus, o sigui, estem competint amb les ciutats grans de Catalunya i estem per davant de tota la resta, o sigui que molt satisfets, molt contents.
1: D'aquesta manera, l'Ajuntament avança cap a la possibilitat que tots els tràmits municipals es puguin fer també de manera digital, no només de manera presencial, amb aquest objectiu que es puguin completar íntegrament per internet. Escoltem de nou el gerent municipal, Miguel Ángel Vázquez.
2: Totes les gestions que es poden fer presencialment, hem d'aconseguir que el 100% es puguin fer digitalment. Era l'objectiu que es va encarregar a l'àrea de transformació digital de l'Ajuntament, que el primer que van fer en aquest mandat va ser canviar el nom de l'àrea d'informàtica tradicional perquè veiessin que nosaltres no volíem parlar d'informàtica, sinó volíem parlar d'una cosa més ambiciosa, que és la transformació digital, i això, diguem-ne, que era una dinàmica que volíem traslladar a la casa. I és el que estem fent. Tothom sap que un tràmit ha de ser el més simple possible, que si pot ser en 3 passos millor que en 10, que és el que ha succeït tradicionalment amb l'administració, i que s'han de poder culminar tots els processos doncs, fins al final.
1: Aquests reconeixements demostren que l'aposta que l'Ajuntament està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, aquesta simplificació dels tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania, estan donant resultats positius.
0: Castelldefels desperta.
1: Passem ara a la crònica per al temps, aquesta previsió meteorològica a Catalunya de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'un ambient molt més suau i agradable comparat a aquests últims dies, i és que la temperatura ha baixat a bona part del territori, aquesta temperatura mínima, i ha fet que haguem pogut respirar aquestes primeres hores del matí. Tot i això, amb valors que han set o han estat superiors o voltant els 20 graus a punts del litoral. De cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui pujar a valors de 30-31 graus cap a les comarques de l'interior i s'espera que en conjunt domini el sol. Tenim alguns núvols, el creixement d'algun núvol d'evolució propi del bon temps, però sense ruixats, i demà sí que hi haurà nous canvis amb tempestes sobretot de tarda. Això és tot de moment.

0: Castelldefels Desperta. Biblioteca de butxaca.
1: Com cada dimecres és moment de fer aquesta secció amb l'equip de la biblioteca. Avui m'acompanya la Míriam Huguet, directora d'aquest equipament municipal. Molt bon dia, Míriam, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Doncs com fem cada dimecres amb aquesta secció, començarem amb les recomanacions. Avui què has triat? Què ens portes?
2: Doncs mira, la recomanació d'aquesta setmana d'adults és una novel·la. És una novel·la d'una escriptora que es diu Aysegül Sabas, que és molt jove, és d'Istanbul, i en aquesta llibre de la setmana que recomanem, el seu títol és una novel·la que es diu Los antropólogos, i és una novel·la que parla sobre el que significa viure fora de casa, no? Ara que es parla tant d'aquest concepte dels expat, no? I del pes que té això, no? D'arrelar-te en un nou lloc, alhora, no? Que potser vols mantenir, no? Les teves tradicions, el que implica, no? El viure fora de casa. Són una parella que decideixen viure lluny de les seves famílies, molt arrelades a les tradicions d'allà on viuen, i bueno, una miqueta tot plegat. O sigui que us la recomanem, aquesta novel·la, Los antropólogos.
1: Això per adults?
2: Sí, i pel que fa a la recomanació infantil, el llibre d'aquesta setmana que recomanem és pels més petits de la casa. Es diu La festa dels gossets, és de la Mia Cassany i la Susie Hammer, i és un llibre de gossets. És un llibre, a més d'aquests que nosaltres l'anomenem sorpresa, estan dins de la nostra secció de llibres sorpresa, perquè és desplegable. És un llibre per llegir, per mirar, i a veure diferents gossets, i les pàgines es van obrint fins que al final fas un gran espai on pots llegir, on pots aprendre, on pots jugar, no? És una mica llibre-joc, que diem, i aquesta setmana, doncs, pels més petits de casa, la festa de gossets.
1: Jo no sé tu, Míriam, però jo dels que tinc més bons records de la meva infància són d'aquest tipus de llibres, les que descobria cosetes,
2: sí,
1: no?
2: Exacte,
1: que tenien,
2: no?
1: Aquesta interacció.
2: Que tenen finestretes, o que s'obren, o desplegables, o a vegades alguns que tenen una musiqueta, o alguns que toques diferents textures. Sí, la veritat és que per petits són fantàstics aquest tipus de llibres.
1: Molt bé, això les recomanacions d'aquesta setmana, i també ens portes novetats que han arribat a les col·leccions.
2: Exacte, aquesta setmana hem començat el mes de juny, llavors a l'1 de juny van sortir les novetats de ficció, que són els llibres més nous que ens han arribat, doncs, pel que fa novel·la, còmic, poesia, teatre, també novel·les en altres idiomes i també audiovisuals, la música i el cinema. Llavors, jo avui he començat per una novel·la, he seleccionat dues novetats, una novel·la i un còmic, ¿vale?, que us volia recomanar. Per una banda, la novel·la que he seleccionat per recomanar-vos és la novel·la que es diu Perfectament imperfecta, de la Carla Gràcia, que va sobre la vida de la Ruth, no? Que té una vida que sembla, no?, que tot a lloc, tens una feina, una casa, els fills, el marit, però tot comença a trontollar-se quan el seu fill gran comença a tenir diversos atacs de pànic, com trastorns una mica estranys, i els metges comencen a parlar de trets d'autisme. A partir d'aquí, doncs, tot s'esguerra i una miqueta com va enfrontant tot això. Està molt bé, està inspirada més en fets reals i és una novel·la, doncs, molt tendra, però alhora, no?, marcada per aquest caos de la vida que arriba. I pel que fa al còmic, he triat un còmic que es diu Em sembla que no en tindré, de la Catherine Gautier. L'he seleccionat per la temàtica, però també per les il·lustracions. La traducció al català està feta per Núria Busquet Molist i ens parla del fet de no tenir fills. Es pot ser dona sense tenir fills, no? Una miqueta amb el fet de la decisió de no tenir fills, el que implica i tot plegat. I no només la història, el tema que tracta, m'ha semblat molt interessant, sinó les il·lustracions són precioses, sense color, sembla només com fet només amb llapis o només amb carbonet, que es diu, em sembla, però són molt realistes i estan molt ben fetes, i això trobo que també influeix, no?, que arribi el missatge, també la recomanació de còmic, en aquest cas un còmic de les novetats, de les últimes novetats que ens han arribat.
1: Sí, sí, pel que he vist estan molt ben treballades les ombres, és una il·lustració molt curada,
2: sí,
1: realment, en aquest
2: sí,
1: cas.
2: Sí, molt realista, trobo jo, també.
1: De l'altra proposta me l'apunto perquè precisament estem en converses amb l'associació ISTEA, que és l'associació local i precisament, encara no havia dit res, però ja ho comento, que estem organitzant pel dilluns vinent una unitat mòbil, ens desplaçarem des d'aquí, des de la ràdio, per cobrir, perquè tenen un taller que van fent amb avis de nens i nenes que tenen TEA. I era un tema que volíem abordar perquè ens ho deien des d'allà, que sempre pensem, en aquest cas doncs, també no és un punt de vista, el llibre que ens portes és un punt de vista dels pares i aquesta descoberta, aquest inici, aquest diagnòstic.
2: Exacte.
1: Però en aquest cas també ens deia ella la importància de posar sobre la taula el paper dels avis i àvies, no? Que també viuen aquesta situació, com la viuen, i farem aquesta cobertura, parlarem amb ells i aprofitaré per recomanar aquest llibre, a veure també si el coneixen o si l'agafen de
2: prestat
1: i en un altre moment ho comentem amb elles. Així que molt interessant la proposta, Míriam.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs amb aquest tema hem parlat de les recomanacions, de les guies, les novetats que han arribat, en aquest cas a la guia de ficció, I ara ens tocaria parlar de si heu preparat algun recull, alguna novetat per temàtiques o d'editorials que també ens vas portant.
2: Sí, doncs mira, aquesta setmana us volia parlar de tres exposicions que tenim a Primera Planta, de llibres més relacionats per adults. Per una banda tenim una taula molt interessant que es diu Barcelona Novel·lada i són tot de novel·les que parlen de Barcelona. Molt interessant. Després també tenim una altra selecció, una altra proposta, una altra exposició relacionada amb el Festival de Literatura Llatinoamericana que s'està fent a Barcelona. I trobareu escriptores com la Clàudia Piñeiro, la Cristina Rivera Garza, la Manuela Enríquez, entre d'altres, i també tot relacionat, una selecció d'autors llatinoamericans per donar a conèixer aquest Festival de Literatura que s'està fent a Barcelona. I per últim també, en aquest cas més petit, però també tenim un petit punt per rendir homenatge a Edgar Morin, el filòsof i sociòleg francès, que ha mort amb 104 anys aquests dies, i bueno, també perquè el conegueu una miqueta més.
1: I ja per acabar aquesta intervenció, aquesta secció de la biblioteca, quines activitats ens recomanes que teniu en marxa properament aquí a l'equipament?
2: Doncs mira, avui us vull recomanar dues activitats. Una és aquesta tarda i és un taller d'aromateràpia que en aquest cas el centrem en la menopausa. Està centrada, és un taller d'aromateràpia, però en aquest cas se centrarà en la menopausa, no? com poder-la acompanyar amb aromateràpia. Aquest taller és aquesta tarda a les 6, encara queden places disponibles, i és a càrrec de la Míriam Rabet Ruiz, que és una especialista en aromateràpia, que ja hem ofert altres tallers i són molt interessants, i jo trobo que aquest tema, a més de tractar la menopausa, estarà molt bé. I després una altra activitat que també us convido i us recomano, en aquest cas és demà a la tarda, a 6:45, és el Club de Cinema. Com ja sabeu, cada mes tenim una sessió del Club de Cinema. En aquest cas, la de demà serà l'última de la temporada, ja us reprendrem de nou al Club de Cinema al setembre. I en aquest cas, al ser l'última, fem una mica especial perquè el que fem és que comentem una sèrie. I en aquest cas comentem la sèrie Big Little Lies, de David E. Kelley. I la veritat és que és una sèrie molt recomanable, té dues temporades amb artistes de primer nivell i està molt bé, està molt bé. I a més per poder-la comentar, comptarem amb el Pep Prieto, que és el nostre crític de cine, de cinema de referència, el que ens acompanya cada mes, i comentarem la sèrie, a més aprofitarem per parlar de sèries també.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb aquest tancament també ja arriba el moment de fer el tancament de la secció d'avui, però ens tornarem a trobar la setmana vinent de nou a la secció de la biblioteca per conèixer totes les novetats que no s'aturen aquí a l'equipament municipal.
2: I tant, no parem.
1: Moltes gràcies, Míriam Huguet, i molt bon dia.
2: Igualment, gràcies, bon dia.

0: Seguim en directe aquí al Castelldefels de Desperta i ara amb la companyia de l'Anna López. Bon dia, Anna. Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, Estefania. Molt bé.
0: Doncs què ens portes? Ara és el moment de conèixer què tindrem aquí a les zones, al 98 FM, a partir de les 10 del matí.
1: Efectivament, doncs, en primer lloc, sabrem els continguts de dos dels programes de la graella que podem escoltar aquesta nit a les 8 en directe, La Marea Pensionista, després Estancions Il·lustrades, i també sabrem els continguts del Crit a la Terra a partir de les 10 de la nit. En el Coffee d'avui, com cada dimecres, m'ho venen com ho podem, i avui ens acompanyarà Sílvia López, una de les regidores d'aquesta formació. Més tard parlarem del Sunrise Mass, és un espectacle de cant coral, però podem dir modernitzat, passant per un aire contemporani. Manel Cubeles és el seu director i ens explicarà en què consisteix aquest espectacle que podem veure als jardins del castell. La nostra mòbil voltarà pel comerç per conèixer doncs, els diferents comerços locals que hi ha al nostre municipi i també recordarem que estan obertes les inscripcions per la matriculació a l'Escola Municipal de Dansa per al proper curs, així com les xerrades i tallers que es duen a terme també aquest mes a l'Espai Montserrat Roig de la mà de la Mireia Martínez.
0: Molt bé, Anna. Doncs com cada dia, un així som ben complet, que durarà fins la una del migdia, després ja el torn de l'informatiu, amb totes les notícies ben detallades, tot el que cal conèixer de la nostra ciutat, això ja de la mà de la nostra altra companya, Patricia Bazaga. Amb això ens acomiadem, ja hem fet aquesta prèvia i deixem que acabis de preparar-te per l'així som. Molt bon dia, Anna, i gràcies.
1: Molt bon dia, Estefania. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I amb aquest sol que tenim ara mateix aquí a la ciutat, és ben important protegir-nos la nostra pell. D'això anava precisament una xerrada ahir a la tarda a la biblioteca, La pell té memòria, una activitat gratuïta d'aquest mes de juny, a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, que ens explicava aquesta importància de cuidar i protegir la pell, especialment davant l'exposició solar. Si voleu conèixer més detalls sobre aquesta xerrada, el que es va exposar, no us perdeu després l'informatiu a la una del migdia, on es recuperarà fragments d'aquesta activitat, ja que la va poder gravar des d'aquí, des de la ràdio. Ara mateix el que farem és recordar les paraules de la regidora de Salut, Paquita Cruz, que ens visitava aquí a Ràdio Castelldefels el dilluns i ens parlava d'aquesta importància de fer servir la protecció solar i cuidar-nos la nostra pell, perquè, com ens explicava la doctora Yolanda Fortuño, la pell té memòria.
1: La doctora farà un repàs de la situació actual de la salut dermatològica, és molt important, i de les previsions fins al 2040. Ella diu que el càncer cutani és el segon en incidència global dintre de les malalties del càncer. Després està el del, bueno, abans està el del colon i el de pulmó. A més, incidirà en la necessitat de generar bons hàbits per la cura de la pell. Nosaltres hem fet amb ella, bueno, i teniu més informació a la web de l'Hospital de Viladecans. A la web de l'hospital on posa és actualitat i notícies. Aquí està tot l'estudi de la doctora i tot el tema de protecció solar davant de l'arribada de l'estiu i de les activitats. Com he dit abans, l'aigua és important, però cuidar-se la pell també és important.
0: La xerrada va ser ahir a la tarda, era oberta a tots els públics, però especialment ens explicava la regidora que s'havia fet una invitació a les entitats que organitzen activitats esportives a l'aire lliure, amb infants i joves. Són unes activitats que arriben ja ara aquest estiu i en la que els nens i nenes passen moltes hores al sol, per tant era rellevant també que aquests monitors, monitores que acompanyen els infants de la nostra ciutat, que estiguin ben formats i que tinguin en compte aquesta importància de la protecció solar al llarg de fer-la servir al llarg del dia, de les activitats que es desenvolupin. I tot plegat formava part d'una campanya que s'ha realitzat amb la col·laboració del Club Esportiu de Voleibum. Així ens explicava la regidora de Salut, Paquita Cruz.
1: Nosaltres el que hem fet amb l'Hospital de Viladecans, l'àrea de salut, hem fet una campanya i hem fet una campanya molt xula amb vídeos i fotografies i amb el Voleibum. Perquè com el voleibol és una activitat de platja i està tot el dia a la platja, els nens estan tot el dia allà fent els campus, directament a l'hospital, la seva àrea de màrqueting ha fet uns vídeos amb el voleibol i unes fotografies i han participat aquest any amb la campanya, en la campanya publicitària de l'hospital.
0: Aquest acte, aquesta activitat que tenia lloc ahir a la tarda, estava organitzat per l'Ajuntament de Castelldefels amb aquesta col·laboració amb l'Hospital de Viladecans i la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia, que ens explicava aquesta importància de cuidar i protegir la nostra pell, especialment ara que ja apreta la calor, però també ens recordava la importància de protegir-la al llarg de tot l'any, inclús a l'hivern. És important tenir en compte aquesta protecció solar, cuidar-nos la pell, perquè la pell té memòria, l'hem de protegir cada dia. I si us interessa conèixer més sobre el que ens va explicar aquesta doctora, recordeu connectar-vos a Ràdio Castelldefels a la una del migdia, perquè a l'informatiu podrem recuperar part algun fragment d'aquesta explicació, aquesta exposició que ens feia la doctora de l'Hospital de Viladecans.
2: Castelldefels desperta.

I aquests darrers minuts que ens queden del Castelldefels Desperta, tenim 8 minuts per davant, aprofitarem per anar fent un repàs a les notícies destacades a la web de l'Ajuntament, amb temes també que encara no ens han donat temps a abordar, notícies que han sortit de novetat avui, com per exemple les noves dades de l'atur. Entrem en aquesta notícia que s'acaba de publicar. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant aquest passat mes de maig va ser de 2.216 persones. És una de les xifres més baixes de la darrera dècada, suposant el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la nostra ciutat, significant una caiguda d'un 2% en relació al mes anterior. Una altra notícia que també s'ha publicat aquest matí, aquestes primeres hores de dimecres, és una activitat, un taller que es realitzava en el marc de la Setmana del Govern Obert a la biblioteca. Era un taller adreçat a entitats del municipi i responsables de comunitats de veïns per apropar la ciutadania a la gestió municipal mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i les dades obertes. Aquest taller era un espai participatiu i es va adaptar als diferents nivells, a la diversitat de perfils entre les persones assistents. Alguns participants ja comptaven amb experiència prèvia en aquest ús d'eines d'intel·ligència artificial, d'altres doncs, era el seu primer contacte. Aquesta diferència de ritmes va marcar el desenvolupament d'aquesta sessió a la biblioteca, una iniciativa organitzada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament, que va permetre, de manera general, a tots els públics que van assistir, descobrir aquestes noves eines i metodologies per interpretar i analitzar la informació pública de manera accessible i pràctica. Durant la sessió també es van treballar diferents conjunts de dades obertes, tant municipals com supramunicipals, i el que va generar més interès va ser el dataset de subvencions, especialment rellevant per al que respecta a les entitats, i les dades sobre places turístiques, amb especial atenció als habitatges d'ús turístic. Amb iniciatives com aquesta, l'Ajuntament apropa la gestió pública a la ciutadania, continua reafirmant el seu compromís amb la transparència, la participació ciutadana i la innovació. Recordem que en aquesta segona hora també parlàvem d'aquests darrers reconeixements que ha rebut l'Ajuntament en matèria de dret d'accés a la informació pública, de transformació digital. Doncs aquí tenim tot just acabada de publicar una nova notícia al web de l'Ajuntament de Castelldefels que continua reafirmant el compromís del consistori amb la transparència, la participació ciutadana i la innovació. En aquest cas, amb l'ús de la intel·ligència artificial i les dades obertes que ens donen noves oportunitats perquè la ciutadania puguem entendre millor com funciona l'administració, ens puguem implicar activament en la vida del municipi. I ara que estic parlant d'aquesta implicació, d'aquesta participació ciutadana, passo directament a una altra notícia que es publicava ahir al migdia amb el títol Construïm junts el futur de Vistalegre i Can Vinader. I passo aquí perquè estem davant d'un inici d'un procés participatiu obert a tota la ciutadania per definir aquest projecte de necessitats dels barris, d'aquests dos barris, Vistalegre i Can Vinader. Aquest procés participatiu s'emmarca en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notícia, com dèiem, es publicava ahir al migdia del web de l'Ajuntament. I ja ens convoca a una primera carpa informativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante. Això serà a les 7 de la tarda aquest divendres. I recordem que és un punt important, un punt ben triat, perquè aquest divendres a la tarda comencen les festes del barri de

0: formativa i participativa aquest divendres a la tarda a les 7, com us dèiem, a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante. També ho podeu fer de manera digital a través de la plataforma 311, la plataforma Participa 311. I si no, hi haurà dues sessions obertes a la ciutadania al llarg d'aquest mes de juny. La primera ens arribarà el dimecres 17 de juny a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Vista Alegre. Aquesta sessió oberta anirà entorn a la transformació física i sostenibilitat. I la següent serà el dilluns 22 de juny a les 10 del matí, també al Centre Cívic de Vista Alegre. I aquí el que s'abordarà és la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. I amb aquesta notícia faig el salt a la següent, a la següent que està directament relacionada, perquè us deia que aquest divendres a la tarda és el tret de sortida de les festes dels barris 2026. En aquest cas, el barri que està de celebració del 5 al 7 de juny és el barri de Vista Alegre. I ens porta unes festes populars amb un programa d'activitats ben variat a la pista de bàsquet situada entre Rambla, Blas Infante i carrer Can Vinader, a prop de l'església de Nostra Senyora de Montserrat. La tarda de divendres, doncs, podeu fer un pack complet, perquè us podeu apropar a les 7 de la tarda a aquest espai participatiu, aquesta carpa informativa i participativa en el marc d'aquest projecte que es vol presentar al Pla de Barris, això a les 7 de la tarda, i després a les 8 de la tarda ja és el moment, el tret de sortida de les festes de Vista Alegre amb la sardinada popular i ambientació musical, això a les 8. Després, a 9:45 del vespre nit, tenim l'actuació musical d'Anna Guerrero, continuarà després amb un DJ, i al llarg de tot el cap de setmana tot un seguit de programació ben variada, un element de socialització i d'identitat col·lectiva que dona el tret de sortida, com dèiem, a les següents, a totes les festes del barri que ens esperen enguany. El primer barri és Vista Alegre, després al juliol tindrem Lluminetes, a finals de juliol Can Roca, a Baixador també ens arriba entremig, la veritat ben a tocar, perquè tindrem Baixador 18 de juliol i a continuació 19 o 21 de juliol tindrem Can Roca. I Canyars és el darrer barri que ja celebrarem a principis de setembre. Amb aquesta notícia, doncs ara ja sí que és el moment d'acomiadar-nos. Encara ens acomiadem del Desperta, però us deixem en mans de la companya Ana López amb el magazín Així Som, que ens porta més informació. Avui, a més, ens comentava en aquesta prèvia que parlarà de la temporada de música, perquè aquest diumenge ens arriba un concert als Jardins del Castell i ell entrarà més en matèria sobre aquest acte d'agenda. Nosaltres continuarem demà dijous amb tot el que necessiteu conèixer i preparant aquesta agenda del cap de setmana. Que tingueu molt bon dimecres, gaudiu d'aquest solet i fins d'aquí una estona.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos a les negociacions. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el fòrum econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que l'entorn del Papa Lleó XIV ha entès les peticions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC ha estat lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a

0: Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortir d'avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la liturgia de la festa. I jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat.
1: Esports.
2: El Barça posa l'1-0 als quarts de final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar Múrcia per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera, fitxar per a l'Ajax d'Amsterdam. Firma per 2 temporades.
0: I avui, temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat de Castelldefels. Ahir, durant la gala dels Premis Oci de Mundo Deportivo celebrada al Castell, el Gremi d'Hostaleria rebia el premi al millor projecte gastronòmic pel nostre arròs de Castelldefels. Aquest guardó reconeix l'esforç, la dedicació i el talent dels nostres restauradors que han sabut convertir aquest plat en un dels grans símbols de la identitat gastronòmica de la nostra ciutat. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant el mes de maig va ser de 2.216 persones. És una de les xifres més baixes de la darrera dècada. Suposen el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat i signifiquen una caiguda del 2% en relació al mes anterior. I en l'àmbit de participació ciutadana, ens arriba des de l'Ajuntament un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vista Alegre i Can Vinader en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres hi haurà una primera carpa participativa i informativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante a les 7 de la tarda. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i Ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels, així som. Avui en el programa del dia doncs, sabrem els continguts més destacats de la Marea Pensionista, que s'emetrà a les 8 en directe, i del Crit a la Terra, que s'emetrà a les 10 de la nit. A banda d'això, avui és dimecres, per tant, en el Castelldefels Coffee, en el nostre espai de tertúlia política, Movem en Comú Podem, ens acompanyarà la regidora Sílvia López. I parlarem d'un espectacle que té que veure amb el cant coral, però també amb un cert aire contemporani. De tot això, ens desvetllarà els continguts el director de Sunrise Mas, el Manel Cubelas. Recordarem que ja s'han obert les inscripcions per a l'Escola Municipal de Dansa per ballar en un munt de gèneres a l'Escola Municipal de Dansa a partir del curs vinent. I també recordarem tallers, xerrades, conferències que s'estan donant a terme a l'espai Montserrat Roig de la mà de la Mireia Martínez. Per acabar, entre aquestes entrevistes, entre aquestes qüestions d'actualitat, la nostra mòbil ens acostarà, ens aproximarà de nou al comerç local. Comencem, welcome!

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
4: Hola Anna, bon dia. Avui, a partir de les 8 del vespre, al programa de la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels parlarem de l'habitatge. El primer problema de la societat espanyola en aquests moments aquí a Castelldefels i a l'estat espanyol. Parlarem amb Esther del Sindicat de Llogateres de Castelldefels. Actualment, el 50% de l'economia familiar va destinat al lloguer de l'habitatge.
3: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí avui posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra.
1: Amics i amigues del crit a la terra, aquesta nit, aquest vespre, us esperem perquè tenim ni més ni menys que avui amb nosaltres el gran poeta Andreu Martí. Per això ho heu d'escoltar, que avui el tenim en directe.
4: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: I com cada dimecres, movem en com ho podem present en aquest espai i en aquest cas avui ens acompanya la regidora Silvia López. Molt bon dia, senyora López.
3: Bon dia.
2: Si els sembla, fem un repàs del darrer ple del mes de maig. Anna, un ple que va començar amb la lectura d'un escrit per part de la plataforma d'afectats afectades per la hipoteca.
3: Sí, en aquest cas la veritat és que bueno, a mi em va sobtar molt quan vam rebre la documentació i tal, perquè bueno, la PA ja se sap, no?, que sol presentar escrits cada mes o cada dos mesos aproximadament i normalment pues, bueno, fan unes denúncies de la situació de l'habitatge, que com sabem tots i totes doncs, bueno, pues és una situació molt tensa a tot el país, però bueno, especialment a Castelldefels també. Però en aquest cas la veritat és que em va sobtar perquè bueno, van fer una cosa que no solen fer i és explicar casos reals, no? Casos de persones que de fet van venir en primera persona a explicar el seu cas, no? A llegir la seva situació i els tres casos eren bueno, similars, però bueno, tots havien tingut un pis en propietat que pues, per diferents situacions havia sigut adquirit per un fons d'inversió. Aquest fons d'inversió els hi havia otorgat un lloguer social, perquè així és com ho estableix la llei en algunes situacions, però en aquest moment, donat que s'han aixecat, doncs, s'ha aixecat la moratòria de desnonaments, que no es podien fer desnonaments, des del Covid s'havia anat allargant aquest decret i fa un parell de mesos doncs, això va caure gràcies als vots en contra del decret de PP, Vox i Junts. Doncs aquests fons voltor estan fent bueno, un pressing i unes agressions a les cases i a aquestes persones increïbles. I la veritat és que bueno, jo sincerament bueno, em va tocar, no?, del nostre grup, em va tocar fer la resposta o el comentari, no?, a l'escrit presentat i sincerament a mi jo em vaig quedar sense paraules perquè, bueno, clar, quan parles de la crisi de l'habitatge en abstracte, doncs bueno, tothom pot estar molt conscienciat i pot tenir doncs, sentit teòricament que tothom estiguem d'acord, però quan veus a les persones, quan els hi veus la cara, quan els veus la situació que, per la qual està passant i com això els està afectant a ells, a elles, a les seves famílies, doncs és sobtenir i realment, bueno, jo ja ho vaig dir, no? Se'm cau la cara de vergonya de que els poders públics, no?, d'aquí l'Estat en les seves diferents instàncies doncs no estigui podent afrontar aquest problema perquè aquesta gent no se la faci fora de casa seva. I la veritat és que va ser un moment bastant tens, bastant dolorós al ple.
2: Doncs després va començar l'hora del dia habitual en el que hi havia molts punts de caràcter econòmic i de donar compte, és a dir, que són punts que no es voten.
3: Sí, bueno, aquests punts solen passar, cada trimestre fan un resum, diguem, de quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, que bueno, és cert que està correcte, els pagaments, diguem, es fan de forma correcta dins de la legalitat. És cert que bueno, el meu company, el Javi, va comentar doncs, que els dies de pagament doncs, es van allargant. Ell comentava, no?, que quan va arribar a l'Ajuntament la data de pagament era 12 dies i ara estàvem a 24. Bueno, el que nosaltres vam demanar és que en aquest cas doncs, que tinguem molt de compte, especialment en el pagament a les petites empreses, no? Que això doncs, pot generar... Bueno, perquè això són mitges, òbviament, hi ha factures que no es paguen doncs, a lo millor en 90 dies o el que sigui. Llavors, bueno, el que vam demanar és que els pagaments, sobretot a les petites empreses, doncs, es fessin amb més cuidado i amb més compte perquè, bueno, perquè són les que més dificultat tenen per anar sobrevivint. I després hi havia altres punts, com per exemple un informe d'una auditoria d'antifrau. Bueno, eren punts que bàsicament diuen que l'Ajuntament és una economia sana, té una economia sana i bueno, que tenim realment doncs, molts reptes a la ciutat que hauríem d'estar abordant, com dèiem, no? L'habitatge, i, bueno, i aquest govern doncs, no està decidint fer-ho amb aquesta situació saludable, diguem, d'economia de Castelldefels.
2: També en el ple es va presentar l'adhesió al projecte Ciutadans que Caminen.
3: Sí, això nosaltres bueno, estem contents. La veritat és que qualsevol adhesió, qualsevol proposta, qualsevol mesura que vagi en la línia de promoure la mobilitat sostenible, de promoure la salut, no? Perquè al final això també comporta que si tu et pots traslladar a la teva ciutat per camins i rutes que siguin caminables, que no estiguin plenes de fum, que estiguin al marge de més dels cotxes, que puguis tenir espais transitables, accessibles per totes les persones en les seves diferents situacions i capacitats, doncs és una ciutat més sana i que realment és el que nosaltres volem, no? Que la ciutat vagi avançant i que no es quedi pues en un passat i en blanc i negre o en gris de fum i antiguitat, no? En quant al model de ciutat. Per tant, nosaltres estem d'acord i ens en va semblar molt bé i així ho vam dir al ple. El que sí que bueno, també vam dir és que ens sembla que no que aquest govern, per una banda, segurament per la part de Som, no? Perquè això era una iniciativa de la regidora Paquita Cruz, doncs sí que estan per aquesta proposta, no? Però el govern del PP al final el que està fent és, pues bueno, com ja hem vist, a la Pineda doncs, aixecar el carril bici de la Pineda, fer carrils bici que fan voltes a la ciutat i que comparteixen pràcticament la totalitat dels seus quilòmetres carril amb el cotxe. Per tant, la persona que va a la bici doncs, va menjant fum, va insegura. Òbviament, els nens i nenes doncs, no poden adquirir aquest hàbit de moure's per la ciutat en bici perquè bueno, em sembla que és perillós realment per un nen o una nena que no té tant de control sobre una bici que es fiqui dins de la carretera. Això ens sembla doncs, bueno, una mica contradictori amb aquesta proposta, però bueno, nosaltres sempre que hi hagi alguna escletxa per la qual puguem apostar i fer costat en aquest tipus de propostes, doncs nosaltres ho farem.
2: I després, si no vol destacar més de l'ordre del dia, vindrien les mocions.
3: Sí, per una banda, les companyes d'Esquerra van presentar una moció era respecte bueno, a la protecció de l'arbrat de Castelldefels, que va rebre una esmena a la totalitat, és a dir, van agafar tot el text i el van refer per part del govern, dient bàsicament que això ja s'està fent. Bueno, és una pràctica que està adquirint el govern últimament i és que agafa les mocions i les propostes que fem des de l'oposició, les esmena, les canvia absolutament i les aprova com ells volen, perquè bueno, al final tenen la majoria per fer-ho. Nosaltres, bueno, ens agradaria que fos d'una forma diferent aquesta forma de fer política que es pogués fer als plens, que poguéssim doncs, arribar a acords, que poguéssim fer alguna esmena parcial, si en el cas que fos necessari, però bueno, al final el fons és que, i nosaltres així també doncs, vam votar a favor d'aquesta mesura, és que s'ha de cuidar els arbres, s'ha de tenir una voluntat o una sensibilitat especial per aquells arbres doncs, que, bueno, que fa molts anys que ens acompanyen i que al final ja sabem que quan les persones vivim rodejades d'arbres doncs, tenim més salut, tenim més bon estat d'ànim, això no ho dic jo, això ho diuen els estudis, i per tant bueno, sol·licitava en aquesta moció doncs, aquesta cura per la protecció del nostre arbrat, que va ser bueno, doncs això, esmenada totalment pel govern i es va aprovar una altra moció absolutament diferent.
2: I quedaven dues mocions també, una que tenia a veure amb qüestions energètiques.
3: Exacte, sí, la del Partit Socialista proposava una comunitat energètica municipal que al final, bueno, per uns canvis a la legalitat que s'ha fet des del govern de l'Estat, doncs en aquest cas és possible que Castelldefels té la possibilitat de connectar totes les plaques solars que té els equipaments públics i també les plaques solars que puguin tenir doncs, els veïns i veïnes a les propietats a les comunitats privades i d'aquesta forma ser autosuficients, perquè bueno, ja sabeu, el sol que fa Castelldefels durant l'any és moltíssim, i llavors d'aquesta forma doncs això, ser autosuficients, poder generar la nostra pròpia energia, òbviament que sigui absolutament neta, energia solar, i d'aquesta forma també, òbviament, doncs, rebaixar la factura de la llum, perquè ja sabem que últimament doncs, torna a pujar. I bueno, aquesta era la proposta, nosaltres vam donar suport absolutament, i també vam afegir o vam aportar la idea de que a Castelldefels també ens caldria una casa de l'energia, per exemple, no? Que és una entitat, un equipament que existeix al Prat de Llobregat, que, bueno, que el que fa és doncs, fer donar informació, acompanyament a totes les persones, en el cas privat, no? Que vulguin posar plaques a la seva comunitat, i que al final doncs, també es va fer molta feina doncs, de promoció, de sensibilització a les escoles sobre l'energia renovable i la importància de tenir-la. No? Per tant, bueno, per les característiques de Castelldefels, creiem que era una molt bona proposta i que s'hauria de tirar endavant, i que s'hauria de tirar endavant, per suposat. I per últim, doncs, va ser la nostra, la que vam presentar nosaltres, que era sobre la situació a la que està vivint la gent gran a la nostra ciutat. Des de fa molts anys existeix un consell consultiu a la comarca, un consell consultiu de la gent gran, que és bueno, gent gran delegada de tots els municipis de la comarca, doncs es reuneixen i fan pues, una sèrie de propostes que després es traslladen als diferents ajuntaments. En aquest cas, fa un any o dos, ara no recordo exactament, es va aprovar un pla estratègic, i és que ajuntava totes aquestes propostes i també doncs, feia unes altres més concretes de cara que la gent gran doncs, pogués tenir millors condicions de vida a les seves ciutats de forma general, de forma transversal, no només en les coses que afecten només, diguem, únicament a la gent gran, com podria ser doncs, els serveis de les regidories de gent gran o quina és la situació en solitud, per exemple, no desitjada. També, per exemple, doncs podria ser quins problemes d'habitatge té la gent gran o quins problemes d'accessibilitat als nostres carrers té la gent gran. Bueno, tota aquesta sèrie de qüestions. I nosaltres el que vam fer a la nostra moció va ser aterrar a Castelldefels aquest pla estratègic, és a dir, les propostes una mica en general, no? Òbviament, que fan des del pla estratègic, doncs nosaltres fer propostes concretes a Castelldefels perquè la nostra gent gran doncs, tingui aquestes mesures a la nostra ciutat. I, bueno, i això és el que vam presentar, jo crec que va sortir bé. És cert que el govern doncs, ens va esmenar un parell de punts que creiem que eren bastant importants, que era, per exemple, doncs, poder tenir habitatge dotacional, que vol dir doncs, habitatge... les persones grans doncs, viuen en habitatges individuals, diguem, doncs, per poder mantenir la seva independència, però tenen alguns espais comuns, tenen també servei de, bueno, mèdic i d'acompanyament, que, bueno, que els fa doncs, la vida més fàcil, diguem, quan tenen aquestes edats més avançades i que poden tenir doncs, algunes necessitats especials. Així com també ens van retirar, diguem, l'aportació o l'increment de pressupost que necessita el servei d'atenció domiciliària, el SAT, que nosaltres també doncs, demanaven doncs, tant increment pressupostari i també la incorporació diguem, a l'Ajuntament, és a dir, la municipalització d'aquest servei. Aquests dos punts van ser retirats, però bueno, la resta de la moció i la resta de les propostes doncs, van ser aprovades i bueno, ens agrada molt poder caminar conjuntament i tenir visions conjuntes. El que també ens agradaria és que finalment doncs, aquestes propostes poguessin dur-se a terme de veritat, que això doncs, a vegades és més difícil de que passi, però bueno, nosaltres ho seguirem intentant.
2: I en el context general, continua la vaga de professores i professors?
3: Sí, bueno, ja sabem que fa moltíssims, moltíssims anys que la situació en la que estan els professors i professores doncs és molt difícil. Estan fent classes amb unes ràtios molt elevades, estan fent classes en uns espais molts cops que no són els adequats per poder fer les classes, i també és cert, doncs, tenen una situació econòmica, diguem, doncs el seu sou és cert que no es correspon, diguem, amb el pas del temps, amb els augments del cost de la vida i òbviament doncs, amb amb la importància que té el seu paper per a la nostra societat. Nosaltres doncs, vam aplaudir que s'arribés a un acord al març amb uns sindicats. Ara sembla que estan votant doncs, si hi haurà un altre acord que modifica algunes de les qüestions que una part del professorat doncs, pensava que també era necessari modificar. Bueno, nosaltres creiem que en base a aquests acords al final és com avança la societat, ja sigui a nivell públic o privat, ja sigui gràcies a això els serveis públics que tinguem doncs, poden ser millors. I bueno, el que també bueno, que estàvem comentant abans no? era la situació aquí a Castelldefels. És cert que no tenim barracons, però la situació que està vivint la nostra ciutat, bueno, a tot el Mediterrani, no? d'augment de temperatures amb aquesta emergència climàtica que tenim a sobre, doncs ens fa que ara mateix els nens i nenes de la nostra ciutat estiguin fent classe en unes habitacions, no? en unes classes que tenen 35 o 37 graus de temperatura aquests dies que ha pujat tant de cop la temperatura a Castelldefels. Em sembla increïble, jo crec que hem de demanar al departament realment que això s'ha d'acabar ja. Fa molt de temps que reclamem que les aules estiguin acondicionades per la nova realitat, que al final és que sempre acabem el curs amb unes temperatures increïbles i el tornem a començar també amb aquestes temperatures molt elevades que, òbviament, fan impossible que ni que un professor pugui donar classe ni que els alumnes puguin estar atents a la matèria que se'ls està oferint. No? Per tant, és això. Nosaltres demanaríem també a l'Ajuntament que fes tot el possible per pal·liar aquesta situació, tot i que sigui de forma momentània o de forma no definitiva, perquè entenem que bueno, la inversió és cert que no li toca a l'Ajuntament. Però bueno, sí, nosaltres seguirem empujant des d'on puguem i amb totes les nostres forces perquè aquesta situació canviï.
2: També una reclamació de l'Associació de Mares i Pares, tot i que, si no recordo malament, des de l'Ajuntament es van fer algunes intervencions sobre totes les escoles bressol l'any passat, no?
3: Clar, les escoles bressol, que sí que pertanyen, sí que són municipals, doncs sí que l'Ajuntament té més mà o més capacitat de fer aquestes intervencions i bueno, jo crec que hauria de ser de línia. Primer de tot, cuidem la nostra canalla, no? els nostres infants, i després ja veurem com ho cobrem o com ho podem recuperar i com ho podem gestionar, perquè bueno, és que és això, és que es faran pobres i és impossible concentrar-se i passar-se ja doncs, 6 o 7 hores que passen a les aules amb aquestes temperatures, és absolutament inhumà.
2: Doncs si no vol afegir res més, ho
3: ja
2: deixem
3: ho
2: aquí.
3: Sí.
2: Moltíssimes gràcies, Sílvia López, regidora de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment.
3: Moltes gràcies, adéu.
2: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ampolès, 11 del matí. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrain també ha interceptat drons iranians. Als Estats Units han atacat en les últimes hores objectius del règim de Teheran. Les converses de pau estan estancades i el preu del petroli torna a pujar. Ucraïna, mentrestant, ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui comença la ciutat al Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra de l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del PIB espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez al jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça amb enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins al jutjat. Els docents de Tarragona i Terres de l'Ebre es mobilitzen aquest matí convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. Les protestes continuen en paral·lel a la consulta que es fa fins demà per validar o rebutjar les millores pactades. El conseller de Justícia diu al matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions que ha fet el govern. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. 3 hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. En marxa a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, un ampli operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Hi participen uns 300 agents i s'han fet una quinzena d'escorcolls sense que hagi transcendit la xifra de...

0: detinguts.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar Ilocamp per 68-91. Avui Baskonia i Joventut a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada a l'Eurocopa Femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya 8:15 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Àjax. Firma per a 2 temporades.
0: Temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A l'actualització informativa d'aquesta hora ens centrem en els àmbits d'educació i participació ciutadana amb tres titulars d'aquestes dues àrees de l'Ajuntament. El Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs amb una gran festa a la plaça de l'Església, oberta a tota la comunitat educativa. Serà aquest divendres 5 de juny, de 5:45 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església. S'acull aquesta festa de cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. L'activitat està adreçada a infants, joves i famílies i inclourà actuacions, tallers i propostes impulsades pels centres educatius i diversos serveis municipals. L'àrea d'educació celebra també aquest dijous la cloenda del projecte Estimem. La plaça de l'Església serà de nou l'escenari, en aquest cas demà al matí, de l'acte de cloenda d'aquest programa de l'àrea d'educació. La iniciativa promou les vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat de la ciutat mitjançant projectes vinculats a la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. I acabem amb l'àrea de participació ciutadana, ja que des d'aquest àmbit ens arriba el tancament de mandat i la benvinguda als nous representants de l'Espai de Participació Adolescent. Els joves que formen part d'aquest espai han celebrat una trobada de final de curs per fer balanç de la feina realitzada i iniciar el relleu del mandat 2026-2027. L'òrgan està format per alumnat de segon d'ESO de 6 instituts de Castelldefels i té l'objectiu de fomentar la participació juvenil a la vida de la ciutat. I fins aquí el repàs als tres titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels Avui. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels Avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Aquest diumenge, 7 de juny, als Jardins del Castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Sabermas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és l'Elisa Glinskong, que és un rèquiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami, famós tsunami, doncs ell després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
0: Dius que això neix sota el treball de 4 entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
1: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
0: Ah, precisament. I com va ser que vau entrar en contacte aquestes 4 corals? Com va sorgir el projecte?
1: Mira, nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i escaig persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori. No? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el Cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice, que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat el projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck, bueno, xerrant els tres directors, o sigui, la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus 4 Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra, bueno, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
0: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
1: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, amb dissonàncies, amb sonoritats molt, bueno, doncs molt, molt... que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec, a l'aurora boreal, no? Segur que sí. Unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim, que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent a mesura que ha anat coneixent l'obra i se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i de fet estan encantadíssims de cantar-la.
0: Els cantaires sobretot, no? Com diríem, per ells i l'orquestra.
1: I l'orquestra també, per ells l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Sí, sí.
0: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
1: Sí, aquesta obra sí. D'aquest compositor nosaltres hem cantat alguna cosa ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
0: On s'ha d'aprofitar?
1: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
0: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
1: Sí, passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música, després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
0: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
1: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove Ciutat, l'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió. Però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca... I llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
0: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell. Per un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
1: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa cadascun de la gent que hi participa i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte, dia 6, s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana i, en principi, la idea és acabar-ho aquí. Però, bueno, la feina està feta. Vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
0: Molt bé, doncs Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta Sunrise Mass a 9:15 del vespre, que diumenge els dins del castell. Aforament, això és il·limitat, però entrada gratuïta.
1: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires. Evidentment, si les omplim totes, tant de bo. Vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, pues això, a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
0: I les entrades poden aconseguir a través de l'Entrepolis o allà
1: no,
0: al castell?
1: No, directament allà. Vull dir directament que allà. Sí, vull dir que es dirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure. Vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez, i sota la direcció musical de Borja Mascaró, d'aquest Sunrise Mass, d'aquest compositor doncs, nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, potser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que, vaja, molt adient per a aquesta representació com és el
1: sí,
0: castell.
1: Sí, realment estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és d'agrair.
0: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies, esteu tots convidats, eh?
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Castelldefels, així som.
1: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
2: Bocins d'història.
1: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
2: Bocins d'història.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Castelldefels, així som.

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença la ciutat al Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC ha estat lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocam per 68-91. Avui Baskonia, Joventut, a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera fitxa per a l'Àjax. Firma per a dues temporades.

I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys afogó serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord.

Bon dia, nova actualització informativa al butlletí Castelldefels avui. Des de l'àrea d'esports de Castelldefels s'ha participat a la taula de l'esport municipal de l'INEF, un espai de diàleg i reflexió sobre els reptes i les oportunitats de l'esport als municipis. Es tracta d'una jornada molt enriquidora per compartir la feina que s'impulsa des de l'àrea d'esports de Castelldefels per promoure un esport més proper, inclusiu i accessible per a tothom. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de cometre el robatori amb violència d'una cadena d'or a un home d'edat avançada a Castelldefels. Els fets van tenir lloc el diumenge 28 de maig, quan dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. La ràpida col·laboració ciutadana i la coordinació actuada amb els agents de Mossos d'Esquadra van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori.

0: I des de l'àrea de serveis ambientals s'aposta per una mobilitat més responsable. S'han incorporat bicicletes elèctriques per tal que el personal d'escombrat manual pugui desplaçar-se de manera més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Fins aquí l'actualització informativa del butlletí Castelldefels. Avui tornarem d'aquí a una hora, però ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb Mireia Martínez, tècnica de l'Àrea Municipal de Polítiques d'Igualtat, amb les activitats trimestrals que es promouen des de l'Espai Montserrat per a l'Espai Montserrat Roig, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quan comencen aquestes activitats? Explica'ns.
1: Tenim activitats des de maig fins a finals de juliol.
0: Ahà. La programació es basa en conferències, xerrades o tallers, oi?
1: Exacte. Hi ha una combinació entre diferents tallers, alguns que són puntuals i alguns que tenen diferents sessions de durada. I després també tenim les tertúlies amb veus de dones, que les fa la nostra psicòloga d'aquí del CIAT, que és la Carolina May Inguyen, i que són una tertúlia mensual també.
0: Doncs explica'ns les tertúlies que tindrem, per exemple.
1: Mira, a nivell de tertúlies, pensar massa, com sortir del bucle mental. Aquesta tertúlia la fem en horari de matí, és el dimarts 16 de juny de 10 a 11 i la darrera tertúlia d'aquest trimestre és el divendres 10 de juliol, també de 10 a 11 pel matí, que es diu Temps per mi, que és recuperar temps sense culpa. Val? Aleshores, aquestes tres tertúlies, com tota la resta d'activitats, són activitats gratuïtes, però sí que calen fer una inscripció prèvia.
0: Pel que fa a les restes de propostes, tenim tallers també.
1: Tenim un taller que és un taller que fem cada dos anys perquè va vinculat al Premi de Narrativa per Dones, el Premi Delta. És un taller sobre escriptura i perspectiva de gènere. Val? És un taller com d'escriptura i tècniques narratives en perspectiva de gènere, val? Que és un taller com molt pràctic per incorporar eines narratives fonamentals, doncs, com el punt de vista, la construcció de l'escena, les veus narratives, el pensament interior, i una miqueta mitjançant textos d'autores s'elaboren exercicis doncs, que condueixen una miqueta així a una narrativa breu en format conte o relat. Aleshores, les autores que treballen, per exemple, són Mercè Rodoreda, Margarit Duràs o Irene Solà. Aleshores, aquest curs té una part teòrica, que té els seus apunts i textos literaris amb els que es treballen, i després una part pràctica a partir dels textos que totes les alumnes duran a terme i que després comentaran en grup. I una miqueta, aquest taller també són diferents sessions. El d'escriptura no és un únic dia, sinó que comencem a finals de maig, però acaba a mitjans de juny. Són quatre sessions i és en horari de tarda de 5 a 8 del vespre. Val? Per fer tot sol·licitar informació o informar-se de com fer la inscripció, es poden dirigir aquí a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, ens poden trucar al nostre telèfon, que és el 667-871-709, o després tenen la possibilitat d'entrar a l'espai web de l'Ajuntament i a la part de Polítiques d'Igualtat trobaran l'enllaç al formulari d'inscripció de totes les activitats.
0: Que recordem, són gratuïtes, Mireia?
1: Són totes gratuïtes, però sí que cal inscripció prèvia, perquè algunes tenen un aforament més limitat. Hi ha algunes que són sessions que poden fer un grup més ampli de dones, però hi ha altres, com per exemple el taller d'escriptura, doncs que hi ha unes places limitades. Aleshores, sí que és important doncs, que qui estigui interessat doncs, es posi en contacte amb nosaltres o cerqui aquest formulari d'inscripció al web. Després també us volia compartir que tenim un parell de novetats per aquest trimestre. Nosaltres des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Roig, a part de tenir el CIAT, que són Servei d'Informació i Atenció a la Dona, i articular tot aquest seguit d'activitats que us acabo d'explicar, que són dirigides a dones, també tenim el PONSAI, que és d'atenció a persones del col·lectiu LGTBI. Tenim un curtmetratge, que és el Cinefòrum Gosadies, que és especial entorn l'orgull LGTBI. Sí que és veritat que aquest curtmetratge és obert per tothom. No tens per què ser persona del col·lectiu per poder venir, simplement que t'interessi la temàtica. I és una sessió de curtmetratge sobre el fet una miqueta d'atrevir-se, de ser audaç, una miqueta explicar diferents situacions de diferents personatges, cadascú a la seva manera, doncs buscant la manera una miqueta d'expressar el que són i com es senten, i que una miqueta aquest atreviment resulta sempre com una mica un exercici de llibertat. Aleshores, aquest curtmetratge és el dia 17 de juny, de 6 a 8, aquí a l'Espai Montserrat Roig també. i igual que les que us he explicat anteriorment, totalment gratuïtes i sí que cal doncs, la inscripció prèvia.
0: Doncs molt bé, totes aquestes activitats fins al mes de juny. Mireia Martínez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquestes propostes que es desenvoluparan la majoria d'elles a l'Espai Montserrat Roig.
1: Perfecte, Anna, moltes gràcies. Aquí estem per si qualsevol persona vol més informació al respecte.
0: Moltíssimes gràcies. Bon dia, Mireia.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Que vagi bé.
1: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parròquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 3 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DUPROCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el proper diumenge 7 de juny a les 8:30 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins de la temporada de música del 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi d'aroma. Comencem l'informatiu. Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil, el Marc Soler.
1: Es un documento que lo que hace es marcar todos los protocolos en el momento que pueda haber cualquier alerta, cualquier situación de emergencia, tener bien marcado todos los protocolos de actuación desde todas las áreas del ayuntamiento. Este documento se lleva muchos meses trabajando con los técnicos del área de protección civil. Este documento se ha entregado ya a la Generalitat de Cataluña. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno, si se tuviera que retocar cualquier cosa, y en el momento que nos lo pasen lo tendremos que pasar a pleno aprobación por todos los grupos municipales.
0: Parlem del DUPROCIM, tal com indica el seu nom, és el document únic de protecció civil municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil.

0: Preguntem al regidor de Protecció Civil, al Marc Sule.
1: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, pues cuando tenemos alerta por tormenta, pues especifica desde todas las áreas pues qué hay que hacer, si hay que levantar invernales, si hay que hacer una limpieza, pues todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, pues hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, pues en el tema del mar, como tenemos la playa, pues si hay de mareas también, pues todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, pues eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan, pues pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
0: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al Duprocim, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. El proper diumenge, dia 7 de juny, a 8:45, als Jardins de Castell de Castelldefels serà l'escenari del concert Sunrise Mass, inclòs dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. El director coral, el Manel Cubelas, explica com serà aquest concert, en què diverses entitats sumaran esforços en una proposta artística que vol celebrar la bellesa, la memòria i l'esperança a través de la música coral i instrumental.
2: Aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per quatre entitats. Són tres cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola. Hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Saber Mas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no?, sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis.
0: Segons l'organització, l'espectacle neix de la voluntat de compartir veus i instruments i de formar diàleg entre diferents col·lectius musicals, oferint al públic una experiència emotiva vinculada a la llum interior i a la transcendència. La direcció musical anirà a càrrec de Borja Mascaró, mentre que la direcció coral serà responsabilitat de Manel Cubelas i la Mercè Pérez. Escoltem per la seva part el director coral, el Manel Cubelas.
2: Nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i pico persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Fauré. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes.
0: La peça central del concert serà la Sunrise Mass del compositor noruec Ola Geilo, una obra que s'interpreta per primera vegada a la ciutat. Escoltem el director coral, el Manel Cubelas.
2: D'aquest compositor, el veus cor de música aquí, he cantat alguna obra seva, he cantat. Però aquesta missa sí, aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, vull dir que no hem vingut de gala, no venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires, vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament, Vull dir que pensa que l'exportem, o sigui, anem a les quatre ciutats a cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
0: El concert tindrà una durada aproximada de 70 minuts, l'entrada serà gratuïta i tot i que l'aforament serà limitat el proper diumenge, dia 7 de juny, a les 8:30 del vespre als jardins del Castell de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel gremi d'hostaleria. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
3: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
0: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
3: Són una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors doncs, van fer una xocolatada, en aquella època, doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades. I després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
0: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
3: Amb el gremi doncs, vam estar comentant amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats amb la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Jumi, que és el president del gremi. I llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell està en un projecte de promoure també, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, aquesta recepta, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau Fideroma de l'Equador, i té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer, i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
0: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tresserres ha estat reinterpretada pel mestre xocolater, el Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir la xerrada La pell té memòria, protegeix-la avui, una activitat gratuïta inclosa dins la programació del mes de juny. La sessió ha estat a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, que ha parlat sobre la importància de cuidar la pell i protegir-la, especialment davant l'exposició solar.
4: Ara més que mai, els dermatòlegs estem molt preocupats pel tema de la incidència del càncer cutani. Tot i tenint molta informació, perquè quan jo era petita no existien les cremes del sol i bueno, molt de vosaltres mai s'havia posat una crema, ara, tot i tenint la informació, hi ha una manca de prevenció. No es fa bé la protecció solar i la incidència del càncer està pujant de forma alarmant. I jo com a dermatòloga us explicaré bé, tots ens hem de protegir del sol, però hem vist que els nens petits són el focus principal perquè té una pell molt immadura i el sol que rebem des del naixement fins als 18-20 anys és el que passarà la factura més important al llarg de la vida.
0: Hem sabut així que cada vegada es diagnostiquen més casos de càncer de pell i aquesta tendència s'ha vist incrementada en tot el món i també a Espanya, on els casos han crescut molt en els darrers anys, al voltant d'un 10% anual i un 38% només en els últims 4 anys. La doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, ens explica els factors més rellevants.
4: Clarament, i això no hi ha dubte, està demostradíssim, amb articles, amb assajos clínics, que el sol produeix càncer pel mecanisme de la radiació. Però sí que és cert que també hi ha altres factors, com no és el mateix viure a Mediterrani que viure a Noruega. La radiació aquí és més forta, hi ha més risc aquí. El fototipus de pell, després us ensenyaré, hi ha molts tipus de pell, la gent molt morena i la gent pel roja. Però també depèn molt de la genètica.
0: Durant la xerrada també es van desmuntar alguns mites molt estesos sobre la protecció solar que cada estiu poden acabar provocant cremades a la pell. Entre les falses creences més habituals hi ha pensar que la crema solar protegeix durant tot el dia. Escoltem a la dermatòloga, la Yolanda Fortuño.
4: El moment que anem a la platja són uns dies aïllats en tota la vida. Realment el que fa dany són els 365 dies de l'any d'anar pel carrer, sobretot si treballes a l'aire lliure, si fas esports a l'aire lliure, a la muntanya i sobretot les criatures. A l'època que estan a l'escola bressol o ja començant els col·legis, hores de pati, hora d'extraescolar, casals d'estiu, suma i sigue, sense anar a la platja, la radiació solar és molt important. Avui està ennuvolat, no em posaré crema. Error. No tens la sensació de calor, de que està cremant, però més del 85% de la radiació està penetrant i, de fet, les cremades més importants les veiem els dermatòlegs amb dies ennuvolats.
0: La xerrada va estar oberta a tots els públics i va comptar amb l'assistència de les entitats que organitzen activitats esportives a l'aire lliure amb infants i joves, fet que la va fer molt multitudinària. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
5: Això ho hem adreçat a totes les entitats esportives. Hem adreçat aquesta informació i hem convidat a totes que vinguin a la xerrada, perquè totes, com he dit abans, em reitero, fan activitats, els nens s'han de protegir molt i amb cremes d'alta intensitat, o sigui 50, 100 sobretot, i s'han d'anar posant crema, sobretot si estem al sol més de 8 hores, que és el que fan els nens. Comencen al campus o l'estatge o el que sigui pel matí a les 9 del matí, quan sortim de casa ja haurien de tindre la crema posada i després els monitors o els tècnics s'encarregaran de que aquests nens tornin a posar-se crema a mesura que va passant la jornada esportiva o la jornada lúdica diària.
0: A part d'aquesta xerrada, també s'ha fet una campanya amb col·laboració del Club Esportiu del Vòlei, el Vòlei Boom. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut que va ser a la xerrada.
6: A més, hem establert amb l'Hospital de Viladecans una col·laboració amb l'entitat Vòlei Boom, l'entitat esportiva de voleibol platja, que doncs, han dut a terme una campanya amb imatges, amb fotografies, que aprofitaran per divulgar tota aquesta informació sobre la protecció solar. I a més també ens hem coordinat amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, a qui agraïm també la seva col·laboració sempre que fa amb el municipi i amb la salut d'aquí de l'Ajuntament i dels ciutadans de Castelldefels, que ens han facilitat uns plafons informatius que trobareu a fora a la biblioteca, on hi ha moltíssima informació sobre el tema de la protecció solar, les radiacions i l'efecte sobre la pell i, en aquest cas, concret en el càncer.
0: Els experts recorden que la protecció solar s'ha de reaplicar al llarg del dia, que els rajos dels solars també arriben encara que hi hagi núvols i que el bronzejat no evita el risc de cremades ni de danys a la pell. Durant la xerrada també es va insistir en la importància de protegir especialment la pell dels infants, ja que els nens i nenes passen moltes hores a l'aire lliure, no només a l'estiu, sinó durant tot l'any, ja sigui al pati, fent esport, excursions o en activitats extraescolars. Per això cal incorporar la protecció solar com un hàbit habitual, posar-los crema abans de sortir de casa o de començar l'activitat i reaplicar-la si passen moltes hores fora, amb una combinació d'altres mesures com la gorra, les ulleres de sol, la roba adequada i evitar les hores de més radiació sempre que sigui possible, encara que faci núvol o no, perquè en ple estiu la pell continua exposada als efectes del sol. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de robar amb violència una cadena d'or a un altre home d'edat avançada a Castelldefels. La col·laboració ciutadana en aquest cas i la ràpida coordinada actuació dels agents van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori. Els fets van tenir lloc al matí de diumenge quan un home d'edat avançada passejava per la via pública. Va ser abordat per dos joves que d'una forta estrebada van arrencar-li la cadena d'or provocant-li lesions al coll de la víctima. Seguidament els autors van fugir corrents i la víctima va demanar ajuda a un ciutadà que circulava en vehicle per la zona i que va intentar seguir-los sense èxit. Tot i això, va adreçar-se a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Castelldefels per informar dels fets i facilitar la descripció dels presumptes autors. Immediatament es va establir un dispositiu de recerca liderat pel cap de torn de la Seguretat Ciutadana de Castelldefels i agents de la Unitat d'Investigació de Gavà van iniciar la recerca adreçant-se a l'estació de tren de Castelldefels davant la possibilitat que els sospitosos intentessin fugir del municipi amb aquest mitjà de transport. Pocs minuts després, els investigadors van localitzar dues persones que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Quan es van identificar com a policies, els dos homes van emprendre la fugida en direccions oposades. Un d'ells va ser interceptat i retingut pels agents. Paral·lelament, diverses patrulles de seguretat ciutadana es van desplegar a la zona per localitzar el segon fugitiu. L'home va intentar escapar creuant diferents vies i carreteres, posant-se en perill a la seva integritat física i a la de la resta dels usuaris, i va desobeir reiteradament les ordres dels agents perquè s'aturés. Finalment, un indicatiu del grup de delinqüència urbana de Castelldefels va aconseguir interceptar-lo després d'una persecució a peu. Durant la detenció, el sospitós va oposar una forta resistència i va agredir un dels agents que va requerir assistència mèdica. En el moment d'identificar-lo, els policies van comprovar que portava al coll la mateixa cadena d'or sostreta minuts abans de la víctima. Les gestions posteriors van permetre corroborar que la joia recuperada de gran valor sentimental per la víctima era sostreta pels arrestats. Per aquests fets, els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i van passar a disposició judicial davant del jutjat de Guàrdia de Gavà. L'exposició Sonata de Kimberly Harley arriba a la ciutat dins del programa d'exposicions de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels acull l'exposició de pintura de l'artista irlandesa que compta amb una trajectòria molt llarga i dedicada a la pintura i exposa per primera vegada aquí a la ciutat. Escoltem declaracions de la pintora.
7: Soy artista profesional desde hace 15 años. He expuesto mi trabajo en Irlanda, pero esta es mi primera exposición en España. La exposición habla de pertenecer a un lugar y también a otro. del océano que llevamos dentro y di mi camino en estos 5 años para encontrarme como artista en un país nuevo. El mar es mi manera para expresar esas emociones.
0: La seva nova sèrie explora així el sentit de pertinença a dos llocs simultàniament i les emocions que alberguen els oceans interiors. Escoltem ara declaracions de l'artista, la Kimberly Harley, que porta 5 anys fent vida a la ciutat amb el seu marit, el Calogero Shibarskasi, sobre quines són les seves sensacions.
7: Me siento muy orgullosa exponer en un espacio que forma parte de la comunidad y que es tan importante para Castelldefels, es un honor para mí. Llevo 5 años aquí. Nuestra hija Valentina nació en Castelldefels y habla catalán y castellano. La comunidad es muy importante para nosotros, por eso exponer aquí es algo muy especial.
8: Sí, y Valentina tiene 4 años y ha sido parte de la inspiración para esa exposición de Kimberly. Y sí, es la más catalana de nosotros. Habla mejor de los dos.
0: Una exposició que transita per sentiments de llibertat pura, passions intenses, dol i anhel, completant finalment el cicle de tornar a la boira marina i l'alleujament que aquesta brinda cap a l'ànima. Aquesta mostra està inclosa dins del programa d'exposicions 2026 que correspon al període de maig i juliol i proposa un recorregut per l'obra pictòrica de Harley. La inauguració tindrà lloc dissabte 6 de juny a les 6 del vespre i l'exposició es podrà visitar fins diumenge 14 de juny. Recordem que aquesta mostra expositiva està emmarcada en la programació cultural de la ciutat, que continua acostant diferents propostes artístiques a la ciutadania.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimecres 3 de juny. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DUPROCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el diumenge 7 de juny a 8:45 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi aroma. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: too.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: amb Òscar Fernández.
1: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
2: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
1: En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
3: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024 tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges, diu la policia, que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
1: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raúl Flores.
4: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
2: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
1: Parlament, Albert Prat.
6: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició, que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
2: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
1: Tarragona, Manel Sastre.
8: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que al setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
1: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
1: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Mitjà d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
2: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
1: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
10: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet, la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga ACB, ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45

0: minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
3: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació de xafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
4: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Zarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
1: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
4: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es va emportar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
1: I també sobre aquest sumari, que insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
4: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i i això és literal, a canvi de salvar el cul a Koldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats, en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
1: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'Economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
5: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials els que té obertes, i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
6: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
5: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabada aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
6: Entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
5: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
8: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
7: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
9: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
8: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
7: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
10: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
11: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
7: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
7: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
1: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític. A la segona hora de la Catalunya Migdia hi tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que s'assumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
7: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial.
13: Per l'escola pública! El recurs...
7: Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
14: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
15: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
16: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
7: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarracó fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
1: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de AJA.
17: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
18: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
17: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
18: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
17: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
1: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
19: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
20: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
19: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda, Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa o li demanen que prioritzi també el català i destaca destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
1: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
0: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
1: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
19: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
21: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a la zona, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia a una persona que no respecta la democràcia.
19: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
1: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
22: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria, la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
23: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més addictiva al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del Departament.
24: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
23: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
24: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
23: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
25: Catalunya migdia.
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
3: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
5: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
6: Normal.
5: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
6: No pot ser.
5: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
9: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
28: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
1: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
28: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer. I en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
1: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
28: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
1: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
29: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
1: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
29: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
30: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
29: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
1: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja promet represàlies.
7: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
6: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
1: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via a l'Hospitalet, Joan Garcia.
10: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
11: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
10: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
12: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
10: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
1: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. A les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
13: Al final, tot té a veure amb l'escala. Ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
14: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
13: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
1: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavi Vilà.
30: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, a actius il·lícits a l'estranger.
15: Cuba no està controlada per ningú
0: una revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
30: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
15: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al Estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
30: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
1: Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
16: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
16: Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts de 2:15, comencem forts.
18: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
1: The Cure, The XX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
19: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab, i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
1: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
20: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
21: La intenció és sortir, formar part de la festa.
22: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
20: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
24: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
20: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
27: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
20: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
31: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
20: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
2: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
3: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
2: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
3: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguessin on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
2: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
16: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
4: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: Ahir a aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan i Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota, y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy, y así van a llegar las victorias.
0: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
1: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Múrcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar a Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i, a més, va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta. Podrà, per tant, jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar, Laia, aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
0: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup sí. Podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
1: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB. I aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys, i s'està negociant també la possibilitat que el Bàsquet Girona, doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
0: 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja m'he anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana i, a més, insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que, per tant, aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero bueno, también les comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente para una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
5: Estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, a diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit. Ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
0: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
6: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva sessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espar. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, mercat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
0: I un ex-blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però al femení, Sergi Andreu, ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
7: Sí, l'entrenadora de Castelló, que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
8: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
7: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
0: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
9: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
10: I want to continue with the Ajax philosophy.
11: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
9: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
0: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
9: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, qui ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
0: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
12: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a la que ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
13: El club va seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno, como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore.
12: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un migcentre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
0: Vuit, 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
14: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
0: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
23: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys
18: i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ahir jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria, en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a dues vegades amb tres gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va aixugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
19: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment, per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
0: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
18: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya. I qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Nogué, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
21: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
18: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
23: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortúzar.
24: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmicolat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
25: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
24: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà en la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
0: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortúzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
26: Mira, per exemple, el Vilassana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa tres partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
27: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari.

0: Això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Anem amb aquests detalls, amb més novetats del sumari del cas Leire, que continuem llegint i analitzant. La investigació de la Guàrdia Civil recull converses que demostrarien que la trama hauria actuat per desmuntar la tesi de la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, de David, que se l'està jutjant aquesta setmana precisament per presumpta prevaricació i tràfic d'influència en relació, ja ho sabeu, amb aquesta plaça que se li va adjudicar, de fet, a la Diputació de Badajoz. El que es jutja, el dubte és si va ser Adit o no. Anem a ampliar aquests detalls des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
2: Sí, bona tarda. Exacte. El sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges. Es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges, i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació suposadament per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
1: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint. Quan sapiguem més coses, us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzement de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
3: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
1: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Llorenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
4: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va afectar el departament de l'Auda, tres agents de l'UNF, un cos encarregat de vigilar i preservar els boscos, es troben actualment detinguts al Tribunal de Montpeller. Estan investigats pel càrrec de destruccions involuntàries per incendi, és a dir, si una negligència seva hauria iniciat el foc. Diversos mitjans, entre els quals el diari Midi Libre, detallen que es vol aclarir si un cigarret tirat des d'un vehicle de l'ONF podria haver estat a l'origen d'aquest incendi. Recordem que el foc va cremar més de 16.000 hectàrees amb un balanç d'una persona morta, una vintena de ferides, entre les quals civils i bombers, a més de 36 cases destruïdes.
1: Pas endavant perquè els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de dues hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat 112 milions per subministrar les travesses d'altes prestacions, les anomenades aerotravesses, perquè permetin augmentar aquesta velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Es començarà per renovar el tram entre Mejorada del Campo, la Comunitat de Madrid, i Calatayud. El Ministeri no ha concretat encara el calendari per culminar aquesta actuació, que forma part d'un pla que també inclou un nou ramal directe de la via d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. I l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, sí que pot personar-se. Ho ampliem des del País Valencià, Pepa Ferrer.
5: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es
4: continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes.

0: com hi ha avançat el seu advocat.
1: Passen 6 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
1: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: I de seguida, Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, que el tenim a Madrid i que el tenim ara mateix en un cotxe camí de la delegació de Madrid, de Catalunya Ràdio Madrid, i va una mica tard. No sé si per culpa seva o per culpa del cotxe, li preguntarem quan puguem saludar-lo, a veure de qui és culpa, més que res per culpabilitzar algú, que és una cosa que ens agrada molt, i si és ell, doncs retreure-li de manera reiterada.
4: Molt bé, i pagar-li menys.
1: Carai, un dia... un dia t'has empaltat molt del sentiment de López Alegre, Alícia? Qui no falla la cita i és puntualíssim és el nostre següent convidat. Que és el Santi Villas, que ja riu. Per què rius?
5: Bueno, a la cita igual no fallo, però després a lo que seria la evolució de la secció, bastant. Qui ha estat aquí? El micro a la dreta, un ordinador
1: aquí obert. No et va bé,
5: bueno, està tot molt desmanegat. Això el puc tancar?
1: No tanquis. Agafa el micro.
5: No puc tancar? Però què? He d'agafar el micro amb la mà? Però què sóc, ara? Jo, Lady Gaga?
1: Ja està tot canviat.
5: Trobo que us compren uns ordinadors molt grans aquí a Catalunya Ràdio.
1: O una taula molt petita.
5: No, això també, però ja vam parlar del disseny, de tot això. Ara hi ha uns operaris que estan fent una altra cosa, encara els hi diré, un poquito más clàssic.
1: No, això ja m'hi he posat jo. No et cal patir, això ja m'hi vaig posar jo. Vaig dir, escolta, la taula, llisa.
5: Sí. Clar. Però tanta repetició, rotllos per aquí, mandangues, total, per posar, torno a dir, una gerra de l'Ikea. Vol dir-te que és que amb el tap de plàstic, si encara fos de suro, dius, bueno, he fet una cosa com de Catalunya.
1: Ja som.
5: Una mica de suro. No. Bueno, l'has vist al subdirector de La Nació? Què? Que va de traje avui?
1: Ah, no, no. Va amb el pantaló de vestir.
5: Jo li he preguntat, igual ves que ve de la Melero.
1: Ah,
5: i
1: no,
5: diu que no.
1: No.
5: Ve de veure Pedro Sánchez.
1: Sí. Ah, el Cercle d'Economia.
3: Ah, això mateix.
1: Amb Raül Flores. Ja
3: mira, el tenia assegut al costat.
1: Cada política de Catalunya Ràdio.
5: I també ens ha explicat una altra cosa, ho deixo així perquè vull dir, perquè jo crec...
1: Espera un moment. Es pot explicar el que has explicat?
4: Sí. Ha donat permís.
5: Sí.
1: A veure.
5: Ell va estar als braços comanador, agua claro, de Marta Ferrusola.
1: Carai.
5: Ah, sí.
3: Això forja el caràcter.
1: Perdó un moment. Jo crec que cal un desenvolupament...
5: Perquè jo després la secció serà una merda, però com a periodista,
1: exclusiva.
5: Una alerta o una cosa d'aquesta, perquè això és una cosa que no tot Catalunya... Bueno.
1: No. Oriol Marc va estar en braços de Marta Ferrusola.
5: El subdirector de La Nació,
1: sí,
5: perquè ara ho canviarem i direm així, perquè total del Nació estàvem dient que tampoc va enlloc.
4: Perquè direm
5: director de La Nació.
4: Per suposat que el Nació la gent sap què és, i potser Nació Digital, tal, però sí, queda bé, la subdirector de La Nació.
1: Sí, La Nació, clar.
5: Jo crec que és millor.
1: Molt bé.
5: I quan vingui el director, que sigui del Nació.
1: Demà ve el director. Doncs
5: pues el director que sigui del Nació...
1: O sigui, el director del Nació, sí, però el subdirector de La Nació.
5: Està bé. Jo crec que està millor.
3: Estic còmode.
1: Molt bé, perfecte.
3: No sé tan còmode com el dia que vaig estar en braços de Marta Ferrusola.
5: Exacte. No, és
1: com
5: que...
1: Com és això, ja?
3: No, això ve que el meu pare és de Premià Dalt, la família Pujol té arrels a Premià Dalt. El meu pare és amic d'algun dels fills de Jordi Pujol.
5: Sí, és que, com no ha de ser el director de La Nació? Amb tots els contactes que té.
3: El poble algun dia et trobes, et veus, i un dia es va donar l'alegre coincidència que hi havia Marta Ferrusola, i els meus pares van decidir, amb molt bon criteri, que m'acotxés una mica.
1: Ah, molt bé.
5: I ha un arribat.
1: Tu creus que hi ha una relació...
5: Ell és fill del pujolista.
1: Tu creus que hi ha una relació directa entre el fet que estigués als braços de Marta Ferrusola uns segons... Amb el fet que hagi arribat a ser subdirector d'un diari.
5: Aquells segons...
1: L'han marcat.
5: L'han fet el que és. Ja ho ha dit?
3: És que hi ha una mica d'això.
1: Jo no tinc res, jo, el meu currículum.
5: No, tu has arribat pels teus propis mitjans.
1: Sí.
5: Ja ho sabem. Vol
1: dir que l'Oriol no. L'Oriol ha arribat perquè el va cotxar un dia Marta Ferrusola.
5: L'Oriol ha arribat perquè és establishment, diguéssim, en certa manera.
1: Clarament.
5: D'aquí a Catalunya.
3: Molt. Pensa, jo, Santi, soc d'una generació que durant un temps, jo, com a nen... i que llegia algun diari, mirava la tele amb atenció, sobretot TV3, patia pel dia que Catalunya no estigués presidida per Jordi Pujol i el dia que el Barça no estigués presidit per Josep Lluís Núñez.
5: clar.
3: Pensava,
5: ara ets un adult traumatitzat, diguéssim.
3: I ara, home, jo crec que al Barça hem anat millor i a Catalunya no.
5: Bueno.
3: Però bueno, això ja... La història ho dirà. La història ja ho dirà.
1: A poc a poc va sortint de l'armari aquest convergent que hi ha dins d'Oriol Marc, eh?
5: Sí, no, no, però és una cosa...
4: Però de manera desvergonyida.
1: Sí, ja està.
4: A camisa descoberta.
1: Va desaforat ara mateix.
5: És que li és igual tot, ja. O sigui, ell està ja... O sigui, és que va a saco.
3: Fins al punt que l'altre dia, en una convenció municipalista de Junts, un dirigent de Junts del Baix Llobregat, em va dir, tu ets Oriol Marc, sí. Primer feia cara d'enfadat, vaig pensar, aquest tio li dec diners o alguna cosa, i resultava que no, que estava enfadat perquè no tractava prou bé Junts, i la meva resposta espontània va ser, clar, perquè no us assembleu prou a Convergència. I vam riure els dos, ella es va pensar que jo no ho deia en sèrio, i jo vaig pensar,
1: tio, estàs molt seriosament.
5: Jo crec que ara, després de que parli, heu de posar un jingle de Catalunya
1: Ràdio. Podem afegir...
5: Ai, calla, que m'han dit que a les 20 me n'he d'anar, que era pànic, eh?
1: Un moment, no. Un moment que ha arribat Joan López Alegre a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Joan, bona tarda.
6: Clar, i m'he pensat que havia viatjat en el temps, perquè depèn, l'Oriol era militant de Convergència, i més d'haver anat a Madrid, semblava que era que anàvem un DeLorean.
1: És que t'has perdut la confessió d'Oriol Marc, que va ser acotxat per Marta Ferrusola als seus braços quan era un bebè.
6: Pues per haver passat per aquest tràngol està prou bé, aquest noi.
3: Sort que estàs a Madrid, Joan, aquí sí que no ens trobaria.
1: Aquí sí que hi hauria discussió forta,
5: Ell també va a la seva. No hi ha tema que ell no estigui en contra. Ell ara tu li dius Maria Jiménez, pues també.
6: No, m'agrada molt Maria Jiménez. Se acabó.
5: M'has
1: de fer un mapa de com has arribat, de Marta Ferrusola a Maria Jiménez, però bé, ja m'ho faràs un altre dia. No, ja m'ho faràs un altre dia.
5: Pues també... Bueno, perquè no estic bé.
1: Molt bé.
5: Vull dir, jo...
1: Vull dir, va de confessions. L'un confessa que és convergent i l'altre confessa que no està bé.
5: Bueno, i el que està a Madrid, per arribar tard, cobra menys, que ho estàvem parlant, també.
1: Ah, és que tu has perdut, també. Algú a la taula, no diré qui, ha defensat que si arribaves tard havíem de pagar menys.
5: Jo, que no sóc jo, que no sóc jo.
6: La diferència, truqueu a l'Òscar Puente i li cobreu.
4: Tot és culpa del sanchisme.
1: Sempre el sanchisme.
6: Sí, home, clar. A veure, el sanchisme és un drama en general, econòmic, moral, ètic, però, a més, em fa arribar 8 minuts tard.
5: Sí. Però el que t'anava a dir, a veure si serà el del papa. A Madrid ara hi ha molt lío, no?
4: No, de l'Església no és res culpa.
5: No, però vull dir, a Madrid ara hi ha molt lío. Home, l'Església té culpa... Tot hem arribat tard, perquè ve el papa, estan muntant tot allò, les actuacions i tal. Ella és que ve de veure Pedro Sánchez, si el veiessis, va amb jaqueta i tot, li ha semblat...
1: Oriol Marc ha estat amb Pedro Sánchez, bé, ha estat a les jornades del Cercle d'Economia. El Cercle d'Economia, que avui, ahir va estar Núñez Feijó i avui ha estat Pedro
5: Sánchez. Bueno, però li ha preguntat, tu eres el que acutxó Marta Ferrusola? És el primer que li ha preguntat, només veure'l. I a partir d'aquí ja...
6: El titular, jo, no feia falta que anessis al Cercle. Tu em truques i el titular de Pedro Sánchez te'l dono jo.
5: I quin seria?
6: Està tot apagat.
5: Bueno, escolta, la meva pregunta és, jo per què me n'he d'anar a Ibin?
1: Avui hi ha molta teca, perquè estem coneixent el sumari del cas Leire. I diguem-ne que... Ai, Ibin. 22, tampoc no és allò 20-20,
5: però... No, escolta, vull dir-te, si és la Leire...
1: El dia que et marquem una hora de final, tu ho interpretes com que ve la consellera Paneque. És el
5: que jo és que és l'única persona que m'ha tret d'aquí.
6: Aleshores, tota vegada que em diuen l'hora, penso que ve la Paneque. L'únic important que tu has de saber del cas Leire és aquest senyor que presidia la CEPI i intentar esbrinar quina era la relació que tenia. Sembla que simultània amb la Leire i l'exvicepresidenta del govern.
5: A la vegada, ha dit simultània.
1: Sí, ha dit simultània. Sí.
6: Això, i dit bueno. Sembla.
1: Ara després entrarem al tema Leire, que a més ens ajudarà la Paula Brujats, que és una de les redactores de Catalunya Ràdio, que està bussejant en aquest sumari, que són centenars de pàgines i que estem llegint i analitzant per veure quines perles hi trobem.
5: Ah, perquè tu també fas com allà a Madrid, no? Tengo unos... Conectamos con la redacción. Que
1: és que ha sortit de la una i he fet el programa a les dues, clar.
5: I aquesta noia es fixa i tot, o què?
1: Qui, la Paula Brujats? Home, i tant.
5: Ah, vale, perquè dic que això...
1: Ha entrat moltes vegades a la tertúlia.
6: Sí. Vols que li paguin menys?
5: No, home, no, però... A vegades, quan de venga, ja de llegir-se'n fotos, folios, però foten a un becari. Tu no.
1: No.
5: Tu li dones a una persona, diguéssim, que és de la... O sigui, que és de la...
1: Màxima confiança.
5: De guàrdia de cors d'aquí de la Catalunya Ràdio Teva, no?
3: Molt reputada.
5: Bueno, pues a veure, el meu tema.
1: A veure.
5: Jo volia parlar avui, perquè la veritat és que no en tenia, com sempre, però avui ja no és que no en tingués ahir. És que no en tenia avui, aquest matí. que m'he aixecat a les 7 que havia d'anar al barraquer. Perquè tinc els ulls secs des de que vinc aquí.
1: Culpa nostra?
5: Deu ser la luz LED. Totes aquestes pantalles i tal, que al final tot això te seca en l'ull i a vegades la gent l'ànima. Però bueno, no és el meu cas de moment. Bueno, total, aleshores, jo avui volia parlar perquè he pensat, bueno, l'Alicia, com que li interessa el tema, me'l farà ella, jo dic, bueno, vosotros con aquest tema l'arrenco i ella solda. Que era tot aquest conflicte que hi ha ara per la casita de Batman, i clar, com que jo soc testimoni, clar, però aquí tothom parla de la casita de Batman i no ha anat ningú. Venga de articles, venga de tertúlies, venga de tal... Qui ha anat a la casita de Batman? De Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Tu.
5: Jo. Ningú més.
4: I tu què en penses d'aquest debat?
5: Pues jo tot això que trobo de que si no... De tot això que estan dient ara de que la gent no és normal... Jo?
4: No, però acaba de dir. Què diu la gent? Explica-ho.
5: Pues que la gent no és normativa, que la gent van buscant xiques molt guapes, que les posen de primer, amb pantalonet molt curtet...
4: O sigui, que la gent sí que és normativa, en plan que només hi ha coses normatius a la casita.
5: Exacte, sí, això, sí. Perdona. Que no hi ha gent que no sigui... Que no sigui sí. Però jo, filla meva, quan jo hi vaig anar... Primera, jo ja no era normativa. El Marc tampoc era normatiu. Hi havia tres o quatre noies al davant amb un pantalonet curtet ballant i allà jo la gent no la vaig veure. Jo vaig veure unes que feien perreo. És que no ho diré, però tu imagina't que el que baixava i pujava era tres jo. M'explico?
4: Sí.
5: Sí, jo tot això no ho he vist, no ho he notat.
4: Que els vídeos sí que es veien cossos com molt normals.
5: Home, clar, perquè la gent que vol sortir es posa al davant, vull dir, però, vull dir, jo allí estava mal, no ho sé.
4: Sembla que ara hi han canviat una mica el criteri, que ja això no estan posant ara, que ara ho han canviat, com les models.
5: Ara hem vist una abuela, diu. Bé, pues ja estava amb nosaltres, David, diguéssim.
1: Però no estaves a primera fila, no estaves a primera fila.
5: Home, però a primera fila, si tu vols que et gravi.
1: La setmana passada ens vas confessar que vau trobar un sofà i vau pensar que això és per nosaltres.
5: No, home, tu et pots posar a primera fila, però jo a primera fila. Però que... allà amb la gent al davant perquè em gravin i em vegin a tota la tele, que jo sembla, bueno, que jo vaig anar corrents perquè me'n vaig entrar aquella altra que havia d'anar, que hagués pogut anar jo o el que portava el cotxe de Regreso al Futuro, perquè fotíem jo i ell la mateixa cara. Ah,
1: però ara, o sigui, la polèmica...
5: Una barba horrible.
1: La polèmica ve també perquè, per exemple, moltes dones empoderades que han fet un discurs molt feminista en els últims mesos, fins i tot els últims anys, ara en les imatges, se'ls hi retreu de, un dia, tot aquest discurs feminista empoderat, ara de sobte, davant de Bad Bunny, doncs feu... el ball, l'aparentar...
5: No vaig veure jo que Marta Ortega ballés, va ballar com jo.
4: Aquest és un comentari molt reaccionari.
5: No?
4: Perquè és com per menys tenir dones que s'han posicionat, o sigui, la Maria León, l'Esther Expósito, dones que són d'esquerres, i ara és com, ai, però esteu ballant cançons de reggaeton que diu mueve el culo hasta abajo. Saps que és com, sí, ja està perfecte, ja està...
5: Però jo, crec, jo pensava que això ja estava superat,
4: sí,
5: no?
4: Això ho superem.
5: O sigui, jo crec que està superadíssim.
4: El tema és que...
1: La prova que no és que torna a sortir, aquesta setmana hi ha hagut molt d'embolic amb això.
4: Sí.
5: Bueno, però això és una cosa que només ha passat aquí. Vull dir, aquesta casita ja està, que està a punt de caure, de tant voltant pel món, vull dir. Ha arribat aquí, la casita és un problema. I que només vaig gent guapa. Doncs pues jo la meva...
4: Sí, sí. Bueno, és el que tu dius.
5: El Marc, Gavi i jo.
4: Sí, sí. Jo crec que ara ja ho han canviat una mica.
3: Han canviat una mica el càsting. Perquè el tema està que també busquen noies durant el concert.
4: Exacte.
5: Sí, això sí. Vull dir, baixa, buscant noies... I clar, jo no sé si buscant nois. Jo vaig veure... Al meu hi havia noies i nois hi havia nois també. Ara, clar, nois amb pantaló curt... clar, la gent va vestida molt de, com d'estiu, no? Si això ho hagués fet al concert
3: i fos
5: gener, pues a lo millor anirien amb un polar. Vull dir, jo què sé.
4: Però era aquesta cosa de que en primeres files només hi havia noies joves, guapes, molt primes, i que, per tant, doncs ara ja ho han canviat una mica, jo crec, i estan intentant posar senyores de 60 anys que també es poden posar a primera fila a ballar, saps? O senyores que siguin més grasses, més tal, més pum, saps?
5: Sí, no?
4: Més varietat.
5: Sí, sí, bueno, jo ja t'ho dic, jo no vaig veure... Jo el que vaig veure tampoc em va semblar a mi un escàndol, diguéssim. No sé.
4: A veure, però hi havia jugadors del Barça i influencers.
5: Sí, hi havia jugadors del Barça, a la meva hi havia jugadors...
6: A mi això sí que em sembla un motiu de queixa.
5: A veure, per exemple, ell, Joan López Alegre, per què no està a casita? A primera fila.
3: Jo crec que el Bad Bunny no li agrada.
5: Ell i al costat Lola Lolita.
6: Jo crec que la gent que sobre temps el gat pentina i que tota aquesta polèmica sobre... Que, però, a veure, si això ho han de retransmetre per mig món i aquest senyor s'ha de fer propaganda a base de la gent que us convida a la casita, què preteneu que posi? Hi ha gent esgarrada? Doncs és normal. O sigui, jo no, és que no entenc el problema i crec que tota la gent que es queixa estan amargats.
5: Molt bé, molt bé. Bueno, i després ja trobo que també és una manera de continuar... És a dir, tu... Vull dir, amb aquest sistema, és el mateix sistema que el confessionari de Rosalía. És a dir, acabes fas un sistema de màrqueting que és jo, del primer concert que faré a Europa, faran una crítica del meu concert, que serà igual tots els dies, i ja s'ha acabat, i ara, amb aquest sistema, cada concert que fan una notícia sobre aquell tema. És una manera de fer publicitat. Jo totalment, tampoc trobo sí. que sigui una cosa... És que no sé, tu com a cap de Catalunya...
1: cap de Catalunya,
4: hauria. Cap de Catalunya i el subdirector de la Nació.
1: Cap de Catalunya i subdirector de la Nació.
5: Estem aquí a taula, rodejats. Del cap... Cuidado. Del cap de Catalunya... No, del cap de Catalunya,
3: sí.
5: del subdirector de la Nació, de l'única persona de Catalunya Ràdio, que quants empleats sou?
1: No sé, ara m'agafes, no sé.
5: Molts. Es queixen sempre els de Vox, de tota la gent que treballa aquí.
1: Molt bé.
5: L'única persona
1: que ha estat a la casita.
5: I de tu que has fet unes obres a Parla. No era Parla? Era Parla? No estava a Parla, ella
1: sí,
5: fent obres?
1: Estava
5: fent algun camí o alguna cosa. Un centre de salut. Què has fet? Una vorera o què?
4: És molt greu, Santi.
5: Bueno,
4: el cap de la Nació, subdirectora, i tu que has fet un caminet a part.
1: No, de tu encara ha dit alguna cosa, de López Alegre no ha dit res, del Joan.
6: Jo no soc absolutament ningú.
5: És que, no, clar,
6: ningú.
5: Com que no el veig, no me recorda que estava.
6: Jo no soc ningú.
5: Creure. No, però tu, bueno, tu què has fet?
6: Jo, mira,
5: és que no sé què dir.
4: Ell ha sigut diputat de la Nació.
6: Jo he sigut diputat autonòmic. De la Nació hagués sigut, si hagués sigut diputat aquí a Madrid.
3: Home.
4: Ai, fa.
3: Sí, sí. Important el matís.
5: Que ràpid, no és un matís, eh? A més, és que va ràpid. És que ho té, ho té.
3: És molt ràpid.
5: O sigui, és com R2-D2, ho té tot el tal.
4: Hauríem de saber qui el va cotxar ell de petit, eh? Potser ens en portaríem sorpreses.
5: Tu voldries anar a la casita? Jo t'ho gestiono, això, eh? Perquè, a més, ara que ja... No,
4: avui hi ha concert.
5: Avui hi ha concert, però jo li vaig fer un altre dia, que jo ara tinc mà. Què vull dir-te? Ell és normatiu o no? Perquè, clar, també compta
4: el
5: que ell fa.
4: No, ell sortiria com a...
3: No és normatiu.
1: No, normatiu.
4: Quota.
1: No.
4: Quota de senyor heterosexual de més de 50. No és molt comú a la casita.
6: No, jo estic a punt de tenir la targeta ora aquesta.
1: La targeta rosa que hi ha de TMB, la targeta rosa aquesta. Sí.
5: Bueno, si vols, ara que estàs
6: no
5: a Madrid,
6: útil,
5: jo t'ho pregunto. Si vols,
6: jo hi aniria, no tinc cap problema.
5: Puc dir, mira, Benito, tal i com està tot...
1: Perquè tu a Bad Bunny li dius Benito,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, Benito. Benito.
4: I de tant Benny.
5: Sí, hi ha gent que li diu Antonio, jo Benito.
6: Ah,
5: jo puc dir, jo crec que en la casita, per el tema de la diversitat, Benito, necessites... un professor de l'abat... Com
1: és que has estava pendent de si li deies el nom per ofendre'm, perquè el meu nom no te l'aprens mai.
5: Que
1: dic, tienes que tener a Joan López Alegre.
5: No, és que no me'n sé cap, eh? M'han enviat, i ho pot dir la gent que treballa aquí, m'han enviat whatsapps amb els noms dels quatre, però vamos, però cada setmana. I ell me'n recordo... Ara ja ni me'n recordo. Octavi anava a dir-li ara.
1: Octavi.
5: Jo és que me'n sé amb els cognoms. A veure, si m'aconsegueixo aprendre el cognom, aleshores ho sé dir. I jo li dic, vull dir, tu imagina't ara, un professor de la Universitat Seu, aquesta que fa, com es diu?
1: Seu.
5: Però com es diu la
1: Abat Universitat?
5: Abat Oliva Seu, a la casita.
4: Totalment.
5: Un professor universitari, tu ara això ho fas, i això es titularà l'endemà.
4: Totalment.
5: Per primera vegada, los Javis, i un professor universitari...
4: I per primera vegada...
5: Era la Lolita.
4: Per primera vegada, la quota és un home heterosexual de més de 50.
5: I professor universitari...
4: Increïble.
6: De molts més de 50.
5: Que va i viene cada setmana de València.
4: I de Madrid. Molt
5: i de Madrid, també.
1: Ja, la informació que has tret, venint a les tertúlies, que quin retrat robot has fet del Joan, eh?
5: D'ell menys, eh? Aquest és que diu més coses.
1: Que diu més coses. Sí, l'Oriol diu moltes coses.
3: L'Octavi és
5: és que t'ho juro, eh?
1: No, ja veig que els noms, fatal.
5: Pel nom i per les dèries, una merda.
1: No, ja ho veig. Sóc que t'hem llogat per les dèries, vull dir que molt bé.
6: Santi, hauries de veure la que tu acabes d'anomenar becària, tot el que està fent aquí i treballant.
1: No, és...
5: Ah, però que està a Madrid, aquesta noia.
1: Home, clar, Paula Brujans, home, és la sotsdelegada.
4: Que gairebé l'he expulsat de la taula.
6: M'ha fet fora de la taula.
1: Perquè té feina, la Paula té feina i té papers a remirar i rellegir.
4: No caben els papers a la taula, no et pots aportar una.
5: Que és que jo m'he d'anar perquè d'entrar tu. Digue'm alguna cosa que hagis llegit que t'hagi impactat.
7: Doncs que sota un chat de WhatsApp que es diu, deixa-m'ho buscar, vacances i viatges, es coordinava una operació, suposadament, amb un exmagistrat per destruir la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez.
5: Jo de Pedro Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, també tinc...
6: No preocupis, l'Aleixa dirà que és l'ofer.
4: No.
1: Pues mira, ara anirem al tema de tertúlia.
4: Però sí que diré que els informes de la UCO amb pinces s'han d'agafar.
1: A veure, que acomiadem el Santi i entrem en matèria.
5: Sí, ara jo me'n vaig amb aquesta dada. Com ha dit que era? Que era que una magistrada, no sé què, no? Bueno, ara m'ho torno.
1: O sigui, el resum que has fet de tot el que deia la Paula és una magistrada que no sé què.
5: Que feia vacaciones i viatges.
4: No, que el xat es deia vacances i viatges, un xat de WhatsApp, on, suposadament, es maniobrava per atacar aquesta jutgessa.
5: Val.
4: Per desprestigiar-la, per treure-li de draps bruts, per desacreditar-la i, a la vegada, doncs, destruir aquesta causa que havia impulsat per jutjar el germà de Pedro Sánchez.
5: Aquí a Catalunya Ràdio, perdona, és que estem sentint un soroll. Hi ha una radial?
1: Estan fent obres en aquell estudi que estàs fent, a l'estudi. No sé si
5: jo estic sentint una radial.
1: Bueno, sí, no, perquè ho sentim nosaltres, no sempre se sent a casa.
5: Però
1: no
5: tu
1: sé.
5: Saps el que els hauran
6: nosaltres
5: cobrat?
6: Nosaltres no estàvem sentint, nosaltres dos.
1: Sí, sí. Ho sentíeu, sí.
5: Home, però tu saps el que li hauran cobrat a Catalunya Ràdio d'insonoritzar l'estudi? Home, per favor, que us tornin els diners. Ja me'n vaig, no?
1: Santi Villa, Simons 1 i 26. Gràcies i bona tarda. 4 minuts i seran 2 quarts, una pausa i entrem en matèria amb aquest sumari que Paula Brugiats i altres redactors de Catalunya Ràdio s'estan llegint intentant treure l'entrellat de tot plegat.
4: Fins aviat.
2: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 €, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya migdia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
1: Falta un minut per arribar a 3:45. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, amb l'Alícia Puig, l'Oriol Marc i també la Paula Brugiats, que la tenim a la delegació de Catalunya Ràdio, juntament amb el Joan López Alegre. Des de fa un parell d'hores, a Catalunya Ràdio estem llegint els centenars de pàgines d'aquest sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés al migdia. Era la una, faltaven uns minuts per la una. És moltíssima documentació que estem aconseguint per fascicles a mesura que es va penjant al núvol per distribuir-la a les parts. Aglutinant tot el contingut i tenim la sotsdelegada de Madrid, la Paula Brugiats, com dèiem, també el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Bona tarda.
12: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: A veure, estem encara llegint i, per tant, encara estarem traient conclusions. No sé si esteu d'acord o no, però sorpresa, no n'hi ha cap. El que tenim són els detalls que van fer que la Guàrdia Civil conclogués el que ja sabíem en el moment en què es va fer pública la interlocutòria, i és que acusen a un entramat al voltant de Sant Osterdan de buscar draps bruts, informació per desestabilitzar tots aquells que estaven fent mal, entre cometes, a Pedro Sánchez, al PSOE o a l'entorn del president espanyol. I el que tenim avui és aquests detalls, aquestes concrecions, podríem dir, que van portar la Guàrdia Civil a tenir aquella conclusió, no?, que vam explicar en el seu moment. Paula i Raül.
4: Sí, bàsicament el que tenim en aquest sumari, que és molt i molt extens i que n'hem llegit una part petitona per ara, però sí que hi ha un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, que és el més rellevant, que recull converses, bàsicament, d'aquest exmilitant socialista Leire Díaz, que el jutge situa com l'epicentre d'aquesta trama, i que són converses que revelen, doncs, les operacions que suposadament Leire Díaz, seguint ordres de Sant Osterdan, que era el número 3 del Partit Socialista, doncs van muntar, insisteixo, llegeixo suposadament perquè això és el relat de la UCO, de la policia, i doncs haurà d'anar desgranant i veient si hi ha proves clares sobre això. Però vaja, recull aquest sumari moltes d'aquestes converses, si vols després en expliquem algunes, i això és el que la policia va presentar al jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional la setmana passada perquè fes tots aquells registres que vam estar explicant des de la seu de Ferraz, des de casa de Santos Cerdán o en altres domicilis d'aquests 8 implicats suposadament en aquesta trama, i la conclusió és una mica la que ja sabíem, és que suposadament es va crear aquesta trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del Partit Socialista, que l'objectiu era torpedinar totes les causes judicials que hi havia obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez, que la trama la dirigia suposadament Santos Cerdán, que ara ja no és del Partit Socialista, però llavors era el número 3, home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, i que ell encarregava a Leire Díaz executar aquestes operacions. Operacions que feia suposadament amb ajuda d'empresaris, com per exemple Pérez Dolcet, i les operacions passaven per intentar subornar doncs, fiscals, per desacreditar policies, i aquí el més rellevant, que és suposadament on hi ha el delicte, és que suposadament el Partit Socialista li va pagar a Leire Díaz per fer aquestes feines, com a mínim, diuen els investigadors, 21.000 euros a través de factures falses i de suposades empreses pantalla.
12: Clar, no, i a partir d'aquí també el que ja coneixíem també de detalls la setmana passada, que és quan es va activar això, no? Que és el moment de la imputació de la parella de
1: aquells
12: Pedro 5
1: Sánchez. Dies que es va agafar Pedro Exacte. Sánchez de rumiar si valia la pena o no continuar el càrrec.
12: I que hauria sigut just després. Per tant, també amb una situació temporal on començaria a operar aquesta trama que està ara sota la lupa de la justícia.
1: Per exemple, alguns dels titulars que més criden l'atenció. La Guàrdia Civil hauria trobat al voltant de 20.000 euros en metàl·lic a casa d'un dels investigats. Per què són rellevants aquests 20.000 euros en metàl·lic, Paula?
4: Sí, en concret, a casa del socialista Gaspar Zarrías, andalús, exdirigent del partit, van anar-hi la setmana passada també en tots aquests registres que es van fer en paral·lel, i la Guàrdia Civil diu que a casa seva va trobar més de 19.000 euros en efectiu, gairebé 20.000, en bitllets de 20 i de 50, que estaven amagats al menjador de casa seva. És veritat que no se'n sap la procedència d'aquests diners, però sí que la Guàrdia Civil els aporta a la causa com una prova més per sostenir la seva tesi, i és que a través de la consultora de Gaspar Zarrías s'hauria fet des del Partit Socialista factures falses que en realitat eren diners que anaven a parar a Leire Díaz per fer a totes aquestes feines. Insisteixo, això és el que van trobar a casa seva. De moment no hi ha cap vincle que això estigui relacionat o no amb aquesta trama, però que sí que la policia ho aporta al jutge com a prova. I també, doncs, tot el que es van emportar de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, que recordareu hi van estar gairebé més de 15 hores, si no em descompto ara, i d'allà es van emportar moltíssima informació, com totes les llibretes de Santos Cerdán, van clonar molts i molts correus electrònics per intentar doncs, buscar més pistes que apuntalin que la trama es dirigia des de la seu dels socialistes, i també doncs, van clonar, per exemple, el telèfon mòbil de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que està imputada en aquest cas perquè suposadament és doncs, qui va fer factures falses per ordre de Santos Cerdán.
1: Tot això que s'explica, com se sustenta? Quins indicis s'aporten en aquest sumari?
4: Bàsicament, el que hi ha al sumari és... hi ha un llistat de totes les reunions que s'han pogut reportar que va fer Leire Díaz i Santos Cerdán i altres implicats en el cas, com Pérez Dolcet i altres empresaris. La policia parla de 20 reunions a la seu dels socialistes i després altres reunions fora. Per exemple, i ara aquí començo a remenar papers perquè vaig a buscar cas per cas. No? Per exemple, els investigadors aporten converses de WhatsApp del febrer del 2025 en què Leire Díaz parla amb Jacobo Tejelo, que recordareu és l'advocat de Santos Cerdán a la causa de les obres públiques, de suposada corrupció, on concerten una cita amb la Fiscalia General de l'Estat. Val? Aquí hi ha diverses converses on parlen de quedarem a partir de demà, ja en rebran, la Leire diu en un dels missatges la reunió és per, entre d'altres coses, començar a activar el tema contra els fiscals anticorrupció. Val? I aquí, d'aquesta conversa se'n deriven diversos objectius. Per una banda, doncs, el que es volia des de la trama, suposadament, era desacreditar l'actual fiscal anticorrupció, que estava dirigint diverses investigacions. Aquí també hi apareix un document que parla d'Accions Catalunya, on hi llegim que hi havia objectius per poder activar l'amnistia al Tribunal Suprem, que s'estava bloquejant, val? I llavors aquí es diu que a ells se'ls rebrà a la Fiscalia General de l'Estat. En el telèfon intervingut a l'Aire Díaz se la situa al març del 2025 a la seu de la Fiscalia General de l'Estat. El que diuen els investigadors és que no poden concloure ni qui la va rebre ni amb qui es va reunir per intentar fer tot això. Per tant, és un exemple, n'hi ha moltíssims d'altres reunions. Això evidencia que sí, que hi havia unes maniobres o unes operacions per intentar, en aquest cas, desacreditar a fiscals que estaven portant causes importants, però falta veure com es va concretar tot això, si és que es va arribar a concretar d'alguna manera.
1: No sé com ho veieu, Oriol, Alícia, Joan, tot plegat, i això que vam coneixent. Insisteixo que estem llegint el sumari encara, que queden moltes pàgines i que encara queden parts per conèixer.
3: Home, són detalls que van, perdoneu, concordant amb les hores que hi va haver de requeriment d'informació / escorcoll de fa uns dies. Crec que s'estén una mica la percepció que es va posar en marxa, o que presumptament el PSOE va voler posar en marxa, una operació per intentar defensar Pedro Sánchez de les investigacions judicials que ja s'estaven conduint en aquell moment només contra la seva dona. Queda clar que el PSOE ha intentat, d'alguna manera o d'una altra, crear les seves pròpies clavegueres, en el millor sentit de la paraula, o operacions encobertes. Tot i que operacions encobertes és molt peliculero, i segurament això té més a veure amb Torrente que amb els Navy Seals, però de moment sí que sembla clar que el paper de Leire Díez podríem dir que comença a ser fosc, que Santos Cerdán apareix a tots els plats combinats que hi ha hagut al PSOE en els últims anys, i que això és molt personal i potser no hi esteu d'acord, però jo crec que la vida es pot ser moltes coses. Tu pots ser alt, guapo, pobre, ric, lleig, però el que no pot ser és cutre, és un pecat mortal. I crec que el que és profundament cutre és com es produeix la gènesi, en cas que això hagi passat, d'intentar, amb una sabata i una espardenya, intentar laminar el prestigi d'uns jutges, pensant que amb Leire Díez i amb Santos Cerdán tu podies enderrocar el sistema judicial que presumptament vol perseguir Pedro Sánchez. Crec que segurament s'haurien d'haver comprat tancs i no anar amb 20.000 euros per la vida en metàl·lic.
13: Jo crec que és evident que és cutre. El que jo em pregunto és, què és delictiu? Perquè si s'acaba demostrant que aquest informe de la UCO, jo no me l'he llegit, vull dir que els que us heu llegit més, però els resums que he anat veient, demostren que hi ha hagut algun pagament de suborns, això és delictiu. Si tu has pagat a un fiscal, perquè, per exemple, si tu has pagat a un jutge perquè acceleri la sentència de l'amnistia, això és delictiu. Que tu facis investigacions sobre draps bruts, intencions, coses de jutges i fiscals que tenim a l'Estat, això és delictiu? No, no ho és. Delictiu és pagar suborns per fer que aquesta gent canviï el seu parer i faciliti coses. Ens pot semblar cutre, ens poden semblar pseudo-clavegueres, jo potser el concepte de clavegueres en aquest cas no són treballadors de l'Estat utilitzats per fer feines de, bueno, no sé com dir-ho, fosques, en viatge polític fosc, sinó que ten gent investigant draps bruts de jutges. Jo em pregunto, això més enllà de que em sembla fort, ostres, sí, mira, van demanar i es van demanar reunir i tal, jo no ho sé on veig el delicte. I després, jo per això deia que els informes de la UCO els agafo amb pinces. O sigui, que trobis com a gran indici que un consultor tenia 20.000 euros en efectiu a casa seva, no sé, el cap de la Policia Nacional tenia 20 milions d'euros forrats a les parets per tema de narcotràfic, tenir 20.000 euros en efectiu, que d'aquí denotis que tens una trama darrere, jo això ho trobo just i crec que això després ho hauran de demostrar en proves i els links. Però m'agradaria saber què hi ha de delictiu de poder buscar informació sobre certs jutges i les seves intencions.
14: Amb tot el meu respecte, no és un consultor, és un senyor que havia sigut conseller de la Junta de Andalucía en el govern que va ser condemnat per el cas de corrupció més bèstia en volum econòmic de la història de la democràcia espanyola, que és el cas dels ERE, que per cert Sánchez els va indultar, vale? I que emetia factures falses per poder encobrir els diners que feia anar aquesta senyora. Fer una factura falsa, que un senyor que ha sigut un alt càrrec del PSOE i ha condemnat per un altre cas de corrupció li dongui diners a una senyora per intentar trobar informació d'una jutgessa, a veure si així aquesta persona la podem xantajear perquè deixi d'investigar com se li munta un lloc de treball fictici en el germà del president del govern, només perquè és el germà del president del govern i que tots plegats ho pagarem amb els nostres impostos, algú pot intentar fer veure que això no té cap mena d'importància, però si t'ho dones una mica, aquesta persona, la Leire, que treballava a les ordres del que va ser secretari d'organització del PSOE, per tant, mà dreta de Pedro Sánchez, que està actualment a la presó per un cas de corrupció i que va ocupar aquest lloc perquè el seu antecessor està també a la presó per diversos casos de corrupció, és una persona que no és una persona. I perdona també, Oriol, cutre, que ens hem trobat pel carrer i que hem tret d'una cantonada sòrdida. No, no. És una persona que abans el PSOE havia col·locat en un camp un alcàrrec a l'Empresa Nacional de l'Urani, que després va ocupar un alcàrrec a Correus, tot empreses públiques, i que, per tant, el PSOE va tenir tot l'interès del món en que tingués un càrrec públic per viure d'això. Tot això, per cert, amb un currículum que tots els que esteu en aquesta tertúlia, no jo, li multipliqueu per 50.000. I a partir d'aquí hi ha la qüestió rellevant. Quan hi ha la imputació de la dona del president del govern i el Sánchez fa aquesta història, jo crec que inqualificable, entre nyonya i sense nom, de dir, ara em vaig a pensar perquè estic molt enamorat si jo realment us tinc que seguir presidint o no, és quan s'aprofita aquests dies de foscor informativa per muntar tota una trama que té per objectiu anar a buscar jutges, anar a buscar policies, destruir proves, canviar la voluntat d'investigació de casos de presumpta corrupció que afecten no ja només al partit del govern i a l'Estat, sinó directament a la família del president del govern. Tot això ens pot semblar poc greu, però és la Kitchen i el Watergate tot junt a la vegada.
13: I aquí la gran pregunta és, si Santos Cerdán i Leire Díaz anaven per lliure, en el
1: Els esforços del PSOE ha estat de fer com una mena de tallafocs, de dir, això eren coses de Santos.
13: Ells ho encapsulen, el Santos i a la Leire. Tots dos, recordeu, fora del partit des de fa més d'un any ja ara. No? Llavors el partit diu, nosaltres no sabíem res, això d'existir ho va fer tot. Santos Cerdán amb Leire Díaz, i si la gerent del partit va pagar factures falses per sostenir la trama, ho va fer perquè el Santos Cerdán li deia que ho fes. I és veritat que aquí anem llegint converses, i hi ha converses on Leire Díaz com a mínim es presenta o reconeix en algunes de les converses que tot ho fa per protegir Pedro Sánchez, entre cometes, perquè, per exemple, aquí llegeixo, si aconseguim aquesta reunió amb la Fiscalia General de l'Estat, això farà que el president directament m'adori. Tot això ho faig per interessos de Pedro Sánchez. Això, com a mínim, és el que diu Leire Díaz en els whatsapps que la policia ha intervingut en el seu mòbil després de detenir-la el desembre passat. I que en reunions, per exemple, una que va tenir amb el fiscal Estampa, que era un dels que suposadament es va intentar subornar per intentar anar contra fiscals anticorrupció, ella se li presentava com la mà dreta de de Santos Cerdán, però li deia, sí, sóc una mà dreta que mai sortiré en cap lloc com a tal. És a dir, que hi ha converses on almenys Leire Díaz deia que feia això per interessos de Pedro Sánchez. Falta veure si realment anava de farol i ho deia per dir-ho, per donar-se una notorietat que potser no tenia o no. I és veritat que recordeu que Leire Díaz fins ara, fins que hem conegut tot això la setmana passada, havia dit que aquestes maniobres suposadament les feia per escriure un llibre on investigava les clavegueres de l'Estat. El que ara és que el jutge i la policia donen un relat alternatiu, que és el que estem explicant avui.
14: Sí, però clar, quan ja se li va preguntar a la Comissió d'Investigació del Congrés quants llibres havia escrit d'investigació, la resposta va ser cap ni un. I clar, aquí el PSOE el que intenta és dins la Leire és el nostre pequeño Nicolás. I és algú que apareix i desapareix per aquí, que entra i surt dels llocs i que nosaltres no tenim res a veure. Però clar, és que el senyor Antolín, que era el director de comunicació del PSOE, està implicat en tota aquesta trama. La gerència del partit, que és la que controla els fons del partit, està implicat en tota aquesta trama. És que s'han pagat factures falses. És que hi ha una relació, sembla, sentimental de l'expresident de la SEPI, segons va dir la senyora Montero, este senyor del que vostè me habla, perquè ella conserva el xat, perquè com que ella creu que és parella, conserva el xat, i allà ells dos parlen de les feines que ella va fent. Clar, la SEPI és el conjunt d'empreses públiques participades per l'Estat. El que la gent vella com jo, si qui és el Santi, quan érem petits estudiàvem era l'INI, perquè ens entenguem. Clar, o sigui, intentar fer creure algú que tot això és una fumada de dos senyors que es troben en un bar, Alonso Martínez, aquí a Madrid, i s'ho parlen, i de tot això no en sap prou el president del govern, i que ells són uns supermilitants hiperimplicats i que creuen que el pobre Pedro li estan fent la putada de la seva vida, home, és inversemblant.
1: Perquè em van arribant també més paràgrafs d'aquest sumari, eh? Per exemple, hi ha un moment en què Leire Díez està parlant amb Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz.
14: Sí, en aquests moments a la kitchen.
1: Com que estava a la kitchen, Leire li estava intentant oferir ajuda perquè sortís ben parat d'aquest cas Kitchen. Era allò, jo et trec de Kitchen si et dones informació. I llavors hi ha un moment, segons el sumari, insisteixo, en què Francisco Martínez li demana qui t'hi ha posat al capdavant d'això, per què estàs fent això. Leire Díez, li diu: los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz. Això és el que Leire Díez li diu a Francisco Martínez del per què ella està al capdavant fent aquesta feina, oferint-li això, un sortir ben parat de tot el cas Kitchen a canvi que els hi donés informació. Clar, és la paraula de Leire Díez. Això s'ha de demostrar. Una cosa és el que diguin la gent i una altra cosa és si té alguna prova o no. La casualitat ha volgut que tot aquest coneixement del sumari coincidís amb la presència de Pedro Sánchez a Barcelona, com dèiem, fent la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raül, se l'ha vist molt amoïnat per tot el que estava passant, o no?
12: No se l'ha vist especialment amoïnat, se l'ha vist entrant amb naturalitat. L'Oriol també hi era, de fet, estàvem de costat. Jo crec que podem fer una crònica gairebé conjunta. Sí. Ell ha arribat, a més, molt puntual, mitja hora abans de l'hora de citada. S'ha reunit una estona amb el president de la Generalitat i també amb els directius del Cercle d'Economia. És veritat que hi havia un posat seriós, i és veritat que al final la coincidència ha sigut pràcticament mil·limetrada. Al mateix moment que coneixíem, que es començaven a conèixer detalls dels sumaris, quan Sánchez entrava.
1: Val a dir que ja fa uns quants dies que estàvem esperant que es conegués aquest sumari, perquè sabíem que el jutge havia aixecat el secret de sumari, però passen uns dies des que s'aixeca el secret de sumari fins que aquest sumari s'eleva al núvol, per entendre, i després les parts poden baixar-lo d'aquest núvol. Per tant, sabíem que si no era avui, seria demà o ahir, però que seria per aquests dies. Per tant, que si Pedro Sánchez hagués estat molt nerviós o no hagués volgut que hi coincidís, amb dir al Cercle d'Economia, escolta, m'excuso, no hi vindré, vull dir que ell venia sabent que avui hi havia opcions que sortís al sumari.
12: Per entendre'ns, no ha passat el que va passar fa una setmana al Vaticà, que Sánchez estava reunit amb el Papa en el mateix moment en què hi havia aquest requeriment d'informació a la seu del PSOE, que va durar més de 12 hores, com explicava també la Paula. El missatge avui de Sánchez, clar, hi havia una certa expectació per la coincidència d'avui, però també per la seqüència de la setmana. Ahir, primer dilluns, amb Feijó tornant a rescatar la idea d'aquesta moció de censura instrumental, ahir amb Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio, dient, d'acord, parlem-ne, però vés a parlar-ne a Waterloo amb el president del partit, amb l'expresident Carles Puigdemont, i després Feijó dient que això no era una qüestió seriosa. Avui Sánchez hi ha entrat molt poc amb Feijó, hi ha entrat molt poc, zero pràcticament, amb la moció de censura, però sí que el missatge de Sánchez ha sigut un missatge davant de l'empresariat català de continuïtat i d'aparent normalitat institucional, fins al punt en què ha anunciat el que no ha passat amb els 3 anys de legislatura, que ara intentarà tirar endavant uns pressupostos que fins ara no ha aconseguit aprovar i que ho farà aquesta setmana mateix, ja s'hi posarà amb la intenció d'aprovar-los en els propers mesos.
1: Que a ningú se li escapa que l'aritmètica parlamentària és la mateixa que han tingut últimament, el que passa que el missatge que està donant és: jo vull governar el 2027, per tant, em plantejo aprovar pressupostos. Ara mateix no els té garantits ni de bon tros, però el que està dient és: jo al gener del 27 penso estar aquí a la Moncloa i per això vull aprovar uns pressupostos, és el que està dient.
13: I que fins ara, Sánchez, recordareu que amb la guerra de l'Iran sempre havia posat com a excusa de no els presentem ara perquè les circumstàncies econòmiques i la instabilitat han canviat, per tant, encara no podem fer un projecte, hem de revisar el quadre.
1: Però ara li
13: interessa
1: reforçar.
13: I a mi m'ha sorprès que avui sortís amb aquesta idea, no?, de dir: jo ho intentaré. És evident que, ara el que deia el Raül, Pedro Sánchez també intenta, doncs, que tot això que està passant, tots aquests escàndols al voltant del partit i de la seva família, no li tapin el que és la seva agenda pròpiament com a president del govern espanyol, no? I l'exemple d'avui és això, no? Jo estic al Cercle d'Economia parlant de que tiraré endavant uns pressupostos que sé del cert que no podré aprovar, però mentre vosaltres esteu parlant del sumari que afecta, suposant, al meu partit i em pot acabar esquitxant a mi, no?
1: Si tothom està esperant que jo convoqui eleccions, sapigueu que no només no convoco, sinó que m'estic plantejant penso que el pressupost.
14: El plan de Sánchez és dos maretes: la que té aquestes vacances i les de l'estiu que ve, i no fer eleccions generals fins després de les vacances d'estiu de l'any que ve.
3: Tot i que també hi ha una possibilitat de calendari que, si fem una mica de mirada al passat, l'any 2019, si Pedro Sánchez arriba fa exactament 8 anys a la Moncloa, el 2019, el 14 de febrer, si no recordo malament, presenta pressupostos al Parlament, hi ha un debat de totalitat de pressupostos, coincideix amb el dia que arrenca el judici i el procés al Tribunal Suprem, l'endemà Esquerra, i el, en aquest moment crec que encara era el PDeCAT, posa-li Junts, com li vulguis dir, li tomben també els pressupostos, i ell convoca eleccions anticipades, que és un escenari que en aquell moment ningú hi comptava del tot. Que no sigui que Pedro Sánchez el que vol és no tenir pressupostos per tenir un pretext per convocar les eleccions, no quan els altres l'hagin manat, però sí que jo he fet tot el que he pogut per allargar la legislatura, ja estàs tècnicament el 2027, convoques eleccions i que sigui el que tu vulgui.
14: Jo que sempre faig molt de cas als teus anàlisis, en aquest cas, i com a excepció, Oriol, discrepo, perquè jo crec que Sánchez sempre ha fet un tallafoc que li ha servit per als seus resultats electorals, que són les seves pròpies bases, o sigui, els seus alcaldes i els pocs presidents que li queden de comunitat. I, per tant, si ell va amb unes eleccions anticipades abans de les municipals i autonòmiques del darrer diumenge de maig de l'any que ve, o sigui, d'aquí 11 mesos, ell es menja la patacada del PSOE i amb ell el que li ve bé és fer el que va fer el 23, que hi hagi un altre delta baix, amb ell, que més li importa qui guanya parla, això li preocupa a l'Alícia, però al Sánchez no, perquè ens puguem entendre, o a Getafe, o a Astúries, i després diem, bueno, ja ens heu castigat, ja ens heu renyat, però ara ve el papus del PP en Vox i no teniu més remei que votar-me. I això ell ho pot fer, sí, no, ho oblideu, no ho oblideu mai. Que això ell ho pot fer-ho després de l'estiu, a la tardor, inclús a l'hivern, perquè els 4 anys compten a partir del moment de la publicació en el BOE de la presa de possessió del govern. I ell va prendre possessió com a president del govern, no recordo la data exacta, però era el novembre.
13: 13 de novembre? O...
14: Doncs aproximadament. Sí. Per tant, ell, per això us dic, també li queden 2 maretes, perquè ell pot anar perfectament d'aquí més d'un any.
1: Això, Joan, o sigui, aquí hi ha diferents línies d'interpretació. Una és aquesta que tu dius, i és que es podrien allargar les eleccions fins després de l'estiu del 27. N'hi ha una altra que diu que no, que això va 4 anys i que va just abans. Ja,
14: el que et dic és gent de l'entorn del PSOE, ells en diuen el modelo Montilla, perquè es veu que el president Montilla en el seu moment va fer una allargada amb un informe que es veu que ell va demanar al Consell de Garanties i gent de la torre del Partit Socialista d'aquest allargament de calendari en diuen el modelo Montilla.
12: I es va fer l'any 2010 a Catalunya, que es va allargar tècnicament unes setmanes, però dins de la legalitat, perquè el punt de partida era justament la presa de possessió del president i no pas l'anterior data de les eleccions. Aquí també hi ha un altre factor i una doble picada d'ullet que avui volia fer també Sánchez de Barcelona i que com a mínim ho ha intentat. Una, a l'empresariat, que era bàsicament el públic que l'estava escoltant, dient jo us entenc millor que Feijó. I en Feijó, davant de l'empresariat, va haver-hi certes diferències, sobretot, per exemple, i aquestes van ser públiques, amb el tema del finançament. Avui Sánchez ha volgut defensar el model de finançament i ha volgut defensar també tota una sèrie de polítiques que, segons ells, el poden acostar també a la societat catalana. Ha parlat, per exemple, en més d'una ocasió, de l'aplicació i de la necessitat també d'aplicar una llei d'amnistia. Però és que l'altra picada d'ullet era pels socis. Mm-hmm. Pels socis, per Esquerra Republicana i també per Junts per Catalunya, els quals ha citat explícitament en més d'una ocasió, els ha demanat responsabilitat i els ha dit que ell segueix comptant amb ells. Per tant, la foto vull dir una mica com si tot això no tingués cap tipus d'influència, que veurem si és així en els propers mesos, en la política espanyola i amb la seva gestió a la Moncloa.
13: El que és evident és que fa un any tots discutíem a totes les tertúlies que hi havia, que això era qüestió de mesos, no? Que hi havia una impossibilitat d'arribar al 2026, no sé què, i ara sembla que ja tots estem instal·lats en que s'aguantarà fins al 2027. Evidentment, falta per veure exactament fins quan. Ara, és veritat que s'arribarà a una situació molt diferent que el 2023, no només per tots aquests casos de corrupció, que això és evident, sinó també per una legislatura superinfructífera en el qual és molt difícil defensar cap al teu votant d'esquerres que val la pena que et segueixi votant a tu i no només utilitzar la carta de que ve PP i Vox en el sentit de que no, hi ha hagut uns avenços socials molt limitats a aquest mandat, en contraposició al mandat anterior, on sí que el que podies lluir tu era molt, molt més ampli.
1: Bé, escolta, ens queden 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara publicitat pendent, per tant, en queda una mica més d'un minut, i mentre estem fent tertúlia, la Paula Brujats, al costat del Joan López Alegre, va sentint el que diem, però amb els ulls va llegint i llegint documents, i per tant, vas trobant cosetes, no, Paula?
15: Sí, més coses relacionades amb la causa del germà de Pedro Sánchez, per exemple, un excap de la UCO, que suposadament hauria ordenat canviar l'informe que havia fet la Guàrdia Civil per incriminar el germà de Pedro Sánchez. Recordeu que en aquesta suposada trama hi ha imputat un guàrdia civil, Rafael Yuste, perquè suposadament hauria col·laborat amb ell en aquestes suposades maniobres també dins el cos de la Guàrdia Civil, doncs, per intentar influir en desactivar aquest cas en concret del germà de Sánchez, que és una mica el que explicàvem abans de començar la tertúlia, no? que el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díez i alguns dels implicats en el cas, on preveuen actuar contra la jutgessa que l'ha començat a investigar en un xat de WhatsApp que li han posat per títol Vacances i viatges, però el que fan és parlar de com poden torpedinar aquesta causa. També hi ha altres frases rellevants del sumari, per exemple, una en què Leire Díaz, en una d'aquestes reunions que tenia i converses, aquesta suposadament amb l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que sabeu que també volta per aquí el seu nom i que la Guàrdia Civil també vol saber si va anar o no a Ferraz, on Leire Díaz li diu a mi la fontaneria se me da muy bien.
1: Vaja. I van sortint més coses, i també aquesta trama hauria també maniobrat...
6: Aquesta senyora s'agradava molt, si mateixa.
1: Dic que la trama també hauria maniobrat per pressionar el jutge Marchena perquè anés ràpid en l'aplicació de l'amnistia. I, per tant, també li buscaven draps bruts a Marchena per intentar pressionar-lo perquè anés ràpid amb l'amnistia. És a dir, que es van sabent coses a mesura que anem llegint documents. Joan López Alegre, Alicia Puig, Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins
6: us
1: la pròxima.
6: Us enyoro molt,
3: Gràcies a vosaltres.
1: També Paula Brujats i Raül Flores. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
6: Adéu.
1: Una mica de publicitat i de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les dues, però ja sabeu que durant la tarda els butlletins horaris a 3Cat Info i també avui al Catalunya Nit més informació sobre aquest sumari que continuem analitzant aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà, bona tarda de dimecres a tothom.
16: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
17: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
3: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
4: Fer impossible un estiu per a tothom.
5: Junts ho farem possible.
6: Col·labora amb Fundesplai.
7: Benvinguts a la millora del dia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
9: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
10: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs.
11: Hi ha foc aquí.
12: Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: Sí, així és resposta molt sincera.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials. Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Catalunya migdia.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat de Castelldefels. Ahir, durant la gala dels Premis Oci de Mundo Deportivo celebrada al Castell, el Gremi d'Hostaleria rebia el premi al millor projecte gastronòmic pel nostre arròs de Castelldefels. Aquest guardó reconeix l'esforç, la dedicació i el talent dels nostres restauradors que han sabut convertir aquest plat en un dels grans símbols de la identitat.

0: barris de Vista Alegre i Can Vinader en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres hi haurà una primera carpa participativa i informativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante a les 7 de la tarda. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels, així som. Avui en el programa del dia doncs, sabrem els continguts més destacats de la Marea Pensionista, que s'emetrà a les 8 en directe, i del Crit a la Terra, que s'emetrà a les 10 de la nit. A banda d'això, avui és dimecres, per tant, en el Castelldefels Coffee, en el nostre espai de tertúlia política, Movem en Comú Podem, ens acompanyarà la regidora Sílvia López. I parlarem d'un espectacle que té que veure amb el cant coral, però també amb un cert aire contemporani. De tot això, ens desvetllarà els continguts el director de Sunrise Mas, el Manel Cubelas. Recordarem que ja s'han obert les inscripcions per a l'Escola Municipal de Dansa per ballar en un munt de gèneres a l'Escola Municipal de Dansa a partir del curs vinent. I també recordarem tallers, xerrades, conferències que s'estan donant a terme a l'espai Montserrat Roig de la mà de la Mireia Martínez. Per acabar, entre aquestes entrevistes, entre aquestes qüestions d'actualitat, la nostra mòbil ens acostarà, ens aproximarà de nou al comerç local. Comencem, welcome!

0: Podcast Telefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
4: Hola Anna, bon dia. Avui, a partir de les 8 del vespre, al programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels parlarem de l'habitatge. El primer problema de la societat espanyola en aquests moments aquí a Castelldefels i a l'estat espanyol. Parlarem amb Esther del Sindicat de Llogateres de Castelldefels. Actualment, el 50% de l'economia familiar va destinat al lloguer de l'habitatge.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí avui posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra.
1: Amics i amigues del crit a la terra, aquesta nit, aquest vespre, us esperem perquè tenim ni més ni menys que avui amb nosaltres el gran poeta Andreu Martí. Per això ho heu d'escoltar, que avui el tenim en directe.
4: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: al programa del dia.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: podcast de Lefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: I com cada dimecres, movem en com ho podem present en aquest espai i en aquest cas avui ens acompanya la regidora Silvia López. Molt bon dia, senyora López.
3: Bon dia.
2: Si els sembla, fem un repàs del darrer ple del mes de maig. Anna, un ple que va començar amb la lectura d'un escrit per part de la plataforma d'afectats afectades per la hipoteca.
3: Sí, en aquest cas la veritat és que bueno, a mi em va sobtar molt quan vam rebre la documentació i tal, perquè bueno, la PA ja se sap, no?, que sol presentar escrits cada mes o cada dos mesos aproximadament i normalment pues, bueno, fan unes denúncies de la situació de l'habitatge, que com sabem tots i totes doncs, bueno, pues és una situació molt tensa a tot el país, però bueno, especialment a Castelldefels també. Però en aquest cas la veritat és que em va sobtar perquè bueno, van fer una cosa que no solen fer i és explicar casos reals, no? Casos de persones que de fet van venir en primera persona a explicar el seu cas, no? A llegir la seva situació i els tres casos eren, bueno, similars, però bueno, tots havien tingut un pis en propietat que pues per diferents situacions havia sigut adquirit per un fons d'inversió. Aquest fons d'inversió els hi havia otorgat un lloguer social, perquè així és com ho estableix la llei en algunes situacions, però en aquest moment, donat que s'han aixecat, doncs, s'ha aixecat la moratòria de desnonaments, que no es podien fer desnonaments, des del Covid s'havia anat allargant aquest decret i fa un parell de mesos doncs, això va caure gràcies als vots en contra del decret de PP, Vox i Junts. Doncs aquests fons voltor estan fent bueno, un pressing i unes agressions a les cases i a aquestes persones increïbles. I la veritat és que bueno, jo sincerament bueno, em va tocar, no?, del nostre grup, em va tocar fer la resposta o el comentari, no?, a l'escrit presentat i sincerament a mi jo em vaig quedar sense paraules perquè, bueno, clar, quan parles de la crisi de l'habitatge en abstracte, doncs bueno, tothom pot estar molt conscienciat i pot tenir doncs, sentit teòricament que tothom estiguem d'acord, però quan veus a les persones, quan els veus la cara, quan els veus la situació que, per la qual està passant i com això els està afectant a ells, a elles, a les seves famílies, doncs és sobtant i realment, bueno, jo ja ho vaig dir, no? Se'm cau la cara de vergonya de que els poders públics, no?, d'aquí l'Estat, en les seves diferents instàncies, doncs no estigui podent afrontar aquest problema perquè aquesta gent no se la faci fora de casa seva. I la veritat és que va ser un moment bastant tens, bastant dolorós al ple.
2: Doncs després va començar la roda del dia habitual, en el que hi havia molts punts de caràcter econòmic i de donar compte, és a dir, que són punts que no es voten.
3: Sí, bueno, aquests punts solen passar, cada trimestre fan un resum, diguem, de quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, que bueno, és cert que està correcte, els pagaments, diguem, es fan de forma correcta dins de la legalitat. És cert que bueno, el meu company, el Javi, va comentar doncs, que els dies de pagament doncs, es van allargant. Ell comentava, no?, que quan va arribar a l'Ajuntament la data de pagament era 12 dies i ara estàvem a 24. Bueno, el que nosaltres vam demanar és que en aquest cas doncs, que tinguem molt de compte, especialment en el pagament a les petites empreses, no? Que això doncs, pot generar... Bueno, perquè això són mitges, òbviament, hi ha factures que no es paguen doncs, a lo millor en 90 dies o el que sigui. Llavors, bueno, el que vam demanar és que els pagaments, sobretot a les petites empreses, doncs, es fessin amb més cuidado i amb més compte perquè, bueno, perquè són les que més dificultat tenen per anar sobrevivint. I després hi havia altres punts, com per exemple un informe d'una auditoria d'antifrau. Bueno, eren punts que bàsicament diuen que l'Ajuntament és una economia sana, té una economia sana i bueno, que tenim realment doncs, molts reptes a la ciutat que hauríem d'estar abordant, com dèiem, no? L'habitatge, i, bueno, i aquest govern doncs, no està decidint fer-ho amb aquesta situació saludable diguem d'economia de Castelldefels.
2: També en el ple es va presentar l'adhesió al projecte Ciutadans que Caminen.
3: Sí, això nosaltres bueno, estem contents. La veritat és que qualsevol adhesió, qualsevol proposta, qualsevol mesura que vagi en la línia de promoure la mobilitat sostenible, de promoure la salut, no? Perquè al final això també comporta que si tu et pots traslladar a la teva ciutat per camins i rutes que siguin caminables, que no estiguin plenes de fum, que estiguin al marge de més dels cotxes, que puguis tenir espais transitables, accessibles per totes les persones en les seves diferents situacions i capacitats, doncs és una ciutat més sana i que realment és el que nosaltres volem, no? Que la ciutat vagi avançant i que no es quedi pues en un passat i en blanc i negre o en gris de fum i antiguitat, no? En quant al model de ciutat. Per tant, nosaltres estem d'acord i ens en va semblar molt bé i així ho vam dir al ple. El que sí que, bueno, també vam dir és que ens sembla que no que aquest govern, per una banda, segurament per la part de Som, no? Perquè això era una iniciativa de la regidora Paquita Cruz, doncs sí que estan per aquesta proposta, no? Però el govern del PP al final el que està fent és, pues bueno, com ja hem vist, a la Pineda doncs, aixecar el carril bici de la Pineda, fer voltes, fer carrils bici que fan voltes a la ciutat i que comparteixen pràcticament la totalitat dels seus quilòmetres carril amb el cotxe. Per tant, la persona que va a la bici doncs, va menjant fum, va insegura. Òbviament, els nens i nenes doncs, no poden adquirir aquest hàbit de moure's per la ciutat en bici perquè bueno, em sembla que és perillós realment per un nen o una nena que no té tant de control sobre una bici que es fiqui dins de la carretera. Això ens sembla doncs, bueno, una mica contradictori amb aquesta proposta, però bueno, nosaltres sempre que hi hagi alguna escletxa per la qual puguem apostar i fer costat en aquest tipus de propostes, doncs nosaltres ho farem.
2: I després, si no vol destacar més de l'ordre del dia, vindrien les mocions.
3: Sí, per una banda, les companyes d'Esquerra van presentar una moció era respecte bueno, a la protecció de l'arbrat de Castelldefels, que va rebre una esmena a la totalitat, és a dir, van agafar tot el text i el van refer per part del govern, dient bàsicament que això ja s'està fent. Bueno, és una pràctica que està adquirint el govern últimament i és que agafa les mocions i les propostes que fem des de l'oposició, les esmena, les canvia absolutament i les aprova com ells volen, perquè bueno, al final tenen la majoria per fer-ho. Nosaltres, bueno, ens agradaria que fos d'una forma diferent aquesta forma de fer política que es pogués fer als plens, que poguéssim doncs, arribar a acords, que poguéssim fer alguna esmena parcial, si en el cas que fos necessari, però bueno, al final, al fons, és que, i nosaltres així també doncs, vam votar a favor d'aquesta mesura, és que s'ha de cuidar els arbres, s'ha de tenir una voluntat o una sensibilitat especial per aquells arbres doncs, que, bueno, que fa molts anys que ens acompanyen i que al final ja sabem que quan les persones vivim rodejades d'arbres doncs, tenim més salut, tenim més bon estat d'ànim, això no ho dic jo, això ho diuen els estudis, i per tant bueno, sol·licitava en aquesta moció doncs, aquesta cura per la protecció del nostre arbrat, que va ser bueno, doncs això, esmenada totalment pel govern i es va aprovar una altra moció absolutament diferent.
2: I quedaven dues mocions també, una que tenia a veure amb qüestions energètiques.
3: Exacte, sí, la del Partit Socialista proposava una comunitat energètica municipal que al final, bueno, per uns canvis a la legalitat que s'ha fet des del govern de l'Estat, doncs en aquest cas és possible que Castelldefels té la possibilitat de connectar totes les plaques solars que té els equipaments públics i també les plaques solars que puguin tenir doncs, els veïns i veïnes de les propietats a les comunitats privades i d'aquesta forma ser autosuficients, perquè bueno, ja sabeu, el sol que fa Castelldefels durant l'any és moltíssim, i llavors d'aquesta forma doncs això, ser autosuficients, poder generar la nostra pròpia energia, òbviament que sigui absolutament neta, energia solar, i d'aquesta forma també, òbviament, doncs, rebaixar la factura de la llum, perquè ja sabem que últimament doncs, torna a pujar. I bueno, aquesta era la proposta, nosaltres vam donar suport absolutament, i també vam afegir o vam aportar la idea de que a Castelldefels també ens caldria una casa de l'energia, per exemple, no? Que és una entitat, un equipament que existeix al Prat de Llobregat, que, bueno, que el que fa és doncs, fer donar informació, acompanyament a totes les persones, en el cas privat, no? Que vulguin posar plaques a la seva comunitat, i que al final doncs, també es va fer molta feina doncs, de promoció, de sensibilització a les escoles sobre l'energia renovable i la importància de tenir-la. No? Per tant, bueno, per les característiques de Castelldefels, creiem que era una molt bona proposta i que s'hauria de tirar endavant, i que s'hauria de tirar endavant, per suposat. I per últim, doncs, va ser la nostra, la que vam presentar nosaltres, que era sobre la situació a la que està vivint la gent gran a la nostra ciutat. Des de fa molts anys existeix un consell consultiu a la comarca, un consell consultiu de la gent gran, que és bueno, gent gran delegada de tots els municipis de la comarca, doncs es reuneixen i fan pues, una sèrie de propostes que després es traslladen als diferents ajuntaments. En aquest cas, fa un any o dos, ara no recordo exactament, es va aprovar un pla estratègic, i és que ajuntava totes aquestes propostes i també doncs, feia unes altres més concretes de cara que la gent gran doncs, pogués tenir millors condicions de vida a les seves ciutats de forma general, de forma transversal, no només en les coses que afecten només, diguem, únicament a la gent gran, com podria ser doncs, els serveis de les regidories de gent gran o quina és la situació en solitud, per exemple, no desitjada. També, per exemple, doncs podria ser quins problemes d'habitatge té la gent gran o quins problemes d'accessibilitat als nostres carrers té la gent gran. Bueno, tota aquesta sèrie de qüestions. I nosaltres el que vam fer a la nostra moció va ser aterrar a Castelldefels aquest pla estratègic, és a dir, les propostes una mica en general, no? Òbviament, que fan des del pla estratègic, doncs nosaltres fer propostes concretes a Castelldefels perquè la nostra gent gran doncs, tingui aquestes mesures a la nostra ciutat. I, bueno, i això és el que vam presentar, jo crec que va sortir bé. És cert que el govern doncs, ens va esmenar un parell de punts que creiem que eren bastant importants, que era, per exemple, doncs, poder tenir habitatge dotacional, que vol dir doncs, habitatge... les persones grans doncs, viuen en habitatges individuals, diguem, doncs, per poder mantenir la seva independència, però tenen alguns espais comuns, tenen també servei de, bueno, mèdic i d'acompanyament, que, bueno, que els fa doncs, la vida més fàcil, diguem, quan tenim aquestes edats més avançades i que poden tenir doncs, algunes necessitats especials. Així com també ens van retirar, diguem, l'aportació o l'increment de pressupost que necessita el servei d'atenció domiciliària, el SAT, que nosaltres també doncs, demanaven doncs, tant increment pressupostari i també la incorporació diguem, a l'Ajuntament, és a dir, la municipalització d'aquest servei. Aquests dos punts van ser retirats, però bueno, la resta de la moció i la resta de les propostes doncs, van ser aprovades i bueno, ens agrada molt poder caminar conjuntament i tenir visions conjuntes. El que també ens agradaria és que finalment doncs, aquestes propostes poguessin dur-se a terme de veritat, que això doncs, a vegades és més difícil de que passi, però bueno, nosaltres ho seguirem intentant.
2: I en el context general, continua la vaga de professores i professors?
3: Sí, bueno, ja sabem que fa moltíssims, moltíssims anys que la situació en la que estan els professors i professores doncs és molt difícil. Estan fent classes amb unes ràtios molt elevades, estan fent classes en uns espais molts cops que no són els adequats per poder fer les classes, i també és cert doncs, tenen una situació econòmica, diguem, doncs el seu sou és cert que no es correspon, diguem, amb el pas del temps, amb els augments del cost de la vida i òbviament doncs amb amb la importància que té el seu paper per a la nostra societat. Nosaltres doncs, vam aplaudir que s'arribés a un acord al març amb uns sindicats. Ara sembla que estan votant doncs, si hi haurà un altre acord que modifica algunes de les qüestions que una part del professorat doncs, pensava que també era necessari modificar. Bueno, nosaltres creiem que en base a aquests acords al final és com avança la societat, ja sigui a nivell públic o privat, ja sigui gràcies a això els serveis públics que tinguem doncs, poden ser millors. I bueno, el que també bueno, que estàvem comentant abans no? era la situació aquí a Castelldefels. És cert que no tenim barracons, però la situació que està vivint la nostra ciutat, bueno, a tot el Mediterrani, no? d'augment de temperatures amb aquesta emergència climàtica que tenim a sobre, doncs ens fa que ara mateix els nens i nenes de la nostra ciutat estiguin fent classe en unes habitacions, no? en unes classes que tenen 35 o 37 graus de temperatura aquests dies que ha pujat tant de cop la temperatura a Castelldefels. Em sembla increïble, jo crec que hem de demanar al departament realment que això s'ha d'acabar ja. Fa molt de temps que reclamem que les aules estiguin acondicionades per la nova realitat, que al final és que sempre acabem el curs amb unes temperatures increïbles i el tornem a començar també amb aquestes temperatures molt elevades que, òbviament, fan impossible que ni que un professor pugui donar classe ni que els alumnes puguin estar atents a la matèria que se'ls està oferint. No? Per tant, és això. Nosaltres demanaríem també a l'Ajuntament que fes tot el possible per bueno, per pal·liar aquesta situació, tot i que sigui de forma momentània o de forma no definitiva, perquè entenem que bueno, la inversió és cert que no li toca a l'Ajuntament, però bueno, sí, nosaltres seguirem empujant des d'on puguem i amb totes les nostres forces perquè aquesta situació canviï.
2: També una reclamació de l'Associació de Mares i Pares, tot i que, si no recordo malament, des de l'Ajuntament es van fer algunes intervencions sobre totes les escoles bressol l'any passat, no?
3: Clar, les escoles bressol, que sí que pertanyen, sí que són municipals, doncs sí que l'Ajuntament té més mà o més capacitat de fer d'aquestes intervencions i bueno, jo crec que hauria de ser de línia. Primer de tot, cuidem la nostra canalla, no? els nostres infants, i després ja veurem com ho cobrem o com ho podem recuperar i com ho podem gestionar, perquè bueno, és que és això, és que es faran pobres i és impossible concentrar-se i passar-se ja doncs, 6 o 7 hores que passen a les aules amb aquestes temperatures, és absolutament inhumà.
2: Doncs si no vol afegir res més, ho
3: ja
2: deixem
3: ho
2: aquí.
3: Sí.
2: Moltíssimes gràcies, Sílvia López, regidora de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment.
3: Moltes gràcies, adéu.
2: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A l'actualització informativa d'aquesta hora ens centrem en els àmbits d'educació i participació ciutadana amb tres titulars d'aquestes dues àrees de l'Ajuntament. El Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs amb una gran festa a la plaça de l'Església oberta a tota la comunitat educativa. Serà aquest divendres 5 de juny de 5:45 de la tarda a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. S'acull aquesta festa de cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. L'activitat està adreçada a infants, joves i famílies i inclourà actuacions, tallers i propostes impulsades pels centres educatius i diversos serveis municipals. L'àrea d'educació celebra també aquest dijous la cloenda del projecte Estimem. La plaça de l'Església serà de nou l'escenari, en aquest cas demà al matí, de l'acte de cloenda d'aquest programa de l'àrea d'educació. La iniciativa promou les vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat de la ciutat mitjançant projectes vinculats a la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. I acabem amb l'àrea de participació ciutadana, ja que des d'aquest àmbit ens arriba el tancament de

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Aquest diumenge, 7 de juny, als Jardins del Castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Saber Mas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és Lisa Klinskong, que és un requiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami, famós tsunami, doncs ell després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
0: Dius que això neix sota el treball de 4 entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
1: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
0: Precisament. I com va ser que vau entrar en contacte aquestes 4 corals? Com va sorgir el projecte?
1: Mira, nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i escaig persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el Cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice, que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat el projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck, bueno, xerrant els 3 directors, o sigui, la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus 4 Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra, bueno, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
0: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
1: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, no? Amb dissonàncies, amb sonoritats molt, bueno, doncs molt que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec a l'aurora boreal, no? Segur que hi ha unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim, que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent a mesura que ha anat coneixent l'obra i se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i de fet estan encantadíssims de cantar-la.
0: Els cantaires sobretot, no? Com diríem, per ells i l'orquestra.
1: I l'orquestra també, per ells l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Sí, sí.
0: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
1: Sí, Aquesta obra, sí. D'aquest compositor, nosaltres hem cantat alguna cosa, ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa, sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no, hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
0: On s'ha d'aprofitar?
1: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
0: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
1: Sí, passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música. Després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
0: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
1: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove Ciutat, l'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió. Però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca... I llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
0: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell. Per un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
1: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa cadascun de la gent que hi participa i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte, dia 6, s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana i, en principi, la idea és acabar-ho aquí. Però, bueno, la feina està feta. Vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
0: Molt bé, doncs Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta, Sunrise Mass, a 9:15 del vespre, que diumenge els dins del castell, aforament això sí limitat, però entrada gratuïta.
1: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires, evidentment si les omplim totes tant de bo, vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, doncs això, a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
0: I les entrades poden aconseguir a través de l'Entrepolis o allà al castell?
1: No, directament allà, vull dir que sí, vull dir que es anirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure, vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez, i sota la direcció musical de Borja Mascaró, d'aquest Sunrise Mass, d'aquest compositor doncs, nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, pot ser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que... Vaja, molt adient per aquesta representació com és el castell.
1: Sí, realment estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és d'agrair.
0: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies, esteu tots convidats, eh?
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu, moltes gràcies. Manel.

0: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
1: Bocins d'història.
0: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
1: Bocins d'història.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Castelldefels, així som.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

Bon dia, nova actualització informativa al butlletí Castelldefels avui. Des de l'àrea d'esports de Castelldefels s'ha participat a la taula de l'esport municipal de l'INEF, un espai de diàleg i reflexió sobre els reptes i les oportunitats de l'esport als municipis. Es tracta d'una jornada molt enriquidora per compartir la feina que s'impulsa des de l'àrea d'esports de Castelldefels per promoure un esport més proper, inclusiu i accessible per a tothom. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de cometre el robatori amb violència d'una cadena d'or a un home d'edat avançada a Castelldefels. Els fets van tenir lloc el diumenge 28 de maig, quan dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. La ràpida col·laboració ciutadana i la coordinació actuada amb els agents de Mossos d'Esquadra van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori.

0: I des de l'àrea de serveis ambientals s'aposta per una mobilitat més responsable. S'han incorporat bicicletes elèctriques per tal que el personal d'escombrat manual pugui desplaçar-se de manera més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Fins aquí l'actualització informativa del butlletí Castelldefels. Avui tornarem d'aquí a una hora, però ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: Gente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb Mireia Martínez, tècnica de l'Àrea Municipal de Polítiques d'Igualtat, amb les activitats trimestral que es promouen des de l'Espai Montserrat, per l'Espai Montserrat Roig, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quan comencen aquestes activitats? Explica'ns.
1: Tenim activitats des de maig fins a finals de juliol.
0: Ahà. La programació es basa en conferències, xerrades o tallers, oi?
1: Exacte. Hi ha una combinació entre diferents tallers, alguns que són puntuals i alguns que tenen diferents sessions de durada. I després també tenim les tertúlies amb veus de dones, que les fa la nostra psicòloga d'aquí del CIAT, que és la Carolina May Inguyen, i que són una tertúlia mensual també.
0: Doncs explica'ns les tertúlies que tindrem, per exemple.
1: Mira, a nivell de tertúlies, pensar massa, com sortir del bucle mental. Aquesta tertúlia la fem en horari de matí, és el dimarts 16 de juny de 10 a 11 i la darrera tertúlia d'aquest trimestre és el divendres 10 de juliol, també de 10 a 11 pel matí, que es diu Temps per mi, que és recuperar temps sense culpa. Val? Aleshores, aquestes tres tertúlies, com tota la resta d'activitats, són activitats gratuïtes, però sí que calen fer una inscripció prèvia.
0: Pel que fa a les restes de propostes, tenim tallers també.
1: Tenim un taller que és un taller que fem cada dos anys perquè va vinculat al Premi de Narrativa per Dones, el Premi Delta. És un taller sobre escriptura i perspectiva de gènere. Val? És un taller com d'escriptura i tècniques narratives en perspectiva de gènere, val? Que és un taller com molt pràctic per incorporar eines narratives fonamentals, com el punt de vista, la construcció de l'escena, les veus narratives, el pensament interior, i una miqueta mitjançant textos d'autores s'elaboren exercicis que condueixen una miqueta així a una narrativa breu en format conte o relat. Aleshores, les autores que treballen, per exemple, són Mercè Rodoreda, Margarit Duràs o Irene Solà. Aleshores, aquest curs té una part teòrica, que té els seus apunts i textos literaris amb els que es treballen, i després una part pràctica a partir dels textos que totes les alumnes duran a terme i que després comentaran en grup. I una miqueta, aquest taller també són diferents sessions. El d'escriptura no és un únic dia, sinó que comencem a finals de maig, però acaba a mitjans de juny. Són quatre sessions i és en horari de tarda de 5 a 8 del vespre. Val? Per fer tot sol·licitar informació o informar-se de com fer la inscripció, es poden dirigir aquí a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, ens poden trucar al nostre telèfon, que és el 667-871-709, o després tenen la possibilitat d'entrar a l'espai web de l'Ajuntament i a la part de Polítiques d'Igualtat trobaran l'enllaç al formulari d'inscripció de totes les activitats.
0: Que recordem, són gratuïtes, Mireia?
1: Són totes gratuïtes, però sí que cal inscripció prèvia perquè algunes tenen un aforament més limitat. Hi ha algunes que són sessions que poden fer un grup més ampli de dones, però hi ha altres, com per exemple el taller d'escriptura, doncs que hi ha unes places limitades. Aleshores, sí que és important doncs, que qui estigui interessat doncs, es posi en contacte amb nosaltres o cerqui aquest formulari d'inscripció al web. Després també us volia compartir que tenim un parell de novetats per aquest trimestre. Nosaltres des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Roig, a part de tenir el CIAT, que és un servei d'informació i atenció a la dona, i articular tot aquest seguit d'activitats que us acabo d'explicar que són dirigides a dones, també tenim el PONSAI, que és d'atenció a persones del col·lectiu LGTBI. Tenim un curtmetratge, que és el Cinefòrum Gosadies, que és especial entorn l'orgull LGTBI. Sí que és veritat que aquest curtmetratge és obert per tothom. No tens per què ser persona del col·lectiu per poder venir, simplement que t'interessi la temàtica. I és una sessió de curtmetratge sobre el fet una miqueta d'atrevir-se, de ser audaç, una miqueta explica diferents situacions de diferents personatges, cadascú a la seva manera, buscant la manera una miqueta d'expressar el que són i com es senten, i que una miqueta aquest atreviment resulta sempre com una mica un exercici de llibertat. Aleshores, aquest curtmetratge és el dia 17 de juny, de 6 a 8, aquí a l'Espai Montserrat Roig també. I igual que les que us he explicat anteriorment, totalment gratuïtes i sí que cal doncs, la inscripció prèvia.
0: Doncs molt bé, totes aquestes activitats fins al mes de juny. Mireia Martínez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquestes propostes que es desenvoluparan la majoria d'elles a l'Espai Montserrat Roig.
1: Perfecte, Anna, moltes gràcies. Aquí estem per si qualsevol persona vol més informació al respecte.
0: Moltíssimes gràcies. Bon dia, Mireia.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Que vagi bé.
1: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 3 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DuproCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el proper diumenge 7 de juny a les 8:30 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins de la temporada de música del 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi d'aroma. Comencem l'informatiu.

Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil.

0: de Protecció Civil Municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil. Escoltem el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler.
1: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, pues cuando tenemos alerta por tormenta, pues especifica desde todas las áreas pues qué hay que hacer, si hay que levantar invernales, si hay que hacer una limpieza, pues todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, pues hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, pues en el tema del mar, como tenemos la playa, pues si hay de mareas también, pues todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, pues eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan, pues pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
0: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al DuproSIM, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. El proper diumenge, dia 7 de juny, a 8:45, als Jardins de Castelldefels serà l'escenari del concert Sunrise Mass, inclòs dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. El director coral, el Manel Cubelas, explica com serà aquest concert, en què diverses entitats sumaran esforços en una proposta artística que vol celebrar la bellesa, la memòria i l'esperança a través de la música coral i instrumental.
2: Aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per quatre entitats. Són tres cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola. Hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Sabermas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis.
0: Segons l'organització, l'espectacle neix de la voluntat de compartir veus i instruments i de formar diàleg entre diferents col·lectius musicals, oferint al públic una experiència emotiva vinculada a la llum interior i a la transcendència. La direcció musical anirà a càrrec de Borja Mascaró, mentre que la direcció coral serà responsabilitat de Manel Cubelas i la Mercè Pérez. Escoltem per la seva part el director coral, el Manel Cubelas.
2: Nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i escaig persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? A sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice, que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes.
0: La peça central del concert serà la Sunrise Mass del compositor noruec Ola Geilo, una obra que s'interpreta per primera vegada a la ciutat. Escoltem el director coral, el Manel Cubelas.
2: D'aquest compositor, el veus cor de música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí, aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, vull dir que no, hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó venim amb la missa amb l'orquestra.

0: amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem, o sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc que és gratuït és aquí.
1: El concert tindrà una durada aproximada de 70 minuts. L'entrada serà gratuïta i tot i que l'aforament serà limitat el proper diumenge, dia 7 de juny, a les 8:30 del vespre als jardins del Castell de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria. Escoltem a l'historiador, el Jordi Tresserres.
2: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no?, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinach, que va ser un dels rectors de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, bueno, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
1: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem a l'historiador, el Jordi Tresserres.
2: Són una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, bueno, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors, doncs, van fer una xocolatada, en aquella època, doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les basses de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades, i després s'ha mantingut una mica lo de anar a les basses de Can Roca, doncs, fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
1: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
2: Amb el gremi, doncs, vam estar comentant, doncs, amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats en la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Xumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell, doncs, està en un projecte de promoure també, bueno, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, doncs aquesta recepta, doncs, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement, doncs, d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau Fideroma de l'Equador. I té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
1: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tresserres ha estat reinterpretada pel mestre xocolater el Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir la xerrada La pell té memòria, protegeix-la avui, una activitat gratuïta inclosa dins la programació del mes de juny. La sessió ha estat a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, que ha parlat sobre la importància de cuidar la pell i protegir-la, especialment davant l'exposició solar.
3: Ara més que mai, els dermatòlegs estem molt preocupats pel tema de la incidència del càncer cutani. Tot i tenint molta informació, perquè quan jo era petita no existien les cremes del sol i bueno, molt de vosaltres mai s'havia posat una crema, ara, tot i tenint la informació, hi ha una manca de prevenció. No es fa bé la protecció solar i la incidència del càncer està pujant de forma alarmant. I jo com a dermatòloga us explicaré bé, tots ens hem de protegir del sol, però hem vist que els nens petits són el focus principal perquè té una pell molt immadura i el sol que rebem des del naixement fins als 18-20 anys és el que passarà la factura més important al llarg de la vida.
1: Hem sabut així que cada vegada es diagnostiquen més casos de càncer de pell i aquesta tendència s'ha vist incrementada en tot el món i també a Espanya, on els casos han crescut molt en els darrers anys, al voltant d'un 10% anual i un 38% només en els últims 4 anys. La doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, ens explica els factors més rellevants.
3: Clarament, i això no hi ha dubte, està demostradíssim amb articles, amb assajos clínics, que el sol produeix càncer pel mecanisme de la radiació. Però sí que és cert que també hi ha altres factors, com no és el mateix viure a Mediterrani que viure a Noruega. La radiació aquí és més forta, hi ha més risc aquí. El fototipus de pell, després us ensenyaré, hi ha molts tipus de pell, la gent molt morena i la gent pel roja. Però també depèn molt de la genètica.
1: Durant la xerrada també es van desmuntar alguns mites molt estesos sobre la protecció solar que cada estiu poden acabar provocant cremades a la pell. Entre les falses creences més habituals hi ha pensar que la crema solar protegeix durant tot el dia. Escoltem a la dermatòloga, la Yolanda Fortuño.
3: El moment que anem a la platja són uns dies aïllats en tota la vida. Realment el que fa dany són els 365 dies de l'any d'anar pel carrer, sobretot si treballes a l'aire lliure, si fas esports a l'aire lliure, a la muntanya i sobretot les criatures. A l'època que estan a l'escola bressol o ja començant als col·legis, hores de pati, hora d'extraescolar, casals d'estiu, suma i sigue, sense anar a la platja, la radiació solar és molt important. Avui està ennuvolat, no em posaré crema. Error. No tens la sensació de calor, de que està cremant, però més del 85% de la radiació està penetrant i, de fet, les cremades més importants les veiem els dermatòlegs en dies ennuvolats.
1: La xerrada va estar oberta a tots els públics i va comptar amb l'assistència de les entitats que organitzen activitats esportives a l'aire lliure amb infants i joves, fet que la va fer molt multitudinària. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
4: Això ho hem adreçat a totes les entitats esportives. Hem adreçat aquesta informació i hem convidat a totes que vinguin a la xerrada perquè totes, com he dit abans, em reitero, fan activitats, els nens s'han de protegir molt i amb cremes d'alta intensitat, o sigui 50, 100 sobretot, i s'han d'anar posant crema, sobretot si estem al sol més de 8 hores, que és el que fan els nens. Comencen al campus o l'estaig o el que sigui pel matí, a les 9 del matí, quan sortim de casa ja haurien de tindre la crema posada i després els monitors o els tècnics s'encarregaran de que aquests nens tornin a posar-se crema a mesura que va passant la jornada esportiva o la jornada lúdica diària.
1: A part d'aquesta xerrada, també s'ha fet una campanya amb col·laboració del Club Esportiu del Vòlei, el Vòlei Boom. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut que va ser a la xerrada.
5: A més, hem establert amb l'Hospital de Viladecans una col·laboració amb l'entitat Vòlei Boom, l'entitat esportiva de voleibol platja, que doncs, han dut a terme una campanya amb imatges, amb fotografies, que aprofitaran per divulgar tota aquesta informació sobre la protecció solar. I a més també ens hem coordinat amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, a qui agraïm també la seva col·laboració sempre que fa amb el municipi i amb la salut d'aquí de l'Ajuntament i dels ciutadans de Castelldefels, que ens han facilitat uns plafons informatius que trobareu a fora a la biblioteca, on hi ha moltíssima informació sobre el tema de la protecció solar, les radiacions i l'efecte sobre la pell i, en aquest cas, concret, en el càncer.
1: Els experts recorden que la protecció solar s'ha de reaplicar al llarg del dia, que els rajos dels solars també arriben encara que hi hagi núvols i que el bronzejat no evita el risc de cremades ni de danys a la pell. Durant la xerrada també es va insistir en la importància de protegir especialment la pell dels infants, ja que els nens i nenes passen moltes hores a l'aire lliure, no només a l'estiu, sinó durant tot l'any, ja sigui al pati, fent esport, excursions o en activitats extraescolars. Per això cal incorporar la protecció solar com un hàbit habitual, posar-los crema abans de sortir de casa o de començar l'activitat i reaplicar-la si passen moltes hores fora, amb una combinació d'altres mesures com la gorra, les ulleres de sol, la roba adequada i evitar les hores de més radiació sempre que sigui possible, encara que faci núvol o no, perquè en ple estiu la pell continua exposada als efectes del sol. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de robar amb violència una cadena d'or a un altre home d'edat avançada a Castelldefels. La col·laboració ciutadana en aquest cas i la ràpida coordinada actuació dels agents van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori. Els fets van tenir lloc al matí de diumenge quan un home d'edat avançada passejava per la via pública. Va ser abordat per dos joves que, d'una forta estrebada, van arrencar-li la cadena d'or, provocant-li lesions al coll de la víctima. Seguidament, els autors van fugir corrents i la víctima va demanar ajuda a un ciutadà que circulava en vehicle per la zona i que va intentar seguir-los sense èxit. Tot i això, va adreçar-se a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Castelldefels per informar dels fets i facilitar la descripció dels presumptes autors. Immediatament es va establir un dispositiu de recerca liderat pel cap de torn de la Seguretat Ciutadana de Castelldefels i agents de la Unitat d'Investigació de Gavà van iniciar la recerca adreçant-se a l'estació de tren de Castelldefels davant la possibilitat que els sospitosos intentessin fugir del municipi amb aquest mitjà de transport. Pocs minuts després, els investigadors van localitzar dues persones que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Quan es van identificar com a policies, els dos homes van emprendre la fugida en direccions oposades. Un d'ells va ser interceptat i retingut pels agents. Paral·lelament, diverses patrulles de seguretat ciutadana es van desplegar a la zona per localitzar el segon fugitiu. L'home va intentar escapar creuant diferents vies i carreteres, posant-se en perill a la seva integritat física i a la de la resta dels usuaris, i va desobeir reiteradament les ordres dels agents perquè s'aturés. Finalment, un indicatiu del grup de delinqüència urbana de Castelldefels va aconseguir interceptar-lo després d'una persecució a peu. Durant la detenció, el sospitós va oposar una forta resistència i va agredir un dels agents que va requerir assistència mèdica. En el moment d'identificar-lo, els policies van comprovar que portava al coll la mateixa cadena d'or sostreta minuts abans de la víctima. Les gestions posteriors van permetre corroborar que la joia recuperada de gran valor sentimental per la víctima era sostreta pels arrestats. Per aquests fets, els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i van passar a disposició judicial davant del jutjat de Guàrdia de Gavà. L'exposició Sonata de Kimberly Harley arriba a la ciutat dins del programa d'exposicions de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels acull l'exposició de pintura de l'artista irlandesa, que compta amb una trajectòria molt llarga i dedicada a la pintura i exposa per primera vegada aquí a la ciutat. Escoltem declaracions de la pintora.
6: Soy artista profesional desde hace 15 años. He expuesto mi trabajo en Irlanda, pero esta es mi primera exposición en España. La exposición habla de pertenecer a un lugar y también a otro, del océano que llevamos dentro, y di mi camino en estos 5 años para encontrarme como artista en un país nuevo. El mar es mi manera para expresar esas emociones.
1: La seva nova sèrie explora així el sentit de pertinença a dos llocs simultàniament i les emocions que alberguen els oceans interiors. Escoltem ara declaracions de l'artista, la Kimberly Harley, que porta 5 anys fent vida a la ciutat amb el seu marit, el Calogero Shibarskasi, sobre quines són les seves sensacions.
6: Me siento muy orgullosa exponer en un espacio que forma parte de la comunidad y que es tan importante para Castelldefels. Es un honor para mí. Llevo 5 años aquí. Nuestra hija Valentina nació en Castelldefels y habla catalán y castellano. La comunidad es muy importante para nosotros, por eso exponer aquí es algo muy especial.
7: Sí, y Valentina tiene 4 años y ha sido parte de la inspiración para esa exposición de Kimberly. Y sí, es la más catalana de nosotros. Habla mejor de los dos.
1: Una exposició que transita per sentiments de llibertat pura, passions intenses, dol i anhel, completant finalment el cicle de tornar a la boira marina i l'alleujament que aquesta brinda cap a l'ànima. Aquesta mostra està inclosa dins del programa d'exposicions 2026 que correspon al període de maig i juliol i proposa un recorregut per l'obra pictòrica de Harley. La inauguració tindrà lloc dissabte 6 de juny a les 6 del vespre i l'exposició es podrà visitar fins diumenge 14 de juny. Recordem que aquesta mostra expositiva està emmarcada en la programació cultural de la ciutat, que continua acostant diferents propostes artístiques a la ciutadania.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimecres 3 de juny. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DUPROCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el diumenge 7 de juny a 9:15 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi aroma. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i s'ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Afons.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Bona tarda i benvinguts a un nou programa de la veu de la marea pensionista de Castelldefels, aquí a les zones de ràdio Castelldefels. Avui amb els companys Vidal, Augusto i Joan Ramon estaran amb nosaltres aquest programa. Bona tarda.
1: Hola.
2: Bona tarda. Bona tarda.
0: I a la segona part del programa tindrem a l'Ester del Sindicat de Llogateres de Castelldefels, que ens parlarà de l'habitatge, aquest principal problema que té la societat catalana i espanyola. Els lloguers arriben al 50% de l'economia familiar segons unes estadístiques publicades aquesta setmana. Ell ens dirà si són certes o no. I també parlarem d'una activitat, d'una acció que es portarà aquest dissabte. Tot això serà a la segona part del programa. I comencem el programa d'avui, com sempre fem, amb aquesta petita tertúlia. El passat dilluns celebrava els 8 anys de la moció de censura que en Pedro Sánchez va presentar contra el M. Rajoy, que ara s'ha descobert que M. Rajoy era el Mariano Rajoy. En aquells moments, quan es va fer la moció de censura, se sabia qui era el president, en aquells moments el Mariano Rajoy, però semblava que estigués amagat després de quan va sortir tots els papers. I aquesta vot de censura va ser la primera de la democràcia que va treure a un president del govern implicat en una trama Gürtel, una moció de censura que es va presentar després d'una sentència, una sentència Gürtel, que tots sabem de què va anar. I aquesta setmana s'ha parlat molt d'aquests 8 anys de Pedro Sánchez i també s'està parlant molt d'aquesta moció de censura que vol presentar, una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, el cap de l'oposició Feijó del Partit Popular. Mm-hmm. Quin trenca el gel, Vidal?
1: Bueno, vale. Pues esta moción de censura instrumental que Feijóo quería llevar adelante, en estos momentos se está disolviendo como agua, como azucarillo en agua, ¿no? Es decir, él está apelando a los partidos de la derecha, PNV y Junts, para que apoyen apoyaran esa moción, y ellos han dicho que ni hablar, que con estas prendas que tienen que aprobar la moción no van a ningún lado. Y Junts le está diciendo, vaya usted a Waterloo y allí lo habla, ¿no? Y

0: Reflexiona, lluita amb nosaltres.
1: Un apartat del programa La veu de la marea pensionista.
0: Reflexions d'un pensionista.
2: I a l'altre costat del fil telefònic tenim el company en Pep Soler. Pep Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, Cisco.
2: Com anem?
3: Aquí
2: tot
3: estem,
2: bé?
3: El Pep del Canó.
2: Pues molt bé, amb aquests dies tan calorosos, que sembla ser que ja estiguéssim al mes d'agost, i encara no.
3: Sí,
2: estem
3: sí,
2: a dia 3
3: ja,
2: de...
3: Ja comença.
2: A 3 de juny. Què ens portes avui, Pep?
3: Doncs mira, avui un text que porta per títol Cap on anem?
2: Cap a on anem?
3: Cap on anem? Amb un interrogant al darrere. Cap on anem?
2: Oh, això és on se preguntem tots, eh? Però generalitzem sí. I diem cap a on va aquestes generacions, cap a on va aquesta societat, no? Endavant,
3: aquesta
2: doncs, Pep.
3: És la pregunta que em faig i que intento contestar una mica, a veure.
2: Vinga, doncs si endavant, endavant amb aquesta reflexió. Endavant amb aquesta reflexió.
3: Mira, diu, com que feia un solet primaveral, he sortit al balcó amb un llibre. Abans de seure, he donat una ullada al carrer i he vist com, per la vorera del davant, passava una parella jove, alts, prims. Ell, amb els cabells molt curts, portava als braços un nen de pocs mesos, amb un caparró pelat que el pare, perquè suposo que era el pare, li aguantava pel darrere amb dos dits perquè mantingués la posició vertical. Parlaven animadament, somreien, nit de vista per la cantonada. M'ha sortit de forma espontània de dir, i ho he dit en veu alta, són valents. En la situació d'incertesa, de dificultats per assolir i mantenir un sostre i una feina més o menys estables, i amb un futur foscant pel que fa a la política, sobretot la internacional, el clima, l'IPC i altres incògnites, posar un fill al món és un acte de coratge i d'esperança. Aleshores, m'he adonat que darrerament veure passar pel carrer parelles, mares o àvies amb nens petitons ha esdevingut una raresa. El que sovinteja són els passejadors de gossos. Per això, quan veig passar un bebè, em crida l'atenció. Lo normal és veure gossets. La notícia és veure un nadó. El fenomen no té cap misteri. Tenir gos és més fàcil, més econòmic i menys problemàtic. En canvi, tenir nens, fill, és factible, espanta. Aparentment, aquesta és la situació i trobo que és preocupant. En conseqüència, la població envelleix, la piràmide d'edat s'inverteix, comença a mancar el relleu generacional i sembla que ho farà més. Segons l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya, la taxa de naixements de l'any 2022 era de 17,89 per cada 1.000 habitants. El 2023 i 2024 ja havia davallat a 13,86 per 1.000 habitants. I el 2025, l'any passat, encara va caure més, a 10,62 naixements per 1.000 habitants. El 2023 i 2024, la taxa de naixements coincidia força amb la de defuncions i, per tant, el nombre d'habitants autòctons es mantenia. Però la caiguda del 2025 ha fet que els naixements quedin per sota de les defuncions. És a dir, la població autòctona minva. I res fa pensar que la tendència hagi de canviar. Així tot, l'any 2025, la població de Catalunya, sempre segons la mateixa agència, ha crescut en 86.000 habitants. La immigració, esclar. De manera que, pel que sembla, cada vegada hi haurà més immigrats i menys autòctons. En 10 anys, el nombre de treballadors estrangers a Catalunya s'ha duplicat. Veiem que la gent es queixa que la llengua catalana minva. Perdoneu. Per començar, minvem els catalans. Els immigrants, quan tenen feina, cotitzen. I al final són ells, en proporció creixent, els que financen la nostra seguretat social i, companys pensionistes, les nostres pensions. De manera que quan veig un paleta africà, que per cert abunden, des per on em venen ganes de dir-li gràcies, gràcies. Una part de la meva pensió i un trosset del meu marcapassos els has pagat tu. És tot per avui.
2: Gràcies, Pep. Quina realitat que ens has reflectit aquí avui amb aquesta reflexió. Benvinguts, la gent. I una crida als governants. Fem polítiques d'integració per aquesta gent que la necessitem. Fem polítiques. No vulguem explotar-los.
3: No. Fem polítiques d'habitatge, fem polítiques de llocs de feina. Posem-ho fàcil.
2: Sí, això t'ho dic. Fem polítiques d'integració d'aquesta gent perquè els necessitem.
3: Clar.
2: Gràcies, Pep, per aquesta reflexió. I ens trobem. I si no, ens tornem a escoltar perquè ja ens queden pocs programes abans de començar l'estiu. Que tinguis un bon estiu.
3: Igualment, Cisco. I records a tothom.

0: I continuem el programa d'avui, la veu de la Maria Pensionista d'aquí, Castelldefels, aquí a Ràdio Castelldefels. I us ho dèiem al començar el programa, que us hem comentat els temes. Avui tenim l'Esther, que és ja companya nostra i membre del sindicat de llogateres d'aquí, Castelldefels. Castelldefels, Gavà, Begues, no? És de totes aquestes poblacions. I avui l'hem invitat, com altres vegades, perquè ens parli, evidentment, de l'habitatge. I per començar, un titular que ha sortit aquesta setmana, que més del 50% de l'economia familiar va dirigida o se l'emporta als lloguers de l'habitatge. Jo, sí. Em sembla que es queda curt, no? Un 50%.
1: Sí. Bueno, perquè el 50% està reflexat a nivell global, no? És una estadística que surt de tota Espanya, diguéssim, no? De general. Però després hi ha poblacions que és molt més. Perquè, per exemple, a Castelldefels l'habitatge ha pujat molt més que en altres poblacions. No? Uh-huh. I després la feina d'aquí que té Castelldefels és l'hostaleria i és un del sector més mal pagat i més explotat. Llavors, a Castelldefels ha pujat tant a l'habitatge i el sou és tan baix que pot arribar a ser un 80%, no? Uh-huh. Perquè bueno, l'hostaleria està com està, no? I l'habitatge aquí s'està disparant. S'està disparant en que s'està promocionant tant el turisme aquí a Castelldefels que les immobiliàries estan veient un gran negoci, no? Per si hi ha persones que tenen que renovar un contracte d'un sou, ai, d'un lloguer normalet de 800 euros o així, que no és barat, que ja són 800 euros, inciten el propietari perquè no segueixin amb el contracte perquè en el mercat turístic poden guanyar molt més. No? Uh-huh. I aquí Castella està passant molt. Vull dir, igual la pa que nosaltres, els casos que ens arriba cada setmana és no ens renoven el contracte. Per què? Ho ha dit l'agència. El propietari sí volia, però l'agència no.
0: Però qui mana aquí? Qui mana aquí? El propietari no, o l'agència?
1: Home, al propietari li diuen, a més de guanyar 800, podràs guanyar 1.400.
0: L'assessorament, no?
1: I és així, és que és real. És que diem que les immobiliàries són les dolentes. Pues sí. Pues sí, tindríeu que vindre a les reunions del sindicat i veuríeu els casos que ens arriba per culpa de les immobiliàries.
0: Esther, el mercat aquí a Castelldefels, amb el tema dels pisos turístics, les llicències s'han ja bloquejat o encara se n'estan donant?
1: No, s'han bloquejat i l'Ajuntament dona l'arde de que ja fa temps que es van bloquejar, que no es donen i tal. Però no hi ha un control, no hi ha una inspecció. Sí que hi ha molts policies per controlar una ocupació o per controlar si hi ha quatre nanos en un banc fent botellón. Per això sí que hi ha policia, però per fer una inspecció d'habitatge il·legal, d'habitatge turístic, d'habitatge temporal. Per això no hi ha inspeccions. No sé si per lo dels pisos buits volen posar un policia municipal per investigar els 1.000 o 700 pisos buits que hi ha a Castelldefels. És a dir, això representa que s'hi pot tirar 10 o 12 anys aquest policia investigant.
0: Ens comentaves fa mesos que s'havia fet un estudi i tal, que hi havia més de 1.200 pisos buits, però que 700 ja podrien ser habitats.
1: Sí, sí.
0: Hi ha alguna novetat amb aquests pisos o no?
1: A l'Ajuntament no es passa dades, es tanca en banda, diu que ho estan mirant, diu que s'ho estan expansionant, i llavors nosaltres estem fent la feina però bueno, estem topant amb un mur perquè ens falta molta informació, no? I a l'Ajuntament, doncs, bueno, si tu li preguntes quin pressupost té per fer les festes, no? La quantitat de festes que fa, o per fer, jo què sé, una fira de qualsevol cosa, t'ho dirà. Ah, doncs el pressupost és això. Però li preguntes quin pressupost té en habitatge i es comencen a mirar uns als altres, no? Pues, ho tindria que mirar.
0: Hem comentat abans que un dels problemes principals que té la societat, o el problema principal, és l'habitatge. I ens consta que aquest dissabte, aquest proper dissabte, entitats socials que esteu treballant amb el tema de l'habitatge, com pot ser el sindicat de llogateres, la PA, etc., voleu muntar un acte important i sembla ser que és arreu de l'estat espanyol, no sol aquí a Catalunya. Explica'ns què és aquest acte.
1: Bueno, cada...
0: Aquesta activitat. Vaja.
1: Sí, sí, bueno, és el dir de viure ens costa la vida. És dir, el poder viure ens costa la vida. Per què? Perquè les feines estan molt precàries i costa molt tirar endavant amb la feina i poder mantindre't, no? Mantindre't sobretot amb pagar un lloguer, però com el que parlàvem abans, no? Ha pujat molt l'alimentació, ha pujat molt les coses bàsiques. Ara pujarà una altra vegada la llum, no? Perquè ja no hi haurà...
0: L'IVA, no?
1: Sí, i llavors ens tornarà a pujar. Vull dir que la vida ens costa la vida. Llavors, sobre aquest eslògan, farem una enquesta, bueno, es fa a nivell espanyol, però cada ciutat o així ho farà en dies diferents, no? Que és fer una enquesta per saber si la gent està disposada a anar a una vaga general. Una vaga general serà conjuntament amb els sindicats laboralistes perquè s'equiparin els sous a l'habitatge. Llavors, també és per fer-ho tot conjunt amb sindicats de la Marea Blanca, amb sindicats dels mestres, amb sindicats laboralistes, amb tots amb els pagesos, que puguem anar tots a una vaga general. Per anar a una vaga general s'ha d'organitzar molt bé. No es pot dir anem a la vaga, s'ha d'organitzar, perquè costa, no? Vull dir, i s'ha de mentalitzar. Llavors es fa aquest dissabte una enquesta per saber quina gent estaria disposada a anar a fer una vaga per tindre uns drets bàsics com són una sanitat digna, un ensenyament digne, un habitatge digne i una feina digna, no? Que és lo bàsic. Lo bàsic perquè la vida no ens costi la vida. I per això es fa aquesta macroenquesta.
0: Aquesta és una decisió de les entitats socials que esteu treballant el tema de l'habitatge. Abandareu aquesta proposta a la gent que esteu treballant en l'habitatge?
1: Sí, ho organitza el Sindicat de Llogateres, però està amb la COSAC. La COSAC és la Confederació de Sindicats, que també està a la PA, Sindicat de Llogateres, Sindicat de l'Habitatge, Sindicats de Barris, està la CGT, també impulsant això. Costa més que s'impliqui Comissions UGT, però bueno, estem espitxant una mica. I en general, tots les lluites socials estem per tirar endavant aquesta vaga.
0: Augusto.
2: Sí, bueno, hay un tema sobre las estadísticas que desde luego nos engañan. Tomamos el IPC y resulta que en el IPC solamente aparece incluido el tema de la vivienda en alquiler. Y el alquiler, más o menos, de viviendas alquiladas en España sobre el conjunto total, pues representa algo así como el 15 o el 16 o el 18%, de acuerdo con los últimos censos que hay, ¿no? El resto, al margen de que también hay pues, un porcentaje importante, aproximadamente un 14% de habitaje de casas vacías.
1: Ah, sí.
2: Que representa alrededor de 4 millones.
1: 4 millones, ¿vale? Sí, sí.
2: Pero quiero decir, el resto es casas en propiedad. Y eso no está incluido en el IPC. El incremento de los pisos y de las casas que se compran, que es increíblemente alto, enorme, nada que ver con el IPC anual del 3%, porque cada año te incrementa un 10 o un 15, o vete tú a saber, en zonas como Castelldefels, es increíble el aumento de... Esto no lo incluyen en el IPC. No. ¿Hay alguna forma o hay alguna presión por parte vuestra o por parte, no sé, de partidos políticos para incluir en el IPC el precio de la vivienda? Porque realmente no se incluye, solamente se incluye el de alquiler, que representa un 20% o quizás menos.
1: Sí, sí. Pues no te puedo contestar en este sentido porque no sé. En el alquiler sí. Y bueno, cuando hablas de los pisos vacíos, cuando tú dices al ayuntamiento que qué sanciones va a poner a la gente que tiene los pisos vacíos, enseguida te dice... Nada, le subiremos lo que es el IBI y ya está, ¿no? Pero bueno, si son grandes tenedores, si son empresas extranjeras, les es igual, les es igual. Una de las empresas que ahora está haciendo más especulación en Barcelona para hacer pisos turísticos y especular, para especular con el IBI, es holandesa. Esta empresa holandesa debe a la Hacienda española 14 millones de euros. Una empresa holandesa que está especulando con la vivienda, que está echando a la gente de Barcelona para especular con la vivienda. Y debe dinero a Hacienda y no pasa nada. Bueno, debe tú 14 euros y verás.
2: En este sentido, nuestro portavoz de la COESPE, Ramón Franquesa, el otro día comentaba que hay en proceso una ley, no sé si ha aprobado ya, de perdonar este IBI o este, digamos, deuda de los grandes tenedores desde 5 años para atrás. Es decir, vale, usted tendrá que pagar, pero todo lo que debe de 4 o 5 años para atrás, perdonado. Es decir, está perdonando una cantidad de millones a los grandes especuladores, como siempre. Y esto lo hace el Partido Socialista, por cierto. No lo está haciendo el PP.
0: Vidal, ¿querías...? Sí.
3: Bueno, yo quería felicitar al sindicato de Llogaters porque estáis haciendo una labor magnífica. Habéis puesto un problema, que es uno de los mayores problemas, ¿no?, más graves que tiene la gente, que es el tema de la vivienda. Lo habéis conseguido poner en la agenda política, ¿no? Ahora, de estar en la agenda política, ¿estáis viendo algunos cambios o perspectivas o qué reivindicaciones nuevas, diferentes tenéis con respecto a la situación de lo de la vivienda, ¿no? Como estaba comentando Augusto ahora, pues el tema de los grandes tenedores que se les va a prohibir, ahí se les va a condonar una deuda que tienen ahí, o bueno, las subidas de los alquileres, qué pasa con los pisos vacíos, un poco, si podías, un poco, ¿cuáles son las reivindicaciones que en estos momentos estáis lanzando?
1: Las reivindicaciones. Nosotros estamos, con eso de la huelga general, tenemos aquí todas las reivindicaciones, ¿no? La jornada laboral de 35 horas, la prohibición de horas extras estructurales, aumento del IMI y las pensiones mínimas hasta 1.500 euros, el salario mínim ha de garantir condicions de vida dignes, vincular l'augment dels salaris amb l'IPC, vull dir, reivindicacions n'hi ha per fer-ne moltes, no? Llavors, nosaltres hem de tocar de peus a terra, no? I hem de veure el que tenim al voltant, els polítics que tenim al voltant. Ara molts partits estan una mica tantejant la campanya electoral i estan a veure com fer les llistes que estan fent, van al sindicat de llogateres a veure qui poden enxampar, no? Per les llistes, vull dir, així van. No?
4: Una pregunta, Esther, com penseu de fer l'enquesta, no? Del resultat de...
1: Mira, ens estem formant, però nosaltres la farem a peu de carrer i la fem a Gavà per la quantitat de gent. Si som més gent, perquè aquí demanem voluntaris, si som més gent ens repartiríem entre Gavà i Castelldefels. Però si no, nosaltres tenim més representació aquí a Castelldefels, però també som el sindicat de Gavà. Llavors la faríem a Gavà. Si som prou gent, ens repartiríem. I la farem a peu de carrer, la farem a la Rambla. També es pot fer de porta a porta, que el millor, depèn com vagi aquest dissabte, serà un altre... Perquè això de la vaga general no serà dintre de 2 mesos.
4: Ja.
1: Porta molta feina. I llavors es pot tornar a intentar fer un altre. No?
0: La gent que estigui interessada en participar en aquesta enquesta tindrà uns horaris o no al Gavà? En concret estareu...
1: Sí, estarem el dissabte al dematí a la Rambla de Gavà.
0: Dissabte al dematí...
1: A partir de les 11...
0: A les 11.
1: Sí, sí, estarem a la Rambla de Gavà.
0: A la Rambla de Gavà estareu vosaltres al sindicat de llogateres o alguna entitat d'aquests que treballeu a l'habitatge?
1: Sí, i voluntariat, perquè sabem que s'ha apuntat voluntaris.
0: Per fer aquesta enquesta, per saber si la gent... Està
1: disposada a anar a una vaga general.
0: Com ho veieu vosaltres? Com les perspectives que teniu?
1: Bé,
0: sí?
1: Molt bé. Nosaltres necessitàvem uns 1.000 voluntaris i amb el temps que portem amb aquesta campanya ens ha sortit 1.500. Això ahir. Vull dir, s'ha estat treballant molt. Una cosa molt bona que té el sindicat de llogateres és que té, sobretot a Barcelona, una militància molt forta i que treballa molt, treballa moltíssim la militància. I llavors surten feines potents, i llavors conjuntament amb altres sindicats.
0: És que per desgràcia treballeu molt i esteu molt actius perquè hi ha molta problemàtica del tema de l'habitatge,
1: sí,
0: per desgràcia.
1: Sí, també, perquè ensenyament també ha tingut molt èxit amb les vagues i és perquè tenen un problema real, no? Si no, no...
0: Pues moltes gràcies, Esther, per haver vingut avui a aquest nou programa de la veu de la Marea Pensionista, que ja ho sabeu, el proper dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Rambla de Gavà, qui vulgui participar en aquesta enquesta, ells estaran ja presents. I, evidentment, segons la resposta, hi hauran més dies sobre aquesta enquesta, per si la ciutadania està disposada a fer una vaga general per la dignitat dels temes socials, tant de l'habitatge com l'educació com la sanitat. Volem uns serveis públics socials dignes per tots nosaltres. Gràcies, Esther. Gràcies, Augusto. Gràcies, Joan Ramon. I gràcies, Vidal. Fins aquí el programa d'avui, que hem tractat aquest tema de l'habitatge amb la veu de la Marea Pensionista. I a tots vosaltres us diem que cuideu-vos i fins al proper dimecres.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui, com sempre us dic, un programa especial perquè tots ho són. Tots són una meravella poder comunicar-me amb vosaltres aquí des de Ràdio Castelldefels. Soc el Miqui, no ho dic mai, però mira, avui m'he recordat. El Crit a la Terra número 22. I avui és un dia, com dic, especial i és veritat, no és mentida. Perquè en lloc de l'estimadíssim Martí, avui tinc l'estimadíssim Andreu amb mi. He fet un canvi. I no posarem un tall de l'Andreu, sinó que el tindrem aquí tot el programa. Bona nit, Andreu.
1: Bona nit, Miqui. I bona nit a tothom que ens escolta. Benvingudes i benvinguts.
0: Mira, aquesta veu em sona. Quina meravella. Tens una veu de locutor important, eh?
1: No em diguis. Ah, sí. Potser vaig equivocar la carrera.
0: Com a persona que et dediques a la poesia a part de la teva feina en concret, has de fer de tant en tant de rapsoda, ja va bé tenir aquesta veu, no?
1: Evidentment és un do que te l'has de cuidar una mica, però sí, és com tot, es neix una mica amb això o bastant, i tu has de treballar també. Uns han de treballar més, d'altres no cal tant. En el meu cas jo m'he treballat bastant, força.
0: Te faré una mica avui d'aquí d'esparring, eh? O sigui, tu venies a participar i jo aprofitaré per fer com una mica d'entrevista amb tu, perquè, home, avui tenim l'honor de poder estar un bon grapat de minuts junts i jo et conec una miqueta, sé
1: sí,
0: de la teva...
1: Sí, de fa uns quants anys.
0: Sé de la teva habilitat per escriure, del teu gust per la literatura, de fet, diria, com a activista cultural ets impagable, però això, clar, ho fas en el teu temps lliure.
1: Un activisme molt, molt pobre, diria jo, perquè malauradament no disposo del temps suficient per desenvolupar tot allò que les ganes em demanen.
0: Però tu no creus que tu, que et dediques a la teva feina i després et queda el temps que et queda, el teu nivell de coneixement, per exemple, de la poesia catalana és brutal.
1: No, és poc. El meu nivell de coneixement de poesia catalana és molt poc, evidentment, segons amb quin comparis. Jo que escolto, llegeixo poetes i gent vinculada al món poètic, evidentment, em cau la bava quan els sento i m'adono de lo lluny que estic i, fins i tot, de lo lluny que estan aquests que tant admiro, perquè realment el món de la poesia és un món molt vast, molt llarg, que no s'acaba mai. Fins i tot, no sé qui, quan feia aquell programa de ràdio, a Ràdio Esparreguera, em va preguntar, no tens por de que se t'acabin els poetes sobre els quals parles? I quasi em vaig posar a riure, perquè evidentment no s'acaben ni de bon tros. La llista és increïblement llarga.
0: Aquest senyor que col·labora des que hem començat amb aquest programa del Crit a la Terra, ja ha fet altres programes de ràdio, ha fet programes propis de ràdio, una salvatjada de programa que era Ràdio Esparreguera, com es deia?
1: Estones de poesia.
0: Estones de poesia. I, de fet, hem tingut la sort d'heretar una mica, no?
1: De què, perdona?
0: Hem tingut la sort aquí al Crit a la Terra d'heretar una miqueta un espai petitet, però bastant...
1: Depèn de com tu miris. Hi havia qui em deia que els programes potser eren un pèl massa llargs perquè duraven entre 30 i 50 minuts, depenia del dia i de l'autor.

0: posar la poesia a la ràdio és justament aquest, fer-ne difusió. Perquè t'adones que hi ha gent amb un valor molt gran i que passen desapercebuts, com el poeta que us porto avui. Crec que és important aquesta difusió fer-la de manera altruista, amb un grau de... Evidentment, jo no cobrava en aquell programa, ni rebia cap mena de compensació. I això és una cosa que, a més, s'encomana, perquè hi havia més gent que s'interessava justament per això, perquè hi ha aquesta voluntat de fer una promoció de la poètica catalana, bueno, en aquell cas d'arreu del món. A les tones de poesia parlàvem de poetes catalans, espanyols, de tota Europa, de tot el món i de tots els temps. Pues és això, la idea bàsica era una difusió de la poesia popular.
1: Ara continuarem parlant d'això perquè, a part, et deia tot això perquè m'agradaria parlar del que tu ara ets ja un autor editat, per tant, ja...
0: Bueno, he publicat un poemari propi. N'he publicat tres més amb altres autors. És un bagatge francament pobre. I més si tens en compte la idea que duc, que és de publicar més. Però, ja et dic, publicar un poemari amb... i han acabat tres poemaris en conjunt amb altres companys, és poc, és molt poc. S'ha de publicar més, s'ha de publicar molt. El problema, com sempre, són els diners.
1: Hi ha gent que després de fer quatre coses va morir als 27 i ja van arribar a l'Olimpo.
0: Sí. Malauradament, els que se'n van abans són els que s'emporten la pitjor part.
1: Però això era sobretot en el camp musical, i ja que diguem això, anem a posar-vos avui la primera cançó. No és curta, però sí que us demano, per favor, que l'escolteu. Jo la he redescobert aquest cap de setmana amb uns amics molt estimats que ara aniran sortint durant el programa.

0: Brutal Ismael Serrano, amb aquest vèrtigo que el mundo pare. Us deia que aquesta cançó l'he recuperat aquest cap de setmana a Madrid, amb una trobada que hem fet 5 amics, que ara fa 20 anys vam fer un viatge per tot el globus, els Rodamons, en un projecte que pretenia recórrer cada continent buscant això de projectes positius que funcionaven. Acaba triant un, tornant aquí a fer una pel·lícula de tot plegat, que és el que vam fer, i recull uns diners per enviar aquell projecte. I bé, doncs d'això van passar 20 anys. I aquesta cançó doncs va sonar aquest cap de setmana perquè vam fer una mena de juguers que cadascú posava cançons perquè els altres les sentíssim. I aquesta la va posar el meu nebot, que era un dels 5 Rodamons, i la vaig redescobrir i em va semblar fascinant. Les altres cosetes que posarem avui també seran així, un crit, reivindicacions, però ja veureu que seran bastant més alegres. Et deia, Andreu, que, bueno, i li deia als nostres oients que avui serà un dia programa especial. La part que normalment dediquem a l'art en el 2.0, avui la dedicarem a la poesia. De fet, trobo aquesta cançó molt poètica. I et deia que ja sé que tu trobes que, evidentment, tu tens referents, la gent que ja han fet la seva carrera, de fet, molts, doncs, òbviament, ja han traspassat. Però, clar, del comú dels mortals, que, a més, fem la nostra feina i tenim els nostres hobbies, no treure mai aquella vena artística que tots podem tenir en aquest temps lliure, el que has fet tu, que realment és, evidentment, us vaig dir que has tingut que picar molta pedra a la teva feina, cada dia lluitar, com, a més és un negoci propi, doncs perquè el negoci funcioni, tal i igual. Però has tingut temps ja de treure aquest poemari propi, de col·laborar amb altres companys per treure altres tres, i, bueno, ets una persona jove, evidentment. Jo trobo que ja és fascinant, no sé, veig que tu tens esperança que la cosa s'allargui, jo també, però què tal la resposta a aquest primer poemari?
1: Si dic la veritat, la resposta sempre afalaga, perquè hi ha hagut més gent de la que em pensava que m'han demanat el llibre, que m'han volgut comprar. Evidentment, si et compares amb autors amb una mica més de nom, doncs, clar, l'èxit és minso, perquè hauré venut al voltant dels 100 llibres. Venuts no, perquè bona part els he regalat als amics. Però no està gens de malament, per el que m'ha dit l'editorial, per ser el primer, per aquest principi. Així és que de moment tinc que donar un balanç positiu.
0: El segon serà el bombazo, llavors tothom correrà a buscar el primer, no? S'esgotarà, llavors ja serà un llibre d'aquests.
1: Bé, mira, saps què et dic? Jo no vull arribar lluny. Jo vull arribar a prop, que són dues coses molt diferents.
0: Com es nota que és poeta?
1: La idea de publicar no és vendre llibres, en el meu cas. Les editorials, sí, perquè és la seva feina i han de fer-ho així, si no, s'esfondrarien, no tindríem la manera de publicar. Però el meu objectiu no és vendre llibres. El meu objectiu és estar allí, tindre un nom. Perquè d'aquesta manera, vulguis que no, entres dins del joc i la pilota gira a favor teu i t'arrossega.
0: I d'on et ve a tu aquesta passió per escriure o per la poesia en general?
1: D'on em ve? Mira, a mon pare sempre ha tingut llibres a casa, un munt de llibres, que no se'ls llegia, però ell els tenia, perquè sabia que d'alguna manera tindre llibres a casa era una cosa bona. A part, tenia un conegut que li facilitava molt la compra d'aquests llibres. Hi havia aquesta de García Lorca, el Romancero Gitano, perdó, és el primer que em va caure a les mans i que em va atraure moltíssim. A partir d'aquí, no em va atraure tant.
0: Quina edat més o menys podies tenir?
1: Aquí, pues mira, jo tenia 10 anys quan vam arribar aquí a Castelldefels, pues a partir dels 11, 12 ja vaig començar a llegir a García Lorca d'una manera important. Però només Lorca. Després, ràpidament, ja em van agradar els autors catalans que no feien poesia. M'agradava molt el Pere Caldés, m'agradava molt el Sempronio, aquell de València també, ara no me'n recordo el nom, però m'agradaven molt els autors catalans que no feien poesia. I el tema de la poesia fort em va arribar, no t'ho perdis, fa uns 7 anys, el 2019, quan vaig començar a sentir parlar de Joan Margarit, que és el principal referent, i d'una amiga que em va dir, escolta, que tu escrius més o menys bé, per què no t'hi dediques una miqueta? Em va animar bastant, no? Va ser aquesta coincidència d'aquesta amiga i de Joan Margarit, de descobrir-lo, jo no vaig descobrir ningú, no? De conèixer jo Joan Margarit, que em vaig aficionar a escriure poemes. Va ser tot com un seguit.
0: Per què uns entenem entenem, en aquest cas tu, entenem la poesia i altres no l'entenem gens? Vull dir, tu agafes amb 11-12 anys Lorca, sí, i ho entens, perquè Lorca, a veure, fora de les coses més conegudes, no és fàcil. Ja. I menys amb aquella edat, perquè és, el que diu és molt... El joc de paraules, la profunditat del que vol dir, sobretot, ostres, no està pensada per 11-12 anys, no?
1: Jo soc conscient de que no ho entenia Lorca quan el llegia. A mi m'agradava llegir-lo, em sentia bé, era una cosa que et donava plaer. I el plaer que et dona llegir la poesia de Lorca no me'l donava veure escultures o pintura o la música. Tant que ens agrada la música, jo mai he aconseguit intentar entendre la música, intentar entendre una partitura, i mira que el Pello Carreras, que el coneixem, que ell és músic, s'hi ha dedicat.
0: I el Mada la Lourdes, la nostra col·laboradora...
1: Pues mai he aconseguit entrar-hi. No,
0: la teva germana Núria, per exemple, sí, ha entrat en el tema, sí, de la música.
1: Sí, i toca la flauta travessera molt bé. No sé el per què. Sé que és així, però no sé el per què.
0: Aquí deu estar la gràcia, no? Una mica el que jo et fascini. Que no és... Ho faig perquè no sé què fer, m'estic avorrint. No. Tu, allò t'arriba a les mans i t'impacta, no? I saps que, bueno, vas veient que altres coses, ostres, també. Llavors fas un camí amb...
1: Sí, però tampoc t'has de preocupar. Jo crec que no ens hem de preocupar tant de per què ens agrada o quin sentit té, com deia en Camus. No té per què tindre sentit. No ens hem de preocupar. És així, pues és així. Ho acceptem, ho vivim, ho gaudim.
0: No sé si, clar, si t'entén bé, però crec que a la pintura o... coses més visuals, potser sí que és això, no? El que tu digui, aquella obra, que sempre es diu, no? No, jo no he volgut fer res en concret, és el que la gent interpreti. A mi és una explicació que mai m'ha agradat, però que entenc que... Però, clar, l'escriptura, que a més tu saps que perquè escrius que està molt més treballada del que a priori pugui semblar, ostres, la gràcia és connectar amb algú, no? Que aquell algú que no tots, però un tant per cent dels que ho llegiran acabin captant la teva idea del que tu volies transmetre al món, hipotèticament, no?
1: Mira, aquí hi ha diverses coses. Ara venim cap aquí, parlava amb una amiga per telèfon, no sé si m'has vist. Ella m'ha deixat una cosa molt clara, que la sabem tots, diu que no tot té per què agradar a tothom, per gust dels colors, no? I això és una realitat.
0: Per sort, per sort.
1: Sí, per sort, no? Respecte a això que em dius, jo no sóc dels que escriuen per un mateix, si és que hi ha algú que realment ho fa així. Jo recordo la Emily Dickinson, que deien que escrivia per ella, que ho guardava, que no ho volgués publicar mai. Jo no sé si realment no tenia ella l'esperança guardada d'algun dia que es publiqués. En qualsevol cas, jo sóc seguidor de Joan Margarit en aquest aspecte, i ell ho tenia molt clar. Ell feia el poema, l'escrivia i el llançava. A partir d'aquí ja deia que no era seu i sempre ho feia amb l'esperança de que algú captés aquest poema, el llegís, s'identifiqués amb ell i digués, caram, aquest sóc jo, aquest home està parlant de mi. Pues aquesta és l'esperança que jo tinc, la mateixa. Jo no escric per mi, escric perquè algú ho llegeixi, s'identifiqui i senti allò que estic intentant comunicar. Altra cosa és el que ens passa molt sovint, que el lector interpreta una cosa que no té res a veure amb el que tu has escrit, i quan t'ho diu i tu rellegeixes el poema, dius, caram, pues té raó, també es pot interpretar així.
0: Sí, aquesta és una part maca, però ja dic, m'interessa, a mi particularment m'interessa una miqueta menys. Han sortit un parell de referències al teu pare, doncs aquí vam dedicar, ja ho saps, un programa al meu pare i al teu pare, que van morir en temps bastant seguit, i has dit... que has publicat, i el teu llibre Compendi de silencis també el vam estar llegint aquí. Crec que seria un bon moment, no?, perquè triguis un que et faci especial gràcia llegir-nos sobre aquest tema. Després ja sé que ens parlaràs de l'autor que has portat avui.
1: Sí, del compendi aquí no en tinc cap. Te'n puc dir un de curt.
0: Un teu. Amb això estem més que...
1: Que el tinc de memòria. Deixem que faci la memòria, perquè no me'n recordo dels poemes. Jo no me'n recordo dels meus poemes.
0: És que ja són molts, no?
1: Sí, ja són uns quants.
0: Aprofito per dir que avui hem enganyat el Sebas, i el Sebas el deixarem avui un espai perquè després faci de rapsoda i ens llegirà un dels poemes de l'autor que després ja comentarà.
1: Sí, ens ha de fer la cloenda del programa. Bueno, el poema aquest que et dic és molt curt. Em va vindre al cap mentre es veia una parella jove que ella estava embarassada. I els veia que estaven fullejant un petit llibre de noms. No els sentia, però els veia. I sabia que aquell llibre era d'un poema de noms perquè es veia que l'obria la portada, no? I el poema diu així. I junts i sols, tots dos, en aquell racó del silenci, van decidir posar-li nom a l'eternitat. Dos punts. Amor. És aquesta idea de que el nom que li havien de posar al nen era el nom que li havien de posar a l'eternitat, i ells mateixos no se n'adonaven que el que estaven fent era posar-li un nom a l'eternitat, que era el nom de l'amor del nen aquell que esperava, o nena, no, això sí que no sabia.
0: Aquests altres poemaris que has fet amb altres companys, dius, què tal? Estan funcionant? Ha sigut fàcil treballar així a tres, a sis mans o a vuit mans?
1: De fet, no ha sigut exactament així. Un sí que ha sigut amb una senyora, que estic amb una edat i amiga, que ja no sé si dir noia, senyora, dona.
0: Companya, amiga.
1: Sí, és l'Anna Xatalova, és escriptora, és poeta també. Ella ha traduït bona part dels meus poemes a l'ucraïnès, i ella ha escrit en ucraïnès i els ha traduït al català, i la seva parella el mateix, no? Han escrit en castellà, ella ho escrit en castellà i ho ha traduït a l'ucraïnès. I entre els tres vam confegir un petit poemari, que es deia El jardí de roses. Lo mateix, no sé quan n'hem venut. Això, a més o menys, ho porta ella, vam fer la presentació. La presentació va ser un desastre. Va ser un dia d'aquells, fa 3 anys, va caure una tormenta tremenda, i mira que era un dia perfecte, era un dissabte a les 6 de la tarda. I ens va caure una trompa.
0: No jugava al Barça?
1: No jugava al Barça. O sigui, ho teníem tot de cara. I a més m'havia dit molta gent que conec. A més, tinc la sort de conèixer una bona parròquia ucraïnesa.
0: Mira, me'n recordo,
1: m'ha
0: vingut al cap. Sí. Me'n recordo de...
1: Pues, Miqui, va vindre una persona. Va ser, i sort que m'he coneguda, i una noia molt així...
0: Es van dur 10 llibres.
1: Vam estar recitant poemes, cantant cançons, i vam passar una tarda força agradable, però clar, res a veure amb el que teníem planejat. I l'altre és un recopilatori de poemes que van fer una editorial de Madrid, que a mi em van agafar 3 i no sé quants més. I allà està. No m'he preocupat mai més de...
0: 3 en català?
1: No, aquells eren en castellà.
0: Ah, val, sí, en... Sí.
1: Jo els dic en català, a mi, el meu, però a la publicació, aquesta és una publicació en castellà, i ho han fet tot en castellà, i allí va estar.
0: El teu llibre, El compendi de silències, també el tens en els 2 idiomes, això, que va ser fàcil? Va ser més complicat del que creies?
1: És més complicat després que abans, perquè la idea està molt clara. Jo tinc molt clar perquè faig les coses. Tinc claríssim que s'ha de defensar el català cap a l'espasa, perquè és la nostra llengua, i és la que està en desús, i és la que està en risc. No és que, com t'he dit abans, busqui arribar més lluny, perquè és al revés, busco arribar a prop. Busco que la gent que vol parlar, llegir i escriure en català ho tingui fàcil. Aquesta és una eina. Llegir un llibre de poesia en català i en castellà, que tu tinguis el poema en català i a la pàgina del costat el poema en castellà, que puguis anar alternant, és una manera de facilitar-te molt aquesta tasca d'aprenentatge. A ells va dirigit principalment la idea de fer-ho en català i en castellà. No hi ha cap altre motiu. Perdó, sí que n'hi ha un altre motiu, però aquest, a vegades, em costa explicar-lo, però a tu t'ho explico. No és tampoc ara per tirar-me flors, però sí que m'he adonat d'una cosa important. Quan tu, si domines 2 idiomes, fas un poema, el tradueixes a l'altre idioma, tornes a fer la traducció a l'idioma original, el tornes a fer diverses vegades al segon idioma, buscant com a objectiu trobar la paraula precisa que tu vols fer servir, que és impossible perquè tant el castellà com el català com el literà són llengües romàniques, venen d'un llatí que un llatí que ja estava evidentment degradat. No hi ha una paraula originària, però sí que t'hi atances. Com a mínim t'atances a una paraula comuna dels dos idiomes i com a mínim t'atances una mica més a allò que vols dir. I a partir de que has arribat a aquesta paraula, a partir d'aquí és on entra en joc la sinonímia, els sinònims, que és molt diferent que fer el poema a partir dels sinònims. Aquest és un dels segons motius.
0: Podríem dir, per resumir, a part d'això darrer que has dit, que és una manera d'enriquir aquell poema, a base d'anar traduint-lo, canviant-lo, buscar...
1: És una manera de fer-lo més entenedor, sobretot en allò que tu vols explicar.
0: I ha hagut algun poema que t'ha sorprès especialment a l'hora de fer el canvi? Perquè, clar, a tu et surt d'una manera i després busques aquesta traducció pel que has dit. I hi ha algun poema que dius, ostres, que bé sona, que queda millor en castellà que no...
1: A mi sempre m'agrada més com sona en català. Perquè, clar, jo tinc molt...
0: És com l'esperit, és com l'has imaginat.
1: Sí. En els dos idiomes sona bé. En els dos idiomes té la seva gràcia. També sóc dels que pensen que la traducció sempre fa d'alguna manera un segon poema. D'alguna manera una traducció mai és fidedigna per molt que la facis tu. Això és cert. Hi ha alguna d'això a totes les traduccions. Però, evidentment, quan tu llegeixes els dos poemes, t'adones que són, com a mínim, la mateixa intenció ja.
0: André, no t'espantis, serà. Això és el crit de tomàquets més fregits de la Towanda, que era aquella noia que anava fent
1: ostres,
0: les malifetes socials i cridava sempre, reivindicava aquesta heroïna de la Towanda. Mira, si et sembla, anem a posar una segona cançó i seguim parlant i seguim recitant, perquè vés buscant el que ja quan vulguis començarem a parlar de l'autor que avui has portat convidat.
1: Som-hi.
0: Vinga, anem a posar-vos una que us deia que després us dic quina és bastant animada. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: aquí teniu a la Sas, no sé si s'ha de dir així o no, una cantant francesa, Zeta a Zeta, que bé, un altre crit, és un crit que ella diu que no vol que li regali ningú la Torre Eiffel, que no vol joies cares, el que vol és que l'estimin de veritat i ella poder estimar. I aquí, òbviament, ens hi sumem. Andreu, què ens recites, va?
1: A veure...
0: O bueno, això que et deia, que quan vulguis ja pots començar a parlar de l'auto que portaves, ho he pensat, eh?
1: Què t'estimes més?
0: Tu mateix.
1: Doncs pues mira, comencem parlant d'aquest auto, que és un auto per a mi molt atractiu. Avui us parlaré d'un poeta que no és precisament mediàtic, però sí que és molt premiat, i això és un fet molt significatiu. Em refereixo a l'Àngel Fabregat i Morera, que ha estat un brillant guanyador del Premi de Poesia Joan Llacuna a Ciutat d'Igualada l'any passat, el 25, amb el poemari Navegar l'interval. És un poemari força intens, amb poemes molt curts, i us en vaig llegir ara mateix un d'ells. Mireu, aquest poema... Perdó. Diu així: el desconsol infant obria forats a l'habitació. El nen, bassal de silenci, deixava empremtes d'aigua salada que la terra àvida bevia com si fossin llavors d'un plor. El pare, nit sense lluna, li oferí un bes de fusta per tapar els forats. I el nen aprengué que el dol és un riu soterrat que busca mar des de les entranyes.
0: Buah, bé, al final és colpidor.
1: En Fabregat és nascut a Belianes, a l'any 65. Fixeu-vos que als 17 anys ja va guanyar un premi, aquest era de narrativa breu, perquè es va iniciar en la prosa, però ben aviat es va decantar per la poesia, inspirat principalment, com ell mateix va comentar, en poetes com García Lorca, com Salvador Espriu, com Martí Pol o com Gonzalo Santelices. En l'Àngel podem diferenciar clarament dues etapes. La primera és fins al 1990, en què va guanyar premis com l'Espurna d'Olot o el Gabriel Ferrater, de poesia d'Òmnium del Baix Camp, i el mateix 1990, que és l'any en què clou aquesta primera etapa, va publicar el primer poemari, titulat Antologia d'un onatge, i pel qual va rebre el Premi Sant Jordi per a joves. Com podeu veure, en un moment, us he dit, hi ha uns quants premis de pes, importants. Ara m'agradaria que el Miqui ens llegís, ens recités, ens fes de rapsoda, i ens llegís un, triant un, Miqui, el que més t'agradi.
0: Jo ja demano perdó per amb antelació, No llegiré el darrer, que serà pel Sebas, perquè si no sobre ho podríem comparar i seria fatal per mi. Per tant, a veure què triaré. Vinga, va. Aquí tenim el desconsol de l'infant. Mira, aquí tenim un curtet que espero...
1: Sí, la majoria són curtets, eh?
0: Ser capaç de llegir... Bé. Són sense títol, eh, veig?
1: Sí.
0: Molt bé. Tindrem fills d'ales de paper de fumar, amb els becs sempre oberts, esperant que tornem al niu per omplir-los de delicadeses. Els farem lliures com nosaltres, anellant-los per si un dia es perden rere les muntanyes esbeltes dels nous temps, on cada segon et diu adeu i tu ni te'l mires, amorrat al mòbil, cercant l'ahir. El temps és una música que no s'escolta.
1: Exactament. Com podeu veure, l'Àngel Fabregat fa un ús de la metàfora molt particular, molt genuí i autèntic. Entre el 1990 i el 2018 no va escriure, millor dit, no va publicar res, perquè jo sé que va escriure, però no publicava, i es va dedicar als sistemes d'informació. Va tornar, 18 anys després, combinant poesia i narrativa breu i publicant dos títols del que ens pertoca a nosaltres, de poesia, força interessants. Un es diu L'estany buit, que va estar premi Guillem Colom i Farrà, i l'altre es titula Cossos afeblits, premi poesia Ciutat de Sagunt. Posteriorment va estar guardonat amb el premi Grandalla de poesia de crèdit andorrà. És un premi amb força prestigi, encara que no ho sembli, i amb el drac de poesia d'Òmnium Cultural del Solsonès. És interessant dir també que aquests darrers anys ha fet una cosa poc habitual. Jo diria que és una persona amb aquest aspecte una mica avançat en els seus temps. S'ha vinculat a projectes de creació musical amb intel·ligència artificial. És el creador d'un personatge que s'anomena Raida M. Potser els més joves l'haureu escoltat, jo reconec que no l'havia sentit, l'he sentit ara perquè m'he informat. És un projecte pioner d'artista habitual en català i està associat al llançament d'un disc íntegrament en català amb plataformes globals. Ell és qui crea les lletres de les cançons i la mateixa orquestació. Res més, m'acomiado de l'Àngel amb un poema, colpidor, ple d'encís i de nostàlgia, i que és el que ens recitarà el Sebas.
2: El dia s'apaga com espelma que ningú ha bufat mai.
1: Fins aquí, espero que us hagi agradat. Bon vespre i moltes gràcies per l'audiència. Seguim, Miqui.
0: Un crac el Sebas, eh?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí, ho ha fet força bé. Ho ha fet força bé.
0: Si us sembla bé, i si no us sembla bé també, anem a escoltar la tercera cançó que tenia jo pensada, que també, com us deia abans, és molt moguda i aquesta, a més, és extraordinàriament coneguda. En aquest cas és en el seu idioma original, amb una riquesa brutal de tot. Ja en direu què penseu.

0: Déu-n'hi-do, brutal. Aquesta gent, tu te'n recordes com t'hi que eren? Ara he pillat el Sebas, pobre. Com que jo ho envio i m'oblido, després sé quina cançó és, però vaig ser qui ho la interpreta, perquè sempre busco Exteriores Brothers, malgrat cantar italià, per això. Molt interessants, molt alegres, tot i que jo haig de dir la meva veritat, que és que a mi és una cançó que m'agrada per la música, m'agrada per el sentit últim que té de no permetre que les atrocitats passin sense una resposta, però a mi no m'agrada que aquesta resposta sigui mai armada, violenta, i sé que és molt difícil, però jo ho dic. No és una cançó la que ens senti del tot representat.
1: Es tracta de no callar. I, evidentment, ja que hem de parlar, fer-ho d'una manera elegant. Aquests ho fan molt bé.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Cançó és realment extraordinària.
0: És extraordinària, és brutal. Bé, parlant de coses que no han sigut maques i que han sigut bastant desagradables al llarg de la història de la humanitat i que cal fer un crit per reivindicar que no tornin a passar, doncs avui és el que li he demanat als col·laboradors i doncs l'Andreu ens explicarà quines són les seves tres coses que han marcat negativament la història de la humanitat. Jo us aprofitaré per dir les que m'ha enviat el Martí. Hem fet una barreja entre les que tenen a veure amb l'home i les que no tenen a veure amb l'home. Aquesta primera que us diré, de fet, és una barreja, no? Perquè si no hagués estat per les condicions pèssimes del poble, doncs segurament no hagués diatmat. Diatmat està ben dit en català, segurament, no?
1: Crec que no. Crec que no, però no recordo ara bé. Perquè és una paraula que la vaig buscar i no era correcte en català.
0: Si haig de dir alguna paraula que no toca, almenys que sigui una difícil, no? Bé, doncs que si les condicions del poble no haguessin estat tan lamentables com era, segurament no hagués fet tant de mal. I una altra cosa, doncs això, que la pesta negra, que al segle XIV es van dur, es calcula, uns 200 milions...
1: 200 milions de persones.
0: De persones. Uh-huh. Però bueno, ara estava... Això és una cosa que heu comentat tant tu com el...
1: Sí, hi ha hagut coincidència
0: com el Martí, sí. Uh-huh. Després, el Martí deia també el canvi climàtic, que també és una cosa que l'home doncs, ha sigut molt partícip, està sent molt partícip,
1: sí.
0: I de fet l'altre dia parlava amb ell de científics que hi coneix i del el que ja és una evidència, que té un punt de no retorn real, no és que ara ens podem oblidar i ja passarà, no passarà. Ja, això és un punt de no retorn, ja estem visquent les conseqüències i la seguirem visquent fins que això peti, que és el que els que en saben diuen que és el que passarà, no sabem quan.
1: Mira, no ho sé. El del canvi climàtic, saps el que em fa por d'això? Que a darrere d'aquests fenòmens hi ha molts diners.
0: Sí.
1: I quan hi ha diners, sempre sospites.
0: Ja.
1: Perquè el canvi climàtic és evident. Hi ha massa científics de renom que es posicionen a favor d'això. Però també hi ha molta veu que s'alça dient...
0: Compte, l'alerta algú es faci dur.
1: Sí, compte que... Exactament.
0: La tercera cosa que comentava el Martí, doncs, evidentment, totes les guerres, jo li havia dit, no cal que diguem la primera guerra, la segona guerra mundial, ni la guerra civil, perquè ja sabem, però, evidentment, doncs, també cita, no només aquesta, sinó la de Vietnam, la de Corea, les actuals, que es van més enllà de Rússia i Ucraïna, Israel, Palestina i tal, hi ha a l'Àfrica moltes guerres obertes.
1: I tant.
0: I no les hem d'oblidar perquè quan més les oblidem, més patiran els que estan, diguéssim, doncs de forma més humil patint.
1: Sí, però a més, el benestar ens acomoda. Ens acomoda i ens costa sortir del sofà i hauríem de sortir més sovint. Sí.
0: La Lourdes també ens ha enviat les seves tres coses. Diu, per suposat, no podem oblidar mai Hiroshima i Nagasaki, aquell fatídic 6 d'agost, en què l'home va deixar de ser home per ser un assassí, un salvatge, que va decidir que la millor forma d'acabar amb una desgràcia era provocant una més gran.
1: Sí, pensa una cosa que va dir l'Eudald Carbonell, molt interessant. Va dir que encara no som humans. I realment, quan veus tot el que som capaços de fer, tant el bo com el dolent, dius, potser té raó.
0: Déu-n'hi-do, que maco, no? En el fons, que encara no som humans.
1: Encara no som humans.
0: Quan fem coses tan terribles.
1: Exactament.
0: Vol dir que hi ha l'esperança que algun dia ho siguem, i si som humans de veritat no farem ja aquestes...
1: És el rerefons, aquest encara és el que et dona l'esperança.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha poesia a tot arreu, Adrià.
1: A tot arreu, Miqui. És sorprenent la manera... Bueno, aquí entraríem ja en un debat molt llarg, que potser no és tan important, sobre si la poesia és un gènere literari o no, i si és a tot arreu, perquè hi ha molta gent, i jo potser m'alineo amb aquests, que la poesia no és purament un gènere literari. És una altra cosa que fa servir, evidentment, la paraula per projectar-se. Però que no es pot parlar de la poesia com d'un gènere literari. Però ja et dic que és un debat.
0: Perquè va més enllà, vols dir, en aquest cas, no?
1: Ve de més enllà, sobretot. Ve de més enllà. Ve de dins. Llavors, ve de dins és un sentiment... Bé, no vull entrar a fer servir cap mena de paraula, però ve de dins i fa servir la paraula per projectar-se. Però ja et dic que li hem de donar la importància que tingui, que el debat és molt llarg, hi ha gent perfectament contrastada a favor, hi ha gent perfectament contrastada en contra. Per tant, el que hem de fer és fer poesia. Això és el que hem de fer, sigui o no un gènere literari. Però aquest detallat, disculpa. Estava...
0: Ah, no passa res. Això va de crits positius i crits negatius, i bé, doncs ara passem d'aquest tan interessant que deia l'Andreu a la segona de les opinions de la Lourdes sobre les grans desgràcies que l'home ha provocat o ha ajudat a provocar, que és el nazisme, com a segona cosa, que després no sabíem que el nazisme, en aquell moment no sabíem que el nazisme acabaria provocant altra gran desgràcia molts anys després, com és l'actualitat, aquesta revenja, no?, d'Israel.
1: Sí.
0: Aquest oblit del que han patit ells, o amb l'excusa de no tornar-ho a patir, ser monstres, no? I em sap greu parlar en plural, però clar, és que són 80% de votants, 80% dels vots a favor del tarat del Netanyahu. Fa molt de mal.
1: Vigila que aquestes dades s'agafen amb pinces. Qui s'atreveix a votar en contra de Netanyahu?
0: Ah.
1: Quina persona pública s'atreveix a intentar aconseguir vots en contra de Netanyahu o d'un altre partit? Se la juguen.
0: Sí, sí.
1: Els hi va la pell.
0: Això ho he pensat moltes vegades. Sí. Qui s'atrevia a no sortir a aixecar el braç quan passava Franco?
1: Exacte.
0: O qui li diu a Trump l'emperador va desnudo, no?
1: Exactament, sí.
0: Ningú s'atreveix perquè la gent, doncs, tenim uns mecanismes de defensa pronunciadíssims. Sí. I la Lourdes s'acaba, doncs, amb el tema de la colonització d'Amèrica, que ja diu que tant una com l'altra, la de dalt i la de baix, la del nord i la del sud, va ser molt trista i molt salvatge.
1: Sí, va ser una barbàrie. És una barbàrie vista des dels nostres dies.
0: Sí.
1: Per una persona del segle XV i XVI, probablement no va ser tan barbàrie, perquè pensa que s'enfrontaven dues cultures que feien, si fa o no fa, el mateix. El que feien els indígenes de Sud-amèrica i de Centroamèrica eren també salvatjades brutals. Però, evidentment, els espanyols no haurien d'haver anat allí d'aquesta manera. Haurien d'haver anat
0: amplificar-les.
1: Exactament. Haurien d'haver anat amb la cultura i amb Son de Pau. I van anar allí a enriquir-se. I també s'ha de dir, i van anar al millor de cada família. Què esperaven?
0: I no només van anar així, sinó que a sobre van anar amb l'hipocresia. Perquè aquest enfrontament ni tan sols és directe. És a base d'enganyar el pobre indígena, fer-lo de menys, no? Donar-li això, uns mirallets perquè es pensi que li estàs donant, no?
1: Sí, sí.
0: I doncs l'indígena en aquell cas no coneix això i li agrada. Però l'altre ja té tota la intenció d'enriure-se'n, no? D'enganyar-lo, de menysprear-lo. Més enllà que ja és un intercanvi, vull dir, totalment desproporcionat, a sobre és ja donar per sentat que serà tan burro com per no adonar-se'n de... I llavors, és ja una prepotència, no? Vaig allà, no amb ànims de com deies tu, de compartir el que aquí la cultura doncs era, a Espanya ja era important. No, no vaig allà a robar com ara ha fet el Trump a Venezuela. Dir, vaig a robar, vaig a endur-me l'or, vaig a endur el que trobi i bé, hi ha una salvedat, hi ha uns quatre salvatges allà que em molesten, doncs... En fi, d'això han passat 500 anys i no ho sembla perquè no hem après res.
1: No hem après, han canviat les formes, es mantenen els objectius. Sí, sí.
0: Deia que tu havies coincidit amb el Martí amb la Pesta Negra. Quines altres dos?
1: Jo he de reconèixer que m'he informat perquè no sabia ben bé què triar. La primera és la Pesta Negra per la gran mortalitat que va causar. La segona que he trobat i m'ha sorprès és la grip espanyola, que va causar també, no ho recordo,
0: sí, sobre 50 milions de morts.
1: Sobre 50 milions de morts, que és una burrada també.
0: Entre perquè 50 i 100, sí, diuen.
1: I estem parlant de principis del segle XX. És realment...
0: Saps qui estaria content aquí? Aquell ministre d'Interior japonès que va dir que la gent vivia massa. Aquest estaria content aquí.
1: Diuen que tenim malada, és increïble. Pues aquestes són les dues que jo aportava. La tercera que aportava era d'un sisme, no recordo el nom, és un sisme que va causar 850.000 morts també a l'edat mitjana. El sisme, no recordo el nom.
0: I també deies, doncs, això que hem comentat fa una estona, el genocidi de Gaza.
1: Evidentment, no deixa de ser una mica una repetició de la guerra entre moros i cristians de l'edat mitja. En aquest cas hi ha Israel pel mig, que no són ni moros ni cristians, però és el mateix. És l'aliança dels Estats Units, dels blancs, amb Israel contra el món musulmà. És el mateix que va passar a l'edat mitja.
0: Tu no trobes, Andreu, ja estem acabant, eh? Això passa molt ràpid, com sempre. Tu no trobes que és una cosa que costa d'entendre que tanta gent voti aquests salvatges, que encara fan servir una cosa estructurada com és el vot, no? Són uns salvatges, però seguint la legalitat que s'inventen, que se salten, que prostitueixen, però seguint la legalitat. Es pot entendre això?
1: Ells volen manar. Aquests líders volen manar. La manera de manar, la manera d'arribar al poder els és igual. Mentre arribin al poder, ells faran servir el mitjà que calgui. Jo no acabo d'entendre, la veritat, aquesta mentalitat, aquest comportament, aquesta manera de fer. Tanta crueltat, tant odi, no, potser perquè jo no el tinc. Jo em puc enfadar molt, em puc barallar, puc discutir, que em passi.
0: Però Fred, no pots això, doncs, entendre que algú faci tot un pla d'extermini d'un altre poble. No? Jo acabo dient, doncs, jo també havia pensat com la Lourdes el tema del nazisme, el genocidi actual que està patint Israel, perdó, que està patint Palestina i Israel, i per mi hi ha una cosa molt concreta que ha fet molt mal a la humanitat, que és la propietat privada, i a partir de la propietat privada, o conjuntament, les fronteres, i assumir que tu ets d'aquí i no t'has de moure d'aquí si no ets que ets molt ric i vens a oferir pasta. Si ets un pobre mindundi, queda't allà a morir-te i no molestis. Tot això, com deia abans, estructurat i per llei, i tot molt, molt desgraciat i molt maco. Això no ho entendré mai i crec que és una de les grans desgràcies de la humanitat, que a més es diu molt poquet.
1: Sí, però és un problema molt difícil, perquè la propietat privada arrossega una història, arrossega esforços de molta gent, que com els hi treus?
0: En fi, el senyor Félix Rodríguez de la Fuente tenia un gran programa que intentava explicar-nos aquestes i altres coses, on deia que els animals eren bastant millor que nosaltres. Bona nit, Andreu, moltíssimes gràcies. Ha estat per mi un plaer avui compartir aquesta estona amb tu, i quan vulguis, quan et vulguis escapar qualsevol dilluns, doncs ja saps, qualsevol dilluns per escoltar-ho en dimecres.
1: Gràcies a tu, Miqui, perquè com a col·laborador em sento, pues, afalagat.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 11.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 3 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DuproCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el proper diumenge 7 de juny a les 8:30 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins de la temporada de música del 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi d'aroma. Comencem l'informatiu. Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil, el Marc Soler.
1: Es un documento que lo que hace es marcar todos los protocolos en el momento que pueda haber cualquier alerta, cualquier situación de emergencia, tener bien marcado todos los protocolos de actuación desde todas las áreas del ayuntamiento. Este documento se lleva muchos meses trabajando con los técnicos del área de protección civil. Este documento se ha entregado ya a la Generalitat de Cataluña. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno, si se tuviera que retocar cualquier cosa, y en el momento que nos lo pasen lo tendremos que pasar a pleno aprobación por todos los grupos municipales.
0: Parlem del DuproCIM, tal com indica el seu nom, és el document únic de protecció civil municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil. Escoltem el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler.
1: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, pues cuando tenemos alerta por tormenta, pues especifica desde todas las áreas pues qué hay que hacer, si hay que levantar invernales, si hay que hacer una limpieza, pues todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, pues hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, pues en el tema del mar, como tenemos la playa, pues si hay de mareas también, pues todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, pues eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan, pues pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
0: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al DuproCIM, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. El proper diumenge, dia 7 de juny, a 9:15, als jardins de Castelldefels seran l'escenari del concert Sunrise Mass, inclòs dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. El director coral, el Manel Cubelas, explica com serà aquest concert, en què diverses entitats sumaran esforços en una proposta artística que vol celebrar la bellesa, la memòria i l'esperança a través de la música coral i instrumental.
2: Aquest concert és un recull de, bueno, és un projecte vinculat per quatre entitats. Són tres cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola. hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Saber Más, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis.
0: Segons l'organització, l'espectacle neix de la voluntat de compartir veus i instruments i de formar diàleg entre diferents col·lectius musicals, oferint al públic una experiència emotiva vinculada a la llum interior i a la transcendència. La direcció musical anirà a càrrec de Borja Mascaró, mentre que la direcció coral serà responsabilitat de Manel Cubelas i la Mercè Pérez. Escoltem per la seva part el director coral, el Manel Cubelas.
2: Nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre. Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i escaig persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el cor de Terrassa i amb la jove orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes.
0: La peça central del concert serà la Saber Más del compositor noruec Ola Geilo, una obra que s'interpreta per primera vegada a la ciutat. Escoltem el director coral, el Manel Cubelas.
2: D'aquest compositor, el veus cor de música aquí, he cantat alguna obra seva, he cantat. Però aquesta missa sí, aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, vull dir que no hem vingut de gala, no venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires, vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem, o sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc que és gratuït és aquí.
0: El concert tindrà una durada aproximada de 70 minuts. L'entrada serà gratuïta i tot i que l'aforament serà limitat el proper diumenge, dia 7 de juny, a les 8:30 del vespre als jardins del Castell de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
3: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, bueno, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
0: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
3: Són una família de droguers i de confiters, Vull dir, la gent que venia productes químics, bueno, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. Llavors doncs, van fer una xocolatada. En aquella època doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època. No? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades, i després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca doncs, fins ara. No? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
0: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
3: Amb el gremi doncs, vam estar comentant doncs, amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats en la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Xumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell doncs, està en un projecte de promoure també, bueno, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, doncs aquesta recepta, doncs, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement doncs, d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau fi d'aroma de l'Equador. I té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
0: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tasserras ha estat reinterpretada pel mestre xocolater, el Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir la xerrada La pell té memòria, protegeix-la avui, una activitat gratuïta inclosa dins la programació del mes de juny. La sessió ha estat a càrrec de la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, que ha parlat sobre la importància de cuidar la pell i protegir-la, especialment davant l'exposició solar.
4: Ara més que mai, els dermatòlegs estem molt preocupats pel tema de la incidència del càncer cutani. Tot i tenint molta informació, perquè quan jo era petita no existien les cremes del sol i bueno, molt de vosaltres mai s'havia posat una crema, ara, tot i tenint la informació, hi ha una manca de prevenció. No es fa bé la protecció solar i la incidència del càncer està pujant de forma alarmant. I jo com a dermatòloga us explicaré bé, tots ens hem de protegir del sol, però hem vist que els nens petits són el focus principal perquè té una pell molt immadura i el sol que rebem des del naixement fins als 18-20 anys és el que passarà la factura més important al llarg de la vida.
0: Hem sabut així que cada vegada es diagnostiquen més casos de càncer de pell i aquesta tendència s'ha vist incrementada en tot el món i també a Espanya, on els casos han crescut molt en els darrers anys, al voltant d'un 10% anual i un 38% només en els últims 4 anys. La doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, ens explica els factors més rellevants.
4: Clarament, i això no hi ha dubte, està demostradíssim amb articles, amb assajos clínics, que el sol produeix càncer pel mecanisme de la radiació. Però sí que és cert que també hi ha altres factors, com no és el mateix viure a Mediterrani que viure a Noruega. La radiació aquí és més forta, hi ha més risc aquí. El fototipus de pell, després us ensenyaré, hi ha molts tipus de pell, la gent molt morena i la gent pel roja. Però també depèn molt de la genètica.
0: Durant la xerrada també es van desmuntar alguns mites molt estesos sobre la protecció solar. que cada estiu poden acabar provocant cremades a la pell. Entre les falses creences més habituals hi ha pensar que la crema solar protegeix durant tot el dia. Escoltem a la dermatòloga, la Yolanda Fortuño.
4: El moment que anem a la platja són uns dies aïllats en tota la vida. Realment el que fa dany són els 365 dies de l'any d'anar pel carrer, sobretot si treballes a l'aire lliure, si fas esports a l'aire lliure, a la muntanya i sobretot les criatures. A l'època que estan a l'escola bressol o ja començant als col·legis, hores de pati, hora d'extraescolar, casals d'estiu, suma i sigue, sense anar a la platja, la radiació solar és molt important. Avui està ennuvolat, no em posaré crema. Error. No tens la sensació de calor, de que està cremant, però més del 85% de la radiació està penetrant i, de fet, les cremades més importants les veiem els dermatòlegs en dies ennuvolats.
0: La xerrada va estar oberta a tots els públics i va comptar amb l'assistència de les entitats que organitzen activitats esportives a l'aire lliure amb infants i joves, fet que la va fer molt multitudinària. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
5: Això ho hem adreçat a totes les entitats esportives, hem adreçat aquesta informació i hem convidat a totes que vinguin a la xerrada, perquè totes, com he dit abans, em reitero, fan activitats, els nens s'han de protegir molt i amb cremes d'alta intensitat, o sigui 50, 100 sobretot, i s'han d'anar posant crema, sobretot si estem al sol més de 8 hores, que és el que fan els nens. Comencen al campus o l'estaig o el que sigui pel matí, a les 9 del matí, quan sortim de casa ja haurien de tindre la crema posada i després els monitors o els tècnics s'encarregaran de que aquests nens tornin a posar-se crema a mesura que va passant la jornada esportiva o la jornada lúdica diària.
0: A part d'aquesta xerrada, també s'ha fet una campanya amb col·laboració del Club Esportiu del Vòlei, el Vòlei Boom. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut que va ser a la xerrada.
6: A més, hem establert amb l'Hospital de Viladecans una col·laboració amb l'entitat Vòlei Boom, l'entitat esportiva de voleibol platja, que doncs, han dut a terme una campanya amb imatges, amb fotografies, que aprofitaran per divulgar tota aquesta informació sobre la protecció solar. I a més també ens hem coordinat amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, a qui agraïm també la seva col·laboració sempre que fa amb el municipi i amb la salut d'aquí de l'Ajuntament i dels ciutadans de Castelldefels, que ens han facilitat uns plafons informatius que trobareu a fora a la biblioteca, on hi ha moltíssima informació sobre el tema de la protecció solar, les radiacions i l'efecte sobre la pell i, en aquest cas, concret en el càncer.
0: Els experts recorden que la protecció solar s'ha de reaplicar al llarg del dia, que els rajos dels solars també arriben encara que hi hagi núvols i que el bronzejat no evita el risc de cremades ni de danys a la pell. Durant la xerrada també es va insistir en la importància de protegir especialment la pell dels infants, ja que els nens i nenes passen moltes hores a l'aire lliure, no només a l'estiu, sinó durant tot l'any, ja sigui al pati, fent esport, excursions o en activitats extraescolars. Per això cal incorporar la protecció solar com un hàbit habitual, posar-los crema abans de sortir de casa o de començar l'activitat i reaplicar-la si passen moltes hores fora, amb una combinació d'altres mesures com la gorra, les ulleres de sol, la roba adequada i evitar les hores de més radiació sempre que sigui possible, encara que faci núvol o no, perquè en ple estiu la pell continua exposada als efectes del sol. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de robar amb violència una cadena d'or a un altre home d'edat avançada a Castelldefels. La col·laboració ciutadana en aquest cas i la ràpida coordinada actuació dels agents van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori. Els fets van tenir lloc al matí de diumenge quan un home d'edat avançada passejava per la via pública. Va ser abordat per dos joves que d'una forta estrebada van arrencar-li la cadena d'or provocant-li lesions al coll de la víctima. Seguidament els autors van fugir corrents i la víctima va demanar ajuda a un ciutadà que circulava en vehicle per la zona i que va intentar seguir-los sense èxit. Tot i això, va adreçar-se a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Castelldefels per informar dels fets i facilitar la descripció dels presumptes autors. Immediatament es va establir un dispositiu de recerca liderat pel cap de torn de la Seguretat Ciutadana de Castelldefels i agents de la Unitat d'Investigació de Gavà van iniciar la recerca adreçant-se a l'estació de tren de Castelldefels davant la possibilitat que els sospitosos intentessin fugir del municipi amb aquest mitjà de transport. Pocs minuts després, els investigadors van localitzar dues persones que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Quan es van identificar com a policies, els dos homes van emprendre la fugida en direccions oposades. Un d'ells va ser interceptat i retingut pels agents. Paral·lelament, diverses patrulles de seguretat ciutadana es van desplegar a la zona per localitzar el segon fugitiu. L'home va intentar escapar creuant diferents vies i carreteres, posant-se en perill a la seva integritat física i a la de la resta dels usuaris, i va desobeir reiteradament les ordres dels agents perquè s'aturés. Finalment, un indicatiu del grup de delinqüència urbana de Castelldefels va aconseguir interceptar-lo després d'una persecució a peu. Durant la detenció, el sospitós va oposar una forta resistència i va agredir un dels agents que va requerir assistència mèdica. En el moment d'identificar-lo, els policies van comprovar que portava al coll la mateixa cadena d'or sostreta minuts abans de la víctima. Les gestions posteriors van permetre corroborar que la joia recuperada de gran valor sentimental per la víctima era sostreta pels arrestats. Per aquests fets, els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i van passar a disposició judicial davant del jutjat de Guàrdia de Gavà. L'exposició Sonata de Kimberly Harley arriba a la ciutat dins del programa d'exposicions de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels acull l'exposició de pintura de l'artista irlandesa, que compta amb una trajectòria molt llarga i dedicada a la pintura i exposa per primera vegada aquí a la ciutat. Escoltem declaracions de la pintora.
7: Soy artista profesional desde hace 15 años. He expuesto mi trabajo en Irlanda, pero esta es mi primera exposición en España. La exposición habla de pertenecer a un lugar y también a otro, del océano que llevamos dentro y de mi camino en estos 5 años para encontrarme como artista en un país nuevo. El mar es mi manera para expresar esas emociones.
0: La seva nova sèrie explora així el sentit de pertinença a dos llocs simultàniament i les emocions que alberguen els oceans interiors. Escoltem ara declaracions de l'artista, la Kimberly Harley, que porta 5 anys fent vida a la ciutat amb el seu marit, el Calogero Shibarskasi, sobre quines són les seves sensacions.
7: Me siento muy orgullosa de exponer en un espacio que forma parte de la comunidad y que es tan importante para Castelldefels. Es un honor para mí. Llevo 5 años aquí. Nuestra hija Valentina nació en Castelldefels y habla catalán y castellano. La comunidad es muy importante para nosotros, por eso exponer aquí es algo muy especial.
8: Sí, y Valentina tiene 4 años y ha sido parte de la inspiración para esa exposición de Kimberly. Y sí, es la más catalana de nosotros. Habla mejor de los dos.
0: Una exposició que transita per sentiments de llibertat pura, passions intenses, dol i anhel, completant finalment el cicle de tornar a la boira marina i l'alleujament que aquesta brinda cap a l'ànima. Aquesta mostra està inclosa dins del programa d'exposicions 2026 que correspon al període de maig i juliol i proposa un recorregut per l'obra pictòrica de Harley. La inauguració tindrà lloc dissabte 6 de juny a les 6 del vespre i l'exposició es podrà visitar fins diumenge 14 de juny. Recordem que aquesta mostra expositiva està emmarcada en la programació cultural de la ciutat, que continua acostant diferents propostes artístiques a la ciutadania.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimecres 3 de juny. Castelldefels actualitzarà els protocols de protecció civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. El DUPROCIM és el document que ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Els jardins del castell seran l'escenari del concert Sunrise Mass. El concert té lloc el diumenge 7 de juny a 2:15 del vespre i es tracta d'una actuació inclosa dins la temporada de música 2026 que organitza l'Ajuntament de Castelldefels. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa que recupera la tradició històrica de les basses de Can Roca i converteix la ciutat en un punt de trobada entre cultura, gastronomia i cacau fi aroma. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i s'ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat de Castelldefels. Ahir, durant la gala dels Premis Oci de Mundo Deportivo celebrada al Castell, el Gremi d'Hostaleria rebia el premi al millor projecte gastronòmic pel nostre arròs de Castelldefels. Aquest guardó reconeix l'esforç, la dedicació i el talent dels nostres restauradors que han sabut convertir aquest plat en un dels grans símbols de la identitat gastronòmica de la nostra ciutat. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant el mes de maig va ser de 2.216 persones. És una de les xifres més baixes de la darrera dècada. Suposen el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat i signifiquen una caiguda del 2% en relació al mes anterior. I en l'àmbit de participació ciutadana, ens arriba des de l'Ajuntament un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vista Alegre i Can Vinader en una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres hi haurà una primera carpa participativa i informativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante a les 7 de la tarda. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comenta Castelldefels, així som. Avui en el programa del dia doncs, sabrem els continguts més destacats de la Marea Pensionista, que s'emetrà a les 8 en directe, i del Crit a la Terra, que s'emetrà a les 10 de la nit. A banda d'això, avui és dimecres, per tant, en el Castelldefels Coffee, en el nostre espai de tertúlia política, Movem en Comú Podem, ens acompanyarà la regidora Sílvia López. I parlarem d'un espectacle que té que veure amb el cant coral, però també amb un cert aire contemporani. De tot això, ens desvetllarà els continguts el director de Sunrise Mas, el Manel Cubelas. Recordarem que ja s'han obert les inscripcions per a l'Escola Municipal de Dansa per ballar en un munt de gèneres a l'Escola Municipal de Dansa a partir del curs vinent. I també recordarem tallers, xerrades, conferències que s'estan donant a terme a l'espai Montserrat Roig de la mà de la Mireia Martínez. Per acabar, entre aquestes entrevistes, entre aquestes qüestions d'actualitat, la nostra mòbil ens acostarà, ens aproximarà de nou al comerç local. Comencem, welcome!

0: al programa del dia.
1: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
2: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
3: Hola, Anna, bon dia. Avui, a partir de les 8 del vespre, al programa de la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels parlarem de l'habitatge. El primer problema de la societat espanyola en aquests moments, aquí a Castelldefels i a l'estat espanyol. Parlarem amb Esther del Sindicat de Llogateres de Castelldefels. Actualment, el 50% de l'economia familiar va destinat al lloguer de l'habitatge.
2: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra.
1: Amics i amigues del crit a la terra, aquesta nit, aquest vespre, us esperem perquè tenim ni més ni menys que avui amb nosaltres el gran poeta Andreu Martí. Per això ho heu d'escoltar, que avui el tenim en directe.
4: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: Castelldefels, així som.
1: Castelldefels Coffee.
2: I com cada dimecres, movem en com ho podem present en aquest espai i en aquest cas avui ens acompanya la regidora Silvia López. Molt bon dia, senyora López.
3: Bon dia.
2: Si els sembla, fem un repàs del darrer ple del mes de maig. Anna, un ple que va començar amb la lectura d'un escrit per part de la plataforma d'afectats afectades per la hipoteca.
3: Sí, en aquest cas la veritat és que bueno, a mi em va sobtar molt quan vam rebre la documentació i tal, perquè bueno, la PA ja se sap, no?, que sol presentar escrits cada mes o cada dos mesos aproximadament i normalment pues, bueno, fan unes denúncies de la situació de l'habitatge, que com sabem tots i totes doncs, bueno, pues és una situació molt tensa a tot el país, però bueno, especialment a Castelldefels també. Però en aquest cas la veritat és que em va sobtar perquè bueno, van fer una cosa que no solen fer i és explicar casos reals, no? Casos de persones que de fet van venir en primera persona a explicar el seu cas, no? A llegir la seva situació i els tres casos eren, bueno, similars, però bueno, tots havien tingut un pis en propietat que pues, per diferents situacions havia sigut adquirit per un fons d'inversió. Aquest fons d'inversió els hi havia otorgat un lloguer social, perquè així és com ho estableix la llei en algunes situacions, però en aquest moment, donat que s'han aixecat, doncs, s'ha aixecat la moratòria de desnonaments, que no es podien fer desnonaments, des del Covid s'havia anat allargant aquest decret i fa un parell de mesos doncs, això va caure gràcies als vots en contra del decret de PP, Vox i Junts. Doncs aquests fons voltor estan fent bueno, un pressing i unes agressions a les cases i a aquestes persones increïbles. I la veritat és que bueno, jo sincerament bueno, em va tocar, no?, del nostre grup em va tocar fer la resposta o el comentari, no?, a l'escrit presentat i sincerament a mi jo em vaig quedar sense paraules perquè, bueno, clar, quan parles de la crisi de l'habitatge en abstracte, doncs bueno, tothom pot estar molt conscienciat i pot tenir doncs, sentit teòricament que tothom estiguem d'acord, però quan veus a les persones, quan els hi veus la cara, quan els veus la situació que, per la qual està passant i com això els està afectant a ells, a elles, a les seves famílies, doncs és sobtant i realment, bueno, jo ja ho vaig dir, no? Se'm cau la cara de vergonya de que els poders públics, no?, d'aquí l'Estat, en les seves diferents instàncies, doncs no estigui podent afrontar aquest problema perquè aquesta gent no se la faci fora de casa seva. La veritat és que va ser un moment bastant, bastant tens, bastant dolorós al ple.
2: Doncs després va començar la roda del dia habitual en el que hi havia molts punts de caràcter econòmic i de donar compte, és a dir, que són punts que no es voten.
3: Sí, bueno, aquests punts solen passar, cada trimestre fan un resum, diguem, de quina és la situació econòmica de l'Ajuntament, que bueno, és cert que està correcte, els pagaments, diguem, es fan de forma correcta dins de la legalitat. És cert que bueno, el meu company, el Javi, va comentar doncs, que els dies de pagament doncs, es van allargant. Ell comentava, no?, que quan va arribar a l'Ajuntament la data de pagament era de 12 dies i ara estàvem a 24. Bueno, el que nosaltres vam demanar és que en aquest cas doncs, que tinguem molt de compte, especialment en el pagament a les petites empreses, no? Que això doncs, pot generar... Bueno, perquè això són mitges, òbviament, hi ha factures que no es paguen doncs, a lo millor en 90 dies o el que sigui. Llavors, bueno, el que vam demanar és que els pagaments, sobretot a les petites empreses, doncs, es fessin amb més cuidado i amb més compte perquè, bueno, perquè són les que més dificultat tenen per anar sobrevivint. I després hi havia altres punts, com per exemple un informe d'una auditoria d'antifrau. Bueno, eren punts que bàsicament diuen que l'Ajuntament és una economia sana, té una economia sana i bueno, que tenim realment doncs, molts reptes a la ciutat que hauríem d'estar abordant, com dèiem, no? L'habitatge, i, bueno, i aquest govern doncs, no està decidint fer-ho amb aquesta situació saludable, diguem, d'economia de Castelldefels.
2: També en el ple es va presentar l'adhesió al projecte Ciutadans que Caminen.
3: Sí, això nosaltres bueno, estem contents. La veritat és que qualsevol adhesió, qualsevol proposta, qualsevol mesura que vagi en la línia de promoure la mobilitat sostenible, de promoure la salut, no? Perquè al final això també comporta que si tu et pots traslladar a la teva ciutat per camins i rutes que siguin caminables, que no estiguin plenes de fum, que estiguin al marge de més dels cotxes, que puguis tenir espais transitables, accessibles per totes les persones en les seves diferents situacions i capacitats, doncs és una ciutat més sana i que realment és el que nosaltres volem, no? Que la ciutat vagi avançant i que no es quedi pues en un passat i en blanc i negre o en gris de fum i antiguitat, no, en quant al model de ciutat. Per tant, nosaltres estem d'acord i ens va semblar molt bé i així ho vam dir al ple. El que sí que, bueno, també vam dir és que ens sembla que aquest govern, per una banda, segurament per la part de Som, no? Perquè això era una iniciativa de la regidora Paquita Cruz, doncs sí que estan per aquesta proposta, no? Però el govern del PP al final el que està fent és, pues bueno, com ja hem vist, a la Pineda doncs aixecar el carril bici de la Pineda, fer voltes, fer carrils bici que fan voltes a la ciutat i que comparteixen pràcticament la totalitat dels seus quilòmetres carril amb el cotxe. Per tant, la persona que va a la bici doncs, va menjant fum, va insegura. Òbviament, els nens i nenes doncs, no poden adquirir aquest hàbit de moure's per la ciutat en bici perquè bueno, em sembla que és perillós realment per un nen o una nena que no té tant de control sobre una bici que es fiqui dins de la carretera. Això ens sembla doncs, bueno, una mica contradictori amb aquesta proposta, però bueno, nosaltres sempre que hi hagi alguna escletxa per la qual puguem apostar i fer costat en aquest tipus de propostes, doncs nosaltres ho farem.
2: I després, si no vol destacar més de l'ordre del dia, vindrien les mocions.
3: Sí, per una banda, les companyes d'Esquerra van presentar una moció, era respecte bueno, a la protecció de l'arbrat de Castelldefels, que va rebre una esmena a la totalitat, és a dir, van agafar tot el text i el van refer per part del govern, dient bàsicament que això ja s'està fent. Bueno, és una pràctica que està adquirint el govern últimament i és que agafa les mocions i les propostes que fem des de l'oposició, les esmena, les canvia absolutament i les aprova com ells volen perquè bueno, al final tenen la majoria per fer-ho. Nosaltres, bueno, ens agradaria que fos d'una forma diferent aquesta forma de fer política que es pogués fer als plens, que poguéssim doncs, arribar a acords, que poguéssim fer alguna esmena parcial, si en el cas que fos necessari, però bueno, al final el fons és que, i nosaltres així també doncs, vam votar a favor d'aquesta mesura, és que s'ha de cuidar els arbres, s'ha de tenir una voluntat o una sensibilitat especial per aquells arbres doncs, que, bueno, que fa molts anys que ens acompanyen i que al final ja sabem que quan les persones vivim rodejades d'arbres doncs, tenim més salut, tenim més bon estat d'ànim, això no ho dic jo, això ho diuen els estudis, i per tant bueno, sol·licitava en aquesta moció doncs, aquesta cura per la protecció del nostre arbrat, que va ser bueno, pues això, esmenada totalment pel govern i es va aprovar una altra moció absolutament diferent.
2: I quedaven dues mocions també, una que tenia a veure amb qüestions energètiques.
3: Exacte, sí, la del Partit Socialista proposava una comunitat energètica municipal que al final, bueno, per uns canvis a la legalitat que s'ha fet des del govern de l'Estat, doncs en aquest cas és possible, que Castelldefels té la possibilitat de connectar totes les plaques solars que té els equipaments públics i també les plaques solars que puguin tenir doncs, els veïns i veïnes a les propietats a les comunitats privades i d'aquesta forma ser autosuficients, perquè bueno, ja sabeu, el sol que fa Castelldefels durant l'any és moltíssim, i llavors d'aquesta forma, doncs això, ser autosuficients, poder generar la nostra pròpia energia, òbviament que sigui absolutament neta, energia solar, i d'aquesta forma també, òbviament, doncs, rebaixar la factura de la llum, perquè ja sabem que últimament doncs, torna a pujar. I bueno, aquesta era la proposta, nosaltres vam donar suport absolutament, i també vam afegir o vam aportar la idea de que a Castelldefels també ens caldria una casa de l'energia, per exemple, no? Que és una entitat, un equipament que existeix al Prat de Llobregat, que, bueno, que el que fa és doncs, fer donar informació, acompanyament a totes les persones, en el cas privat, no? Que vulguin posar plaques a la seva comunitat, i que al final doncs, també fa molta feina doncs, de promoció, de sensibilització a les escoles sobre l'energia renovable i la importància de tenir-la. No? Per tant, bueno, per les característiques de Castelldefels, creiem que era una molt bona proposta i que s'hauria de tirar endavant, i que s'hauria de tirar endavant, per suposat. I per últim, doncs, va ser la nostra, la que vam presentar nosaltres, que era sobre la situació a la que està vivint la gent gran a la nostra ciutat. Des de fa molts anys existeix un consell consultiu a la comarca, un consell consultiu de la gent gran, que és bueno, gent gran delegada de tots els municipis de la comarca, doncs es reuneixen i fan pues, una sèrie de propostes que després es traslladen als diferents ajuntaments. En aquest cas, fa un any o dos, ara no recordo exactament, es va aprovar un pla estratègic, i és que ajuntava totes aquestes propostes i també doncs, feia unes altres més concretes de cara que la gent gran doncs, pogués tenir millors condicions de vida a les seves ciutats de forma general, de forma transversal, no només en les coses que afecten només, diguem, únicament a la gent gran, com podria ser doncs, els serveis de les regidories de gent gran o quina és la situació en solitud, per exemple, no desitjada. També, per exemple, doncs podria ser quins problemes d'habitatge té la gent gran o quins problemes d'accessibilitat als nostres carrers té la gent gran. Bueno, tota aquesta sèrie de qüestions. I nosaltres el que vam fer a la nostra moció va ser aterrar a Castelldefels aquest pla estratègic, és a dir, les propostes una mica en general, no? Òbviament, que fan des del pla estratègic, doncs nosaltres fer propostes concretes a Castelldefels perquè la nostra gent gran doncs, tingui aquestes mesures a la nostra ciutat. I, bueno, i això és el que vam presentar, jo crec que va sortir bé. És cert que el govern doncs, ens va esmenar un parell de punts que creiem que eren bastant importants, que era, per exemple, doncs, poder tenir habitatge dotacional, que vol dir doncs, habitatge... les persones grans doncs, viuen en habitatges individuals, diguem, doncs, per poder mantenir la seva independència, però tenen alguns espais comuns, tenen també servei de, bueno, mèdic i d'acompanyament, que, bueno, que els fa doncs, la vida més fàcil, diguem, quan tenen aquestes edats més avançades i que poden tenir doncs, algunes necessitats especials. Així com també ens van retirar, diguem, l'aportació o l'increment de pressupost que necessita el Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT, que nosaltres també doncs, demanaven doncs, tant increment pressupostari i també la incorporació diguem, a l'Ajuntament, és a dir, la municipalització d'aquest servei. Aquests dos punts van ser retirats, però bueno, la resta de la moció i la resta de les propostes doncs, van ser aprovades i bueno, ens agrada molt poder caminar conjuntament i tenir visions conjuntes. El que també ens agradaria és que finalment doncs, aquestes propostes poguessin dur-se a terme de veritat, que això doncs, a vegades és més difícil de què passa, sí, però bueno, nosaltres ho seguirem intentant.
2: I en el context general, continua la vaga de professores i professors?
3: Sí, bueno, ja sabem que fa moltíssims, moltíssims anys que la situació en la que estan els professors i professores doncs és molt difícil. Estan fent classes amb unes ràtios molt elevades, estan fent classes en uns espais molts cops que no són els adequats per poder fer les classes, i també és cert doncs, tenen una situació econòmica, diguem, doncs el seu sou és cert que no es correspon, diguem, amb el pas del temps, amb els augments del cost de la vida i òbviament doncs amb la importància que té el seu paper per a la nostra societat. Nosaltres doncs, vam aplaudir que s'arribés a un acord al març amb uns sindicats. Ara sembla que estan votant doncs, si hi haurà un altre acord que modifica algunes de les qüestions que una part del professorat doncs, pensava que també era necessari modificar. Bueno, nosaltres creiem que en base a aquests acords al final és com avança la societat, ja sigui a nivell públic o privat, ja sigui gràcies a això els serveis públics que tinguem doncs, poden ser millors. I bueno, el que també bueno, que estàvem comentant abans no? era la situació aquí a Castelldefels. És cert que no tenim barracons, però la situació que està vivint la nostra ciutat, bueno, a tot el Mediterrani, no? d'augment de temperatures amb aquesta emergència climàtica que tenim a sobre, doncs ens fa que ara mateix els nens i nenes de la nostra ciutat estiguin fent classe en unes habitacions, no? en unes classes que tenen 35 o 37 graus de temperatura aquests dies que ha pujat tant de cop la temperatura a Castelldefels. Em sembla increïble, jo crec que hem de demanar al departament realment que això s'ha d'acabar ja. Fa molt de temps que reclamem que les aules estiguin acondicionades per la nova realitat, que al final és que sempre acabem el curs amb unes temperatures increïbles i el tornem a començar també amb aquestes temperatures molt elevades que, òbviament, fan impossible que ni que un professor pugui donar classe ni que els alumnes puguin estar atents a la matèria que se'ls està oferint. No? Per tant, és això. Nosaltres demanaríem també a l'Ajuntament que fes tot el possible per pal·liar aquesta situació, tot i que sigui de forma momentània o de forma no definitiva, perquè entenem que bueno, la inversió és cert que no li toca a l'Ajuntament, però bueno, sí, nosaltres seguirem empujant des d'on puguem i amb totes les nostres forces perquè aquesta situació canviï.
2: També una reclamació de l'Associació de Mares i Pares, tot i que, si no recordo malament, des de l'Ajuntament es van fer algunes intervencions sobre totes les escoles bressol l'any passat, no?
3: Clar, les escoles bressol, que sí que pertanyen, sí que són municipals, doncs sí que l'Ajuntament té més mà o més capacitat de fer aquestes intervencions i bueno, jo crec que hauria de ser de línia. Primer de tot, cuidem la nostra canalla, no? els nostres infants, i després ja veurem com ho cobrem o com ho podem recuperar i com ho podem gestionar, perquè bueno, és que és això, és que es faran pobres i és impossible concentrar-se i passar-se ja doncs, 6 o 7 hores que passen a les aules amb aquestes temperatures és absolutament inhumà.
2: Doncs si no vol afegir res més,
3: ho deixem aquí. Sí.
2: Moltíssimes gràcies, Sílvia López, regidora de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment.
3: Moltes gràcies, adéu.
2: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat. A CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A l'actualització informativa d'aquesta hora ens centrem en els àmbits d'educació i participació ciutadana amb tres titulars d'aquestes dues àrees de l'Ajuntament. El Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs amb una gran festa a la plaça de l'Església, oberta a tota la comunitat educativa. Serà aquest divendres 5 de juny, de 5:45 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església. S'acull aquesta festa de cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. L'activitat està adreçada a infants, joves i famílies i inclourà actuacions, tallers i propostes impulsades pels centres educatius i diversos serveis municipals. L'àrea d'educació celebra també aquest dijous la cloenda del projecte Estimem. La plaça de l'Església serà de nou l'escenari, en aquest cas demà al matí, de l'acte de cloenda d'aquest programa de l'àrea d'educació. La iniciativa promou les vocacions científiques i tecnològiques entre l'alumnat de la ciutat mitjançant projectes vinculats a la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. I acabem amb l'àrea de participació ciutadana, ja que des d'aquest àmbit ens arriba el tancament de mandat i la benvinguda als nous representants de l'Espai de Participació Adolescent. Els joves que formen part d'aquest espai han celebrat una trobada de final de curs per fer balanç de la feina realitzada i iniciar el relleu del mandat 2026-2027. L'òrgan està format per alumnat de segon d'ESO de 6 instituts de Castelldefels i té l'objectiu de fomentar la participació juvenil a la vida de la ciutat. I fins aquí el repàs als tres titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Aquest diumenge, 7 de juny, als Jardins del Castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Sabermas, del compositor noruego Olaj Geirlo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors, doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és l'Lisa Klinskon, que és un requiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami

0: famós tsunami, doncs ell després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
1: Dius que això neix sota el treball de quatre entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
0: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
1: Precisament. I com va ser que veu entrar en contacte aquestes quatre corals? Com va sorgir el projecte?
0: Mira, nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i pico persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori. No? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el cor de Terrassa i amb la jove orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Fauré. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat el projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck, xerraran els tres directors, o sigui la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
1: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
0: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, amb dissonàncies, amb sonoritats molt que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec a l'aurora boreal, no? Vull dir que unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent a mesura que ha anat coneixent l'obra i se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i de fet estan encantadíssims de cantar-la.
1: Els cantaires, sobretot, no?
0: Com diríem,
1: per ells i l'orquestra.
0: I l'orquestra també. Per ells l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Sí, sí.
1: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
0: Sí, aquesta obra sí. D'aquest compositor nosaltres hem cantat alguna cosa ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
1: On s'ha d'aprofitar.
0: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
1: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
0: Sí, passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música. Després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
1: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
0: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove Ciutat, l'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió, però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, ho veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca, i llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
1: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell, però un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
0: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa cadascun de la gent que participa, i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte dia 6 s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana, i en principi la idea és acabar-ho aquí. Però bueno, la feina està feta, vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
1: Molt bé, doncs Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta, Sunrise Mass, a 9:45 del vespre, que diumenge a les dins del castell, aforament això és il·limitat, però entrada gratuïta.
0: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires. Evidentment, si les omplim totes, tant de bo. Vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, pues això, a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
1: I les entrades poden aconseguir a través de l'Entrepolis o allà
0: no,
1: al castell?
0: No, directament allà. Vull dir directament que allà. Sí, vull dir que es dirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure. Vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez, i sota la direcció musical de Borja Mascaró, d'aquest Sunrise Mass, d'aquest compositor doncs, nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, pot ser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que, vaja, molt adient per aquesta representació com és el
0: sí,
1: castell.
0: Realment estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és d'agrair.
1: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
0: Moltes gràcies, esteu tots convidats.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
1: Bocins d'història.
0: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
1: Bocins d'història.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Castelldefels, així som.

Bon dia, nova actualització informativa al butlletí Castelldefels avui. Des de l'àrea d'esports de Castelldefels s'ha participat a la taula de l'esport municipal de l'INEF, un espai de diàleg i reflexió sobre els reptes i les oportunitats de l'esport als municipis. Es tracta d'una jornada molt enriquidora per compartir la feina que s'impulsa des de l'àrea d'esports de Castelldefels per promoure un esport més proper, inclusiu i accessible per a tothom. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes minuts després de cometre el robatori amb violència d'una cadena d'or a un home d'edat avançada a Castelldefels. Els fets van tenir lloc el diumenge 28 de maig, quan dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. La ràpida col·laboració ciutadana i la coordinació actuada amb els agents de Mossos d'Esquadra van permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori.

0: I des de l'àrea de serveis ambientals s'aposta per una mobilitat més responsable. S'han incorporat bicicletes elèctriques per tal que el personal d'escombrat manual pugui desplaçar-se de manera més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Fins aquí l'actualització informativa del butlletí Castelldefels. Avui tornarem d'aquí a una hora, però ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de